disparas.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Natura girueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe-lo, rompe-ho, trenca. Ah, va ser.

0: podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: T'has riugat.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: Mira, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Ahora, radio.
1: Dura girueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Canta'm-hi aquesta tornada, que sonarà tantes vegades. Torna'm la teva abraçada.

nit quan estic amb tu. Digue-m'ho, on soc quan estic amb tu.

estiguem tu. Digue'm on soc quan estiguem tu.

0: 6 FM. A Obra Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

M'he deixat mig rinyó en aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan...

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

I sona una cançó que ara em parla de tu. De totes les històries que ara ens han quedat en lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó. Sembla que faci un segle des d'aquella nit a Born.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: FM, Otra Radio.
1: Natura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats, s'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Una calorada que afecta especialment les persones més vulnerables. Aprofundirem tot seguit en els efectes que té en els malalts d'Alzheimer en conversa amb Montse Vergés, responsable de la unitat d'atenció diurna d'ACE Alzheimer Center Barcelona. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. Obrim àrea de serveis i atenció a l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada quan a l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com els dos ocupants, com dos ocupants més, han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. 4 minuts els que passen ara de les 7. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns. A hores d'ara, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara comencem a parlar ja de retencions habituals, sobretot en direcció a Barcelona i als seus voltants i accessos. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc ens deixa retencions en sentit Llobregat a les dues primeres parts de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també tenim retencions, com dèiem, a la C58 de manera intermitent a l'alçada de Sant Quirze Quirze del Vallès. També a la AP7 hi ha retencions en el tram en sentit sud entre la Roca del Vallès i Montmeló. També tenim retencions d'un quilòmetre a la C59 a Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud. Per altra banda, al Llobregat ja també tenim retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, també de manera intermitent en direcció Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, retencions de 4 quilòmetres i mig per la C32 des de Cavall i Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I previsió del temps ara, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença una setmana que serà d'extrema calor a Catalunya. Una onada de calor de primera categoria. I, de fet, ja el matí d'aquest dilluns està començant francament càlid, sobretot a les comarques de la costa i les de Girona, cap a l'Empordà. Continua bufant un palet de tramuntana molt feble, però molt cremadora i, per tant, temperatura disparada. Al llarg d'aquest matí, amb un cel completament ras, sí que hi ha restes de fum dels incendis que tenim a hores d'ara a la Catalunya Nord, i, de fet, aquesta tarda es formaran algunes nuvolades al Prepirineu, especialment del Berguedà cap a les comarques de Lleida. I, de fet, amb algun ruixat molt local, sobretot amb 4 gotes de calor. La temperatura aquesta tarda puja més que la d'ahir. Arribarem a passar dels 40 graus ja a les comarques de Ponent. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Us ho destacàvem en la portada. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Totes aquestes feines de combat de les flames s'emmarquen en el context de la segona onada de calor de l'estiu i això fa mantenir una especial vigilància dels efectius desplegats sobre el terreny. El cap dels bombers a Girona, Jordi Martín, ha explicat com s'afronta la jornada d'avui, que pot ser decisiva de cara al control de les flames, malgrat que l'extinció total no s'espera, com a mínim, fins a mitjans d'aquesta setmana.
4: Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
1: Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial justament a la zona a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
5: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
6: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: I mentrestant continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. El confinament a la colònia del Palau i al carrer Clavell, a Sant Andreu de la Barca, s'ha aixecat un cop estabilitzat un altre incendi, en aquest cas el que ha afectat el municipi del Baix Llobregat aquest diumenge. El foc ha cremat en ascendent i amb força intensitat, però els bombers han aconseguit que la intensitat dels dos flancs disminuís ràpidament. No hi ha hagut perill per a les urbanitzacions properes. S'hi han destinat, això sí, 5 mitjans aeris i 11 de terrestres, prioritzant els aeris al flanc esquerre, que era el motor del foc. Protecció Civil ha demanat als ciutadans que no s'acostin a la zona per precaució. 1.500 veïns afectats han rebut una alerta als seus mòbils per iniciar el confinament mentre han durat les tasques d'extinció del foc. Doncs lluny de millorar el risc d'incendis, augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el cos d'agents rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt del foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció dels incendis ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el parc de Collserola conserva desenes de camins que connectaven antigues masies o eren lloc de pas pels pagesos que treballaven les terres. Aquells usos han desaparegut i l'espai natural s'ha convertit, a l'espera que s'aixequin totes les prohibicions de pas que imposa la pesta porcina, en àrea d'esport i senderisme. Un grup de veïns que viuen a les Planes, a Sant Cugat del Vallès, netegen i mantenen el camí més a prop de casa ells mateixos i demanen que el consorci que gestiona el parc de Collserola faci una llista dels camins interns que val la pena de conservar. És una informació d'en Manel Gómez i de l'Anna Ruiz.
7: Aquest és el camí que el Carlos, l'Àngel i la Marifé recorren cada dia i que també cuiden i mantenen davant el creixement de la natura. Un camí històric, perquè Collserola n'està ple.
8: Sí que hi ha uns camins que serien més importants perquè connecten, per exemple, aquest és el cas de dos veïnats, la Floresta i les Planes. Hi ha uns altres camins que connecten masies, hi ha uns altres camins, per exemple, hi ha un camí que connecta la Floresta amb la Rierada, que està a Molins de Rei. Aquests camins, diguem, es van tancant i veritablement hi ha molts camins, però penso que caldria fer una tria i dedicar uns recursos a mantenir els que serien més importants.
9: Hay zonas muy estrechas, hay otras zonas que están con muchas piedras, con muy poco, por no decir nada, de mantenimiento.
10: Pues se ha ido cerrando poquito a poco, porque claro, hasta que, como somos poca gente los que lo vamos utilizando, pues la naturaleza pide su lugar.
8: Fem una crida a que el parc de Collserola mantingui aquests camins que connecten al dintre del parc.
7: En aquest sentit, els veïns proposen l'elaboració d'un cens de camins històrics i prioritzar els més importants per conservar la memòria natural i històrica del parc.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous, us ho explicàvem. És la segona de l'estiu que s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindrà per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. Una arribada d'aquesta nova onada de calor que tornen a posar en risc les persones més vulnerables i, entre elles, les que conviuen amb l'Alzheimer. La calor extrema altera rutines, dificulta la percepció del malestar i pot desencadenar situacions complexes que sovint passen desapercebudes. Volem poder identificar aquests símptomes i per això ens acompanya la Montse Vergés. Ella és responsable d'infermeria de la unitat d'atenció diurna d'AC Alzheimer Center Barcelona. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns avui. Per què la calor afecta tant les persones amb Alzheimer? Què fa que siguin un dels col·lectius més vulnerables durant les onades de calor?
11: Bon dia, no sé.
1: Sembla que tenim problemes per intentar establir amb correcció aquesta entrevista, aquesta connexió. Que fem és parlar d'altres temes, intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Dèiem que el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic i per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica implica durant l'estiu. En té més detalls la Carme Defe.
12: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
13: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
12: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
13: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
12: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.
1: I Catalunya s'ha bolcat un any més amb el Mollet per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta. L'ha seguit la Marina Sancho, de BTV.
14: El Mollet per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
15: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens entengui una miqueta més.
14: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica, però encara hi ha feina per fer.
16: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes, molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
14: El Mollet es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
1: El Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i als punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea de medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i a nosaltres ens ho explica la Maite Polo.
17: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
18: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
17: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Deu minuts i arribarem a 8:15 del matí. Hisenda convoca avui les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 0,4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. Avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I a Venezuela, la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop dels 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatges, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre de espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
19: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
20: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
1: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i al final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Un recorregut d'avui que tindrà nombroses afectacions en vies del Vallès, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Ho repassa el Marc Pijuan.
21: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida de Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
1: Doncs deixem de moment la bicicleta, perquè el Mundial de Futbol Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima, ja amb el temps complet. I a les 9 del vespre, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels De La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial. Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
22: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions a tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
0: La xarxa de comunicació local.
23: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. pedalar entre el mar i la muntanya, gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Sabies que...
1: Abans d'adquirir un protector solar, és important conèixer algunes curiositats, com el significat de SPF, que fa referència a la seva protecció. Sun Protection Factor fa referència al temps de protecció solar que tenim davant de l'exposició als rajos ultraviolats. Per exemple, si fem servir una crema amb SPF 30, no vol dir que la nostra pell estarà protegida durant 30 minuts, sinó que el temps que estarem protegits davant la radiació solar serà 30 vegades el temps que ho estaríem sense el producte SPF. També t'interessarà saber que un protector amb SPF 100 no és el doble d'eficaç contra la radiació ultraviolada que un amb SPF 50. Encara que suggereixi que són molt més segurs, no és així. Qualsevol SPF més gran de 50 només protegeix entre un 98,5 i un 99% dels rajos solars, mentre que un SPF 50 protegeix un 98%. La diferència és gairebé nula, així que els factors de protecció solar més elevats de 50 no augmenten la protecció davant de la radiació ultraviolada. Això no vol dir que no hi hagi protectors solars amb SPF 100, però solen utilitzar-los les persones amb al·lèrgia al sol, pacients oncològics o aquells amb la pell molt delicada.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc, presumptament per l'ús d'una radial. De seguida connectarem en directe amb el centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, on s'està gestionant aquest incendi per buscar la darrera hora amb els companys de TV Costa Brava. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 6 de juliol. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Doncs sobre tot aquest escenari de risc d'incendis i també de la gestió que cal fer dels boscos per evitar-ne la virulència i l'expansió, en parlarem tot seguit amb Jordi Terrades, director gerent de Boscat. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques, on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. I obrim ara àrea de serveis, parlant-vos primer de l'ensurt que s'ha viscut de matinada quan l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, tranquil·litat a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Es registren les habituals cues al nus de la Trinitat, que també afecten les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, congestió intermitent per la C58 des de Sant Quirze en sentit Barcelona. I a l'AP7, en sentit sud, hi ha lentitud a la Roca, a Montmeló i a Barberà. I pel que fa al Llobregat, retencions per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol. Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I pel que fa al temps, nova onada de calor arrenca una setmana d'extrema calor a Catalunya. De fet, aquest matí de dilluns està sent molt càlid, principalment a les comarques de la costa i també de Girona. Ens espera així temperatures disparades, cel ras i restes de fum dels incendis a la Catalunya Nord. Aquesta tarda passarem dels 40 graus a les comarques de Ponent.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 7:45, us ho dèiem suar en titulars. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la última hora en connexió des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys Marc Montes i Raül Martín. Molt bon dia. Raül, explica'ns quina és l'última hora.
2: Bon dia, doncs sí, ens trobem en aquest centre, no, de comandament base aquí a la Bisbal d'Empordà, i l'última hora és que tot pinta que hi ha bones notícies, perquè tota la base que hi havia aquí de les carpes muntades a poc a poc es va reduint amb aquesta gent. I com bé comentaves, l'última hora és que ahir, a la compareixença de les 8 del vespre, en Jordi Martín, que és el cap de bombers de Girona, va explicar, doncs, que ja tenien el 80% estabilitzat d'aquests 40 quilòmetres que hi ha l'incendi de les Gavarres, que tot i això hi havia algunes fumaroles, però que estaven refredant tota aquesta zona. I és l'última hora també la que es va avançar ahir diumenge. Va ser que s'aixecava aquest confinament a totes les poblacions afectades i que les persones que van ser evacuades, doncs, podien tornar als seus domicilis. També Jordi va explicar que s'havien fet una inspecció de totes les edificacions afectades i hi havia més d'una vuitantena, i hi havia 14 del perímetre afectades, i una desena d'aquests habitatges no afectats eren de major importància. L'última hora també és que nosaltres estem esperant ara a 7:45 que facin aquesta nova compareixença als bombers aquí als mitjans de comunicació per explicar com ha anat tota aquesta matinada. Però nosaltres el que anem a fer és escoltar les paraules que deia ahir el cap de bombers d'aquí de comarca gironina, Jordi Martín.
3: Un incendi que ha continuat

0: I que van informar també és que aquesta matinada doncs, la baixada d'aquesta tramuntana seria favorable i que continuarien treballant i que serien hores intenses. Ja es poden parlar també d'aquestes més de 2.200 hectàrees cremades que ocupen el 97% de l'espai protegit del massís de les Gavarres. El 15% han afectat a la zona més urbana, el 53% a zones agrícoles i tota la resta són espais forestals. També els agents rurals van explicar doncs, que aquesta calor i aquesta humitat doncs, han fet també doncs, que el foc doncs, hagi tardat més en estabilitzar-se. Però el que diem, nosaltres estem a punt per atendre, bueno, perquè siguem atesos, no? Pels bombers, perquè ens expliquin aquesta última compareixença a pocs minuts, perquè avui dilluns ja faci tres dies des que va començar aquest incendi al massís de les Gavarres.
1: Doncs gràcies, en Raül. Gràcies, deia Raül, per aquesta última hora. Línies obertes i en tan bon punt comenci aquesta compareixença tornarem a connectar amb vosaltres en aquest espai concret de comandament. Gràcies, companys. Fins ara. Doncs pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat també una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
2: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a S'Agaró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
3: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: L'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega: com gestionem realment els nostres boscos. Les imatges d'aquest cap de setmana han evidenciat mancances que els gestors forestals fa temps que denuncien: camins impracticables, massa combustible i una burocràcia que frena qualsevol actuació. En parlem tot seguit amb Jordi Terrades. Ell és director gerent de Boscat, és la federació que agrupa les associacions de propietaris forestals de Catalunya i que representen més de 200.000 hectàrees de bosc. Senyor Terrades, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Hola, bon dia.
1: Quan el bosc ja crema, aleshores tothom veu que hi ha massa combustible, però vostès ja fa anys que alerten que el bosc català no és rendible i que per això s'abandona. Quina relació directa hi ha entre la pèrdua de rendibilitat i la intensitat del foc que hem vist a les Gavarres aquests tres dies?
4: Doncs mira, de forma genèrica podríem dir que quan menys rendible, més incendis tenim, bàsicament perquè deixem de gestionar els boscos, deixem d'aprofitar aquests recursos que tenim forestals, se'ns acumulen en el bosc, que llavors li diem que tenim combustible, ja no parlem de bosc com a tal, sinó de combustible, i quan més combustible hi ha, quan hi ha un incendi, doncs evidentment és més gran. Però sí que m'agradaria fer un incís, perquè el massís de les Gavarres era un massís també gestionat. Aquí hi havia una associació de propietaris forestals, hi ha una associació que agrupa unes 9.000 hectàrees, uns 70 socis, hi ha un consorci també de les Gavarres, que ha estat també actiu en la gestió, que s'havien fet infraestructures de prevenció d'incendis, s'havia fet gestió forestal, i tot i així, amb els incendis que tenim avui en dia, aquestes infraestructures es veuen superades quan un incendi ja entra amb molta velocitat en un massís, com és el cas que ha passat aquí.
1: Aleshores, què podríem dir? Que falten professionals del sector, que hi ha una incomprensió social davant la tala d'arbres, tot i ser necessari per la salut del bosc, per exemple?
4: És un seguit de tots aquests factors que comentes. De fet, falten professionals del bosc, és evident. És un sector que ha anat fent-se petit amb els anys i, per tant, hi queda molt poca gent que hi treballi, i qui vulgui treballar de nova, doncs n'hi falta molta. I perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps, també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plori perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser. I en el sector dels boscos ens passa. Per tenir uns boscos vius, sants i que puguem protegir-los, necessitem gestionar-los de forma activa. I aquí ens falta, doncs, poder

0: explicar i la gent ha de poder entendre doncs, que per gestionar hem de tallar alguns dels arbres per tenir unes estructures més resilients davant dels incendis.
1: Jordi Terrades, director gerent de Boscat, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí, molt pendents de la compareixença que ara mateix estan tenint els bombers a la Bisbal d'Empordà i, per tant, ho deixem aquí, si li sembla bé, i connectem en directe allà. Gràcies, bon dia.
2: Bon dia, sabem que estem en onada de calor, sabem que hi ha l'entrada de marinada, ens continua preocupant aquest flanc dret, no?, que ja venim treballant des de fa dies, i aleshores seguirem amb els efectius, seguirem amb l'incendi estabilitzat i esperarem que passi tot el dia d'avui, a veure com evolucionen aquests punts calents i aquestes represes. Aleshores, seguim amb les 2.025 hectàrees del font de satèl·lit. Les afectacions, s'han fet la revisió de totes les afectacions estructurals. Hi hauria 55 edificacions intactes en aquesta zona de cremat, d'on ha passat el foc. Hi hauria 14 amb afectació parcial, que vol dir que el foc ha tingut alguna afectació a l'exterior de l'edifici, de l'habitatge, però no a l'interior, i una 11 edificacions en les que sí que han tingut una afectació estructural, una afectació a l'interior de l'habitatge. Estem treballant 184 efectius de bombers, hi ha 25 vehicles d'aigua i un total de 40 vehicles. Seguirem amb aquest dispositiu, també hi ha un bombarder que estarà activat i que estarà treballant durant tot el dia, i l'helicòpter de comandament i junts amb el GRAF i altres, i tots els recursos de tot el dispositiu.
3: Llavors, entenc que avui tampoc preveieu controlar l'incendi per aquestes revifades, no sé si fos concreta, i crec que hi ha hagut alguna fora del perímetre.
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun, això la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no. Però veient com durant el dia i aquesta matinada mateix, no, hem tingut aquesta revifada molt a prop del perímetre, diré pràcticament zona cremada, però hem tingut aquesta revifada que hem pogut apagar, doncs hauríem d'esperar tot el dia d'avui.
4: A quin lloc exactament aquesta revifada?
2: Sí, ha sigut molt a prop de Mas Ambrós, a tal de tot de l'urbanització, al Mirador. Allà és on hi ha hagut aquesta petita reproducció que de seguida s'ha pogut controlar.
3: Ahir ja hi va haver també alguns incendis a altres punts de Catalunya. Uh-huh. Entenc que això, aquesta setmana amb onada de calor, és un dels temes que més es preocupa, no?, de la simultaneïtat d'incendis.
2: Efectivament, el cos de bombers treballa sobretot, no?, doncs per poder donar servei no només als incendis forestals, sinó a tots els serveis de la ciutadania que ens reclama durant el dia, i per tant es tracta de ser eficients. També treballem en xarxa, doncs hem vingut vehicles de tot Catalunya, de tot el cos de bombers, i el que treballem és per ser efectius i per estar preparats, doncs, per si hi ha altres focs, poder reaccionar ràpid i també poder enviar els recursos necessaris.
3: Què és el que més us preocupa ara mateix? Perquè està clar que reducció d'efectius és bastant dràstica, no? Uh-huh. Esteu més tranquils, però què és el que més us preocupa ara mateix?
2: El que més ens preocupa segueix sent el flanc dret, segueix sent l'interior de les Gavarres. Quan parlem de flanc dret és això que dona, no?, cap a Girona, d'alguna manera. Continua sent el que ens preocupa tant per l'entrada de la marinada com per aquesta definició de perímetre, aquest perímetre, no?, com desigual i com amb llengües i difícil d'extingir, i és on hi tenim la vigilància i és on hi tindrem també doncs, els mitjans aeris també vigilant des de l'aire, perquè de seguida que es detecti una columna poder-hi reaccionar ràpid.
5: Tot i això, el pronòstic del vent és més favorable que el primer dia, el divendres?
2: Les marinades seran reforçades durant l'onada de calor. O sigui que sí que vam tenir un vent, en l'incendi va córrer amb tramuntana, i el vent de tramuntana, no?, doncs és el que va fer, de fet, que l'incendi es desenvolupés tan ràpid amb aquest pirocúmul. Era una situació, ara és una altra situació, les marinades no seran tan fortes com la tramuntana, però sí que es poden anar reforçant amb aquesta onada de calor i ens preocupen.
6: I pel que fa a zona urbana, hi ha algun punt que us preocupi o que els veïns hagin d'estar especialment alerta?
2: tota la zona urbana, no, de Mont-repòs i la Mas d'Ambròs, són zones que estan molt a prop de perímetre i que, per tant, no, tot i que s'han desconfinat, no, i s'havia evacuat i ara la gent pot estar a les cases, doncs sí que ens preocupa, en el sentit de que tot i que estan amb seguretat, doncs han de tenir, no, una vigilància, tant que la farem nosaltres, òbviament.
6: La limitació, les restriccions a la circulació dintre de la zona cremada, com continuen, sotsinspectora?
2: Sí, de la mateixa manera que s'ha aixecat, no, el confinament, sí que es continua amb el control d'accés, és a dir, tota la nostra zona de treball és una zona restringida, i segueixen els talls de carreteres, la de Romanyà i la de Coll de la Ganga, les dues estan tallades d'accés, i són per fer-lo servir nosaltres, per els nostres moviments, o per les persones que necessitin aquest accés als habitatges, molt concretament, d'aquestes dues urbanitzacions.
3: Sí, seguirà sent amb acompanyament l'accés a dintre del perímetre.
2: Exacte.
7: Molt bé, gràcies.
2: Merci.
6: Moltes gràcies, Maria. Vinga, parlem més tard.
1: Doncs escoltàvem a Mari Muñoz, que era sotsinspectora dels bombers, dient que els preocupa moltíssim encara el flanc dret, el que, diguéssim, acompanyaria o aniria, les flames anirien cap a Girona, que els preocupa també la simultaneïtat que es pugui produir d'altres incendis i que els preocupa també moltíssim, està clar, les hores centrals del dia en aquesta onada de calor amb el vent que podria doncs bufar a 30 km per hora i que, evidentment, no està controlat el foc i no el donaran per controlat encara, ni tan sols potser al finalitzar el dia. Per tant, era aquesta compareixença en directe que us hem ofert íntegrament des d'aquí, des del Notícies en Xarxa. I mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu justament per aquest foc i al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, ja ho sabeu, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I com us avançàvem en titulars, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu, per quart any consecutiu, sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té més detalls la Carme Defez.
7: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques, on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
8: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos, debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
7: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
8: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
7: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de metges de Catalunya fet el mes de juny.
1: El ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, acompanyat del seu company d'equip, Tadej Pogačar. El danès, Jonas Vingegaard, manté el mallot de líder de la General amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
9: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
10: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
1: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final a Les Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. I el Mundial de Futbol, Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. I els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
11: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions de tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat després de declarar el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut una petita revifada de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho acaba de dir la sotsinspectora del cos, Maite Muñoz, des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: De seguida tornarem a connectar amb el centre de comandament de la Bisbal per buscar la darrera hora. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plori perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que es tallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer a encreuar la meta, seguit del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nau. Obrim àrea de serveis explicant-vos primer l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més que anaven també al vehicle han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I quan passen gairebé 5 minuts de les 8, volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, tornem a connectar ara amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs la situació viària en aquest matí de dilluns comença a complicar-se. Tenim, per exemple, ara mateix a la A2, a Sant Vicenç dels Horts, un accident en sentit Barcelona amb dos carrils tallats i una motocicleta implicada i 5 quilòmetres de circulació lenta. En el cas d'aquests accessos sud, la B23, la via que hi ha sud de la Diagonal, també amb aturades entre Sant Feliu i el Papiol cap a Barcelona, i en el cas de la C31, aturades al Prat, a la C32, a Sant Boi, i també al tram de l'Hospitalet amb la seva connexió amb la Ronda de Dalt. Els accessos nord, hem de mencionar aturades per una topada en concret a la zona de Granollers, però ja està la situació bastant arreglada, 3 quilòmetres. Hi ha aturades a la C7, als Sorells de Vallvidrera, a Sant Cugat, a la C17, a Mollet. Recordeu que el Tour avui fa sortida per aquesta via. I també a la C58, on hi ha aturades de Ripollet cap a Sabadell. A les rondes carregades i, sobretot, seguir recordant que hi ha 3 vies afectades encara pels incendis. Això és tot. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, interrompuda ara mateix la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. Això quan avui s'havia de recuperar justament aquest servei. I ara és temps pel temps. El fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Continua la calor. Lluís Miquel, bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs sí, i passada de voltes, perquè avui puja una mica més la temperatura respecte a ahir. Ja a aquesta hora l'ambient és molt càlid, sobretot a la costa i en alguns indrets de l'Empordà, de l'Alt Empordà. A hores d'ara, 8 i 5 minuts del matí, 8 i 6, doncs tenim ja més de 30 graus de temperatura. Per què n'hi ha tants de graus? Doncs perquè hi bufa la tramuntana. És una tramuntana molt rescalfada, però només en aquesta banda de l'Alt Empordà, com dèiem. El matí ha de ser molt assolellat i la tarda ha de continuar sent-ho, però amb algunes nuvolades que apareixeran bàsicament del Berguedà cap a l'oest, en el cas del Prepirineu, i sobretot el Pirineu o Prepirineu, com dèiem, de Lleida, hi haurà algun xàfec de calor. Molt poca cosa. A la resta del país no esperem que hi plogui, no esperem ni tan sols que hi hagi núvols, i sí aquest, aquest plomall de cendra que ens arriben dels incendis forestals que hi ha a la Catalunya Nord. Aquesta tarda, Helena, amb aquests valors de temperatura fregant els 40 graus a l'interior gironí, a la vall del Llobregat, al prelitoral de Barcelona, i sobretot a l'Ebre i comarques de Ponent. I aquests 40 graus no seran les temperatures més baixes d'aquesta setmana, perquè déu-n'hi-do la que ens espera. I n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntana prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys en Marc Montes i en Raül Martín. Bon dia, Raül. Explica'ns l'última hora d'aquesta compareixença que hem pogut sentir en directe.
6: Bon dia, doncs sí, fa qüestió de 10 minuts, 15 aproximadament, doncs Mari Muñoz, que és la sotsinspectora de bombers de Catalunya, doncs ha fet aquesta compareixença als mitjans on ha explicat que com ha estat els operaris, no, aquesta matinada, i han explicat doncs que el que més els preocupa és el flanc dret, no, que tenen estabilitzat, però que encara hi ha punts calents i algunes revifades per al vent. És cert que la tramuntana ja no és la mateixa des que va començar l'incendi, però tot i això estan en alerta, estan en vigilància perquè no revifi més aquest foc i puguin actuar ràpidament. Mari Muñoz també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 unitats d'aigua i 40 vehicles i també tenen un bombarder pel que pugui passar a tota aquesta zona que encara crema. Ha explicat també doncs, que com el foc no ha cremat bé, estan en vigilància tota l'estona pel que pugui passar amb el foc i que avui no es preveu controlar aquest incendi per la revifada. esclafades que poden haver-hi durant la jornada i també tota la onada de calor que comença aquesta setmana. Avui dilluns ja tindrem altes temperatures aquí a Massís de Gavarres i el que més es preocupa és el flanc dret de les Gavarres, que diguéssim és la part anant cap a Girona. També doncs, aquesta matinada hi ha hagut una revifada un altre cop aquí al Massís de les Gavarres, però que molt a prop de Mas d'Ambròs de Calonge, però que els bombers han actuat ràpidament i no ha hagut perill. També explica que tota aquesta zona tocant a la zona de Mas d'Ambròs i Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, diguéssim que la tenen totalment controlada perquè és la zona on el foc està més a prop de les cases. És cert que ja no hi ha aquest confinament, però tot i això, Mari Muñoz ha explicat fa uns moments, i ara ho podrem sentir, doncs com està de controlat aquest foc, tot i que aquesta nit encara no es preveu que sigui 100% controlat.
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
6: Muñoz també ha assegurat doncs, que han fet una inspecció a totes les vivendes afectades i tenim 55 edificacions que han quedat intactes, 14 parcial i 11 que hi ha hagut afectacions dins la vivenda. També continuen els talls de carretera de la Canga entre la Bisbal i Calonge i la de Romanyà perquè les unitats terrestres i els bombers i cossos de seguretat doncs, puguin fer servir aquestes carreteres. Tot i això, totes les cases no, que estan en aquestes carreteres, sempre les persones que puguin desplaçar-se doncs hauran d'anar acompanyades d'aquests cossos de seguretat. Aquesta és l'última hora des d'aquí, des de la base de comandament aquí a la Bisbal d'Empordà, amb aquesta última compareixença dels bombers, i estem a l'espera doncs, que a finals del dia doncs, puguem dir si està controlat o encara haurem d'esperar uns dies més per dir aquesta bona notícia.
1: Gràcies, companys, doncs, per aquesta última hora. Amb l'ull fixat encara en vosaltres, en aquest centre de comandament, perquè ens pugueu explicar l'última hora, si convé, d'aquí una estona. Gràcies, doncs, per la feina feta. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor, mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre, tal com ens explicava ara en Raül, i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava parcialment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonge. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
7: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim. I res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
8: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis. Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els fulls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns entre Granollers i l'estació de Les Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un vehicle. El cotxe anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. Un minut per sobre d'un quart de nou del matí. Abordem ara la crònica esportiva parlant-vos de el gran départ del Tour de França, perquè el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana se'n van congregar 120.000 d'aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
9: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida, una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
10: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
1: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet, però, que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. El pas d'aquesta tercera etapa tindrà durant el dia nombroses afectacions en vies del Vallès, d'Osona, del Ripollès i també de la Cerdanya. Ho repassem tot seguit amb en Marc Pijuan.
11: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
1: Com dèiem, Osona viurà avui el pas del Tour pels centres urbans de municipis com Vic, Manlleu, Torelló o Taradell, a més de recórrer diverses carreteres de la comarca. Volem saber com s'està preparant la zona per al pas de la Ronda Francesa amb els companys del Nou TV, Aleix Barcons i Andreu Jiménez, que són justament a la capital osonenca. Bon dia. Quin ambient es respira aquí ara mateix?
12: Doncs ens trobem just a la plaça del Carbó, on al darrere tenim la Rambla del Passeig per on els ciclistes, al voltant de 2:15, 3:15, 1 del migdia, passaran per aquí, el pilot s'espera en aquesta hora, i ja doncs s'estan preparant els preparatius perquè comenci aquesta tercera etapa del Tour de França, i qui està des de primera hora aquí també ja mirant com va tot és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic, Eduard Comerma, bon dia.
13: Bon dia.
12: Dia històric avui per la ciutat.
13: Sí, tu, ostres, moltes ganes de rebre els ciclistes ja, i sí, sí, és una cosa que segurament o no passarà més o tardarà molts anys a tornar a passar, no?
12: Veiem aquí una pantalla perquè la gent el pugui seguir l'etapa. Què més ha preparat l'Ajuntament de Vic per aquest dia tan especial?
13: Bé, a part del recorregut propi que passa pel mig de la ciutat i que la parteix en dos, i per tant hi ha molta zona de públic que pot aprofitar per veure la passada dels ciclistes, hem preparat, doncs, això, una zona aquí a la Rambla del Passeig, una zona amb diferents activitats, bàsicament una zona amb pantalla gegant per seguir i per que estarà comentada, l'etapa del Tour, una zona més infantil amb un circuit de bicicletes amb la col·laboració de Jofre Cycling, el club de ciclisme de la ciutat, i una part més amb música, amb food trucks per poder passar l'estona, i res, esperar la caravana i esperar el pas dels ciclistes.
12: Quanta gent està prevista que s'acosti als carrers de Vic per gaudir d'aquesta etapa?
13: Doncs no sabem, la veritat, és molt difícil, eh? Quan fas una cosa que no has preparat mai, costa molt de saber. Però ho hem preparat entenent que és un lloc que pot venir gent, de fet, gent d'altres comarques que no té la sort que hi passi el Tour, segurament aprofitaran per venir. I a vegades, més enllà d'anar-lo a veure en un lloc que pugui ser interessant, doncs, en un port de muntanya, doncs, bueno, potser anar a un lloc on munten diferents activitats també pot ser interessant. Per tant, jo crec que esperem públic, esperem també la gent de la ciutat, que en plena festa major, i aprofitant que avui és festa Vic, també surti i aprofiti per venir a veure els ciclistes, i per tant esperem que hi hagi gent, la veritat. Però el número no el sabem.
12: Ara ho deies, també Vic ara mateix es troba celebrant la festa major. Clar, Tour de França més festa major, aquesta mena de binomi, ostres, és molt important, no?, per la ciutat, i què més important que sigui, ostres, gaudir del Tour de França justament que et passi el dia que és festa aquí a Vic.
13: Sí, sí, sí. Sí, portem molt dia, moltes activitats, i la veritat, dius, ostres, després d'avui descansarem una mica, perquè vam fer la cursa als 7 portals aquesta setmana passada, amb també milers de gairebé 3.000 persones, vull dir que va ser terrible a nivell organitzatiu. El Tour també porta molts dies de canya d'organització, i després d'això esperem calmar-nos una mica a nivell esportiu. Però alhora, dius, ostres, que bé, no?, ens enganxi, no?, el pas del Tour en plena festa major, que la gent té ganes de festa, té ganes de gaudir, està animada, per tant, bueno, esperem que tot encaixi.
12: Perfecte, Eduard, doncs moltes gràcies, i que disfruteu de la festa major i també d'aquest pas pel Tour de França aquí a Vic. I com veieu, ja tots s'estan preparant, els voluntaris, molt importants, també han començat ja a muntar les valles, que serà la zona que marca la zona per on passaran els ciclistes, doncs aquí unes hores.
1: Doncs gràcies, Andreu. Evidentment, Vic encara dorm, segur, de la ressaca de la festa major d'ahir, però segur que a l'hora que passi el Tour estarà ple com un formiguer. Gràcies per aquesta connexió. Deixem la bicicleta a banda i parlem ara de futbol, perquè el Mundial Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2, un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complert. I a les 9 del vespre, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de la Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
14: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
1: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. Ens en fa la fotografia en Martí Paola, de Canal Terrassa.
15: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions de tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
1: I la Pobla de Segur ha celebrat aquest diumenge la 48a edició dels Reiers, un espectacle en què diverses embarcacions de fusta baixen pel riu Noguera Pallaresa. Enguany, la passejada ha estat marcada per les altes temperatures que no han impedit, però, una gran actuació dels quatre rais que han completat el trajecte de 6 quilòmetres sense cap mena d'incidència. La baixada de Reiers ha estat declarada com a Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat per la UNESCO i, fins i tot, s'ha inaugurat el Parc dels Reiers per retre homenatge a aquest ofici. Aquesta diada clou una festivitat que s'allarga durant 3 dies i que combina actes lúdics amb la memòria històrica.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de Matrix. Fa 20 i pico d'anys que van estrenar la pel·lícula Matrix, però jo, fins fa uns dies, no l'havia vist encara. I com no podia ser d'una altra manera, em va generar un debat intern. I si realment estem a Matrix? Saps què? Vaig a provar-ho. Estic sentada al sofà, tapada amb la manta, tanco els ulls i em concentro. Vull donar ordres a la meva ment, ordres clares i directes. Vull caminar per la paret i aprendre Kung Fu, com amb Neo. Segueixo molt concentrada, amb les ordres que li he donat a la meva ment. Tot i així, noto que el meu home em mira de reull. Segur que seria escapat al riure. Però vaja, que tampoc li hauria de sorprendre gaire que faci aquestes coses. Ja em coneix. Després d'uns minuts, res ha canviat. Ni puc caminar per les parets, ni he pres Kung Fu. En fi, deu ser que no estem a Matrix. Doncs bé, ara reflexiono sobre la zona de confort. Està clar que per potenciar la creativitat has de sortir d'ella constantment. I penso, fa uns 6 anys jo vaig decidir canviar la meva vida de dalt a baix. I si potser algú em va donar una pastilla vermella i no me'n recordo?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut algunes petites revifades de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho ha dit aquest matí la inspectora del cos, Mari Muñoz, des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
4: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. Connectarem tot seguit amb els companys de BOTB des d'aquesta ciutat per veure com van els preparatius a la prèvia de l'etapa. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi tenim els companys Marc Montes i Raül Martín. Bon dia de nou, Raül. Què ens expliques?
2: Bon dia, doncs sí, fa qüestió d'aproximadament una hora la sotsinspectora de bombers de Catalunya, Mari Muñoz, ha explicat doncs, que el foc ja el tenen estabilitzat, però el que el més es preocupa és el flanc dret, diguéssim, és la part de Gavarres tocant a Girona, que és el que potser viu alguna revifada més important. Tot i això, ja tenen tota aquesta vigilància preparada per actuar-hi ràpidament. És un dels punts calents i que temen que pugui haver alguna revifada avui pel fet d'alguna tramuntanada, algun vent que superi les ratxes previstes i també per l'onada de calor que vivim, no?, aquesta setmana. La zona més afectada ha estat aquesta matinada, potser la zona tocant a Mas d'Ambròs i la de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, com bé ha comentat la sotsinspectora, però ràpidament també hi han actuat. Anem a escoltar la sotsinspectora Mari Muñoz perquè ens expliqui el que ha explicat fa qüestió d'una hora, doncs com tenien controlat tota aquesta zona estabilitzada.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: A més, també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 dotacions d'aigua i 40 vehicles terrestres i també una unitat bombardera. A l'última hora també és que la propera compareixença serà aquí, també a la Bisbal d'Empordà, serà al voltant de la 1 del migdia, però abans a les 10, totes les zones afectades de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, tots els veïns afectats que hagin pogut tenir algun malmès a la seva casa o a la seva vivenda, vindran aquí a les 10 al pavelló per explicar atendre també els mitjans de comunicació i els hi donaran també un suport d'aliments i tot el que necessitin doncs, per intentar doncs, solventar econòmicament també tots aquests problemes i totes aquestes pèrdues. Per tant, l'última hora és aquesta, propera compareixença a la 1. A les 10 vindran tots aquests veïns afectats dels municipis de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i que de moment l'incendi continua estabilitzat però no controlat.
1: Hi ha molta feina per fer encara, Raül, i molta vigilància. Gràcies, doncs, Raül i Marc, per aquestes connexions. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
4: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Sagaró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
5: S'ha acabat el malson i ara com

afectat 4.500 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic alguna part d'aquest recorregut, especialment, com dèiem, el de la Catalunya Nord, a causa d'aquest foc. Doncs lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i de la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers, que tornava justament de les feines d'extinció d'aquests incendis, ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país, com a mínim, us dèiem, fins dijous. És la segona onada de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I quan falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 9, avui també us expliquem que Hisenda convoca aquest matí les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. I avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i també a dos exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I de l'àmbit internacional encara tenim la vista posada a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop de 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatge, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. De nou a casa nostra, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost, una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té tots els detalls la Carme de Fez.

0: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques, on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
1: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos, debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
0: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
1: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
0: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de metges de Catalunya fet el mes de juny.
2: El Departament de Salut, mentrestant, convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya, al país. És en línia i es pot trobar a les farmàcies i punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i la Maite Polo ens l'explica a nosaltres.
3: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
4: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
3: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
2: Catalunya s'ha bolcat un any més amb el Mollet per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta i l'ha seguit Marina Sancho, de BTV.
5: El Mollet per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
6: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
5: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica. Però encara hi ha feina per fer.
7: Tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
5: El Mollet es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
2: Doncs obrim la crònica esportiva parlant un dia més del Tour, d'aquest pas per Catalunya. Isaac del Toro és el guanyador de la segona etapa del Tour. Marta Casas, molt bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs si el ciclista mexicà de l'equip UAE va ser el que es va imposar a la meta a la muntanya de Montjuïc després d'un triple ascens a la muntanya barcelonina. Va creuar aquesta meta acompanyat pràcticament del seu company d'equip Tadej Pogacar. El tercer lloc del podi va ser per a Remco Evenepoel, mentre que el danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la General amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
9: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
10: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
8: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Toses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Doncs, com explicàvem, Granollers serà el punt de sortida d'aquesta tercera etapa. Volem veure com s'estan ultimant els preparatius per a l'arrencada d'aquí a poc més de 3 hores. Allà hi tenim el Juanjo Bermejo i l'Arnau Camí. Bon dia, expliqueu-nos com està preparant-se la ciutat per acollir aquesta sortida de la tercera etapa del Tour.
11: Bon dia, companys. Doncs la ciutat ja està pràcticament llesta per viure aquesta sortida de la tercera etapa del Tour de França. Un fet històric que passarà d'aquí poc menys de 4 hores aquí al Parc de Ponent. De fet, ens trobem just darrere meu, teniu el podi, on els pilots sortiran aquí al Parc de Ponent a saludar i després fer, evidentment, la seva signatura, ja sigui aficionats i també per marcar, que estan disponibles per competir en aquesta tercera etapa. Una tercera etapa que comentàveu, serà especial perquè a França, a la zona francesa, no hi haurà ni públic ni tampoc caravana publicitària. Ara bé, aquí al Vallès Oriental sí que hi haurà aquesta caravana publicitària. Sortirà quan quedi només 5 minuts per les 10 del matí. Ara ens toca molta teca abans del Tour. Caravana publicitària, la prova de cadets a 4:45 i després a les 12:10 puntuals començarà la sortida neutralitzada pels carrers de Granollers. Per tant, jornada històrica a Granollers i també al Vallès Oriental, vivint per primera vegada la seva història una sortida de la ronda francesa.
8: Gràcies, companys. Doncs aquesta sortida del Tour de França que es produirà, com ens deien, a partir de les 12:10 del migdia. I d'altra banda, ja fora del Tour, al Mundial de Futbol hi ha hagut sorpresa una més amb l'eliminació del Brasil aquesta passada nit a mans de Noruega. El conjunt nòrdic que s'ha imposat per 1-2 gràcies a 2 gols de Haaland en el tram final que han donat doncs, aquest bitllet per als quarts de final. El porter del combinat nòrdic, Nyland, ha estat l'altre gran protagonista del partit amb aturades destacades, entre elles la d'un penal llançat per Guimaraes al minut 13. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complert. I a les 9 de la nit, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Els dos combinats aspiren a aixecar el trofeu de campions del món. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de De La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
12: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
8: Doncs aquest partit, que començarà a les 9 de la nit, qui en surti vencedor s'enfrontarà al guanyador de l'Estats Units-Bèlgica, que també jugarà la propera matinada, en aquest cas a les 2 de la matinada.
2: Molt bé, doncs pendents i demà ho expliquem.
8: Demà sabrem com queda el quadre.
2: Gràcies, Marta.
8: Adéu, Helena.
2: Adéu, adéu. Abans d'acomiadar-nos, recuperem la notícia amb què hem encapçalat aquest informatiu. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat durant tota la nit remullant el perímetre, que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Els equips d'emergències han informat que aquesta matinada hi ha hagut algunes revifades de les flames i això fa pensar que el control de l'incendi encara trigarà a arribar. Cap a les 10 del matí s'ha convocat els veïns amb els immobles afectats per avituallar-los amb productes de primera necessitat, perquè també puguin explicar quins han estat els desperfectes de les seves cases. La següent actualització de l'estat de l'incendi serà cap a la 1 del migdia des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà. Doncs molt pendents, evidentment, d'aquestes altes temperatures, d'aquest incendi a les Gavarres i també a la Catalunya del Nord. Demà us ho explicarem. Gràcies per l'atenció i la confiança. Que vagi bé, bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els bombers descarten ara com ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha explicat que durant la nit s'han produït algunes revifades, una fora del perímetre molt a prop de la zona de Mas Ambrós, que de seguida s'ha pogut controlar. Amb tot, ha insistit que hi ha punts calents i ha explicat que els preocupa especialment el flanc dret i la situació d'onada de calor i també d'entrada de marinades.
2: Com sabeu, és un perímetre molt cremat, aleshores és un perímetre molt llarg de 40 quilòmetres i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions i edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial. El foc ha arribat a l'exterior, però no a l'interior. 11 amb afectació estructural dins de l'habitatge i 55 intactes. I el risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà en aquest tram final sense públic a causa d'aquest incendi. Incendis que coincideixen amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor d'avui, que s'allargarà fins a mínim, com a mínim fins dijous. De fet, el Meteocat manté actius avisos per calor amb màximes que podran superar els 40 graus a la plana de Lleida i nits tropicals amb molts punts, sobretot del prelitoral i del litoral, amb màximes que superaran els 25 graus. En mobilitat a aquesta hora hi ha retencions, sobretot als accessos de Barcelona, amb congestió a la A2 entre Sant Vicent dels Horts i Castellbisbal. També hi ha cues a la B10, a la B20, a la B23, a la C16, C17, C31, C32 i C58, amb retencions a la AP7 entre Granollers i la Roca del Vallès. També hi ha afectacions per la prova esportiva del Tour a la C17 a Canovelles i a la C352 a Granollers. A la zona de les Gavarres es mantenen els talls per l'incendi a la G660 i a la G6612 i pas restringit només a veïns a la G664. També a aquesta hora hi ha afectacions a la R3 amb circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre sobre la catenària. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Bon dia, el Prat. És dilluns 6 de juliol del 2026. Quan passen 5 minuts exactament per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Tornem a la rutina després d'un cap de setmana ple d'esdeveniments. La Cova del Foc, els vesprejos a la Ricarda i l'Orgull Prat, que han aplegat moltíssima gent a carrer. Aquest serà un dels temes que tractarem a la nostra tertúlia. A més, parlarem de la delegació de l'Ajuntament del Prat que va defensar al Parlament Europeu la necessitat de no ampliar l'aeroport del Prat. A més, més enllà de la tertúlia, parlarem de les activitats més destacades d'aquest estiu. Ho farem de la mà dels equipaments culturals. Coneixerem el personatge Joan Sense Neu, que ens convidarà a una esquiada a la plaça de Catalunya, i viurem la semifinal del Pica Lletres, que enfrontarà l'Institut Mediterrània del Vendrell i l'Institut Ribera Baixa del Prat. També acomiadarem el nostre espai d'història inacabada amb Pau Rodríguez Cabanac per la Porta Gran, amb una de les històries més increïbles del Prat. Avui us expliquem la història de la cabra xina.
1: La primera cabra detinguda a Catalunya per robatori, la Xina, comença avui la seva reinserció social després d'haver estat privada de llibertat durant una setmana. La cabra d'un any va ser denunciada pels venedors del mercat de Sant Cosme del Prat de Llobregat perquè els robava les peces de roba. La Xina, que s'ha fet popular en pocs dies, va sortir ahir al vespre en llibertat vigilada. Ara començarà una nova vida en un ramat d'un pastor de les comarques de Barcelona.
0: Comencem. El control tècnic Sergio Villar, Marquín de la producció, Neus Bou a les xarxes socials. I qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isna. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Vinga, doncs anem amb el repàs de l'actualitat del dia. Saludem el redactor de serveis informatius de la casa, l'Ivan Conde. Què tal? Benvingut.
1: Bon dia.
0: Com va?
1: Tot bé.
0: De què parlem avui?
1: Parlem d'actes del cap de setmana, com per exemple la celebració del Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, que s'ha commemorat amb una desfilada que, recordem, ha sortit dissabte de la plaça Catalunya i ha travessat, com és habitual en aquesta ruta habitual, doncs l'Avinguda Verge de Montserrat, carretera de la Marina i carrer Lleida per arribar a la capsa. Una jornada que, sota el lema Un pas endavant pels drets de la LGTBI+, ha tingut l'objectiu de reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual afectiva i de gènere. La desfilada, que ha estat encapçalada per la batuca de Crestatum i dues carrosses seguides per una gran part de la ciutadania, el recorregut, com dèiem, en final a la capsa, on les autoritats han adreçat unes paraules a la ciutadania centrades en la reivindicació de mantenir la lluita pels drets de la comunitat LGBTIQ+, davant el creixement dels discursos d'odi. Escoltem l'alcaldessa del Prat del Bau i la tinenta d'alcaldia de l'àrea de benestar, polítiques d'igualtat i ciutadania, Marisol Rojas.
2: Avançar en drets i llibertats no és només pel col·lectiu, és perquè tots i totes puguem seguir vivint amb llibertat. Aquests petits avenços són sempre fràgils i és una flama que cal mantenir viva. I només es mantindrà viva amb el vostre compromís per aturar els discursos que encara avui volen ser majoritaris al Congrés dels Diputats, als Parlaments del nostre país i també al nostre Ajuntament.
3: Els drets LGTBIQ+, no són privilegis, són drets humans. I els drets humans no són negociables. Fer del Prat una ciutat lliure de prejudicis és una responsabilitat de tothom. I ens hem de plantar units i unides davant de qualsevol mostra d'intolerància, de violència o de discurs d'odi.
1: Per la seva part, l'associació Orgull Pot Hablava, que va decidir ocupar la part final d'aquesta desfilada, també doncs, argumentant algunes diferències amb l'organització, sobretot no, parlant de la necessitat de posar més enfoc també en la part reivindicativa i no únicament en la vessant festiva, doncs amb la lectura del manifest han posat el focus en les necessitats actuals del col·lectiu i han defensat la implicació de tota la societat per avançar cap a una igualtat real i efectiva.
4: Estem vivint una normalització de l'assenyalament, la deshumanització i la pèrdua de les polítiques en defensa dels drets humans. És ara més que mai quan ens cal compromís amb els drets de totes les persones. Necessitem la participació real de la comunitat LGTBIQ+ del Prat. Necessitem actes reivindicatius, amb contingut i que siguin realment transformadors per un Prat de totis. Volem un Prat on puguem treure la nostra ploma, on se'ns escolti, on hi tinguem cabuda.
1: Tot seguit ha continuat la festa amb les actuacions d'artistes com ara Mala Rumba o sessió de música en directe de la mà de DJ Piti Bacari, Mil Amunt o DJ Carmela.
0: Molt bé.
1: També, pràcticament, doncs, si no alhora, amb uns pocs minuts de diferència, els Diables del Prat han celebrat una nova edició de la Cova del Foc, un dels actes principals de l'entitat que enguany s'ha celebrat sota el nom de l'Evolució. El parc del Fondo d'en Peixos s'ha omplert de gom a gom de ciutadans i ciutadanes de totes les edats que no s'ho han volgut perdre. Doncs un espectacle on hi ha hagut pirotècnia, bèsties de foc i representacions tradicionals pròpies del món dels diables. Una edició de la Cova del Foc que coincideix doncs, amb diferents aniversaris, com per exemple que els músics de Diables del Prat celebren 30 anys d'història. En un dissabte, que així a nivell anecdòtic, no sé si t'ha passat a tu, perquè ho parlàvem així a l'entrar, on hi havia gent que no sabia on anar, eh?
0: Perquè... Sí, hi ha molta cosa. Jo no estava dissabte, justament, però sí que tenia la Festa de l'Orgull molt a prop de casa i, per tant, vaig veure moltíssima gent a l'Orgull. El divendres sí que em vaig apropar cap als vespresos i també hi havia molta, molta gent. O sigui que hi havia molts focus d'atenció i és veritat que potser durant l'any no hi ha tanta activitat, sí, però els caps de setmana de juliol es concentra tot.
1: Nosaltres, com a treballadors, ja hi ha aquest puntet de... Ens alegrem per la gent, anem
0: sí,
1: a dir-ho així, que
0: sí,
1: hi hagi activitats.
0: Clar que sí. Molt bé, alguna cosa més?
1: Doncs res, parlarem avui també de promoció de pisos de lloguer, de les alertes per calor, perquè el que arriba és, com a mínim, el que diuen les previsions per preparar-nos,
0: sí,
1: i d'algun detallet més, tot a partir d'un quart de... No, d'un quart no, d'una, de la tarda.
0: Que vagi bé.
1: Adéu. Adéu.

0: Vinga, doncs obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Com va?
1: Doncs bé, comencem la setmana, la darrera setmana ja d'aquesta temporada.
0: Contents, eh?
1: Sí. I l'obrim amb molt bones notícies, perquè tenim doncs una molt bona marca de l'atleta pretenc Javier Lorente, l'atleta pretenc de l'Hospitalet d'Atletisme, que s'ha proclamat campió de Catalunya amb rècord als 400 metres tanca. El recent medallista iberoamericà ja es va imposar amb autoritat a la prova dels 400 metres tanca, sumant d'aquesta manera, doncs, com dèiem, un nou registre, perquè doncs, en aquest campionat iberoamericà va aconseguir la medalla de plata. Ara puja un grau més al podi, després de signar una actuació brillant amb un temps de 50:14, que li permet doncs, no només posar-se la medalla d'or, sinó també establir un nou rècord en el campionat.
0: Molt bé.
1: D'això parlarem, però també hem tingut altres resultats. Per exemple, vam tenir Campionat de Catalunya de Natació Màster, 7 medalles en total es van emportar els nostres nedadors, i hem de destacar el subcampionat de Josan Álvarez, campió d'Espanya, i també de Joan Sánchez, campió de Catalunya. D'això parlarem, però també avui el nostre protagonista és el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, que va ser aquí pels micròfons del Prat Esports per fer balanç de la temporada i també per parlar de la nova temporada, que teníem aquí aquest interrogant de
0: sí.
1: Jugarà tercera FEB, jugarà segona FEB, doncs jugarà en segona FEB i ja estem veient moviments també, tema de configuració de la plantilla. Recentment s'ha anunciat que Mario del Campo serà el nou entrenador, per tant, doncs, continua aquest projecte. Un tècnic que va arribar la temporada passada, no podem retrobar-hi res, perquè ha estat una gran temporada, només dues derrotes, la resta victòries, i per tant, doncs, el projecte que té molt bona pinta. Encara hem de conèixer arribades, de moment hem conegut sortides, jugadors que sí que és veritat que no han tingut al llarg de la temporada una gran presència, i per tant, doncs, bueno, no són baixes sensibles. I res, a l'espera de veure quins són els nous noms que acompanyen aquest equip. Imaginem que hi ha jugadors que no s'han anunciat, però els Marc CC, el Sergi Costa, tota aquesta gent que van fer, no?, aquest esforç de continuar la temporada doncs, a tercera FEB, no voldran ara doncs, deixar la segona FEB.
0: Esperem
1: però,
0: que bueno, no.
1: Esperem que no, però bueno, sí que és veritat que encara no hi ha molts d'aquests noms, encara no hi ha confirmació oficial de la seva continuïtat, però si és veritat que s'espera, li preguntarem a l'Arseni si aquests noms continuaran a la propera temporada.
0: Clar que sí, doncs sempre interessant l'Arseni Conde. Ivan, gràcies.
1: Jonathan.
0: Ui, Ivan, perdó. Estava pensant en diverses coses, que l'Ivan ha vingut abans. Mira, ens hem confós en horaris i ara m'he confós jo en nom. O sigui, imagina't. Jonathan, moltes gràcies i com sempre recordem que avui al Prat Esports doncs també en aquest horari de migdia i de tarda.
1: Que vagi molt bé. Vinga, adéu.

0: Planeta Prat, l'òrbita pot al lava.
1: Doncs pendents de la pujada de temperatures, com sempre ens porta tota la informació meteorològica el Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
2: Bon dia, comença la setmana amb un temps completament estiuenc i molt rigorós, a més, perquè la temperatura puja respecte ahir. Estarem parlant que aquesta tarda hi haurà moltes comarques per sobre dels 35 graus i més a prop dels 40 que dels 35 a l'interior gironí, també a gairebé tota la vall del Llobregat i a les comarques de Ponent, així com les de l'Ebre. Cap als 40-41 graus és fàcil d'assolir avui en alguns indrets del Segrià o també de la comarca de la Ribera d'Ebre, per exemple. Tot plegat amb molt pocs núvols, aquesta tarda alguns al Prepirineu, sobretot al Lleidatà, amb algun ruixat, però francament local, especialment a destacar aquesta calor molt intensa durant moltes hores a gran part del país. N'estem pendents a la xarxa?
1: Déu-n'hi-do, doncs ens haurem de preparar per la calor encara més per patir-la i per continuar, perquè sembla que això ens acompanyarà uns dies. Anem a veure com estan ara mateix el transport públic. Hi ha una afectació a la R4 de Rodalies amb demores de 20 minuts de mitjana per una incidència que ara ja està resolta, però s'està recuperant. I al metro, l'estació de Verdaguer, des d'avui doncs queda tancada per obres de millora i els trens no s'aturen aquesta estació de la línia groga. Anem a conèixer també com estan les vies principals d'entrada i de sortida, el trànsit, com sempre, amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns, un matí on hem tingut diverses incidències i accidents, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. A hores d'ara, però, ens centrem en el vessant Llobregat, recordant que ja es pot circular amb normalitat a l'A2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, on fa una estona hi ha hagut un accident que ha arribat a tallar fins a dos carrils de circulació. Tot i aquestes incidències que a hores d'ara ja s'han solucionat, continuem en aquest vessant amb retencions a l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà del Llobregat en direcció a Barcelona, i a la B23 també amb 5 quilòmetres d'aturades des de Molins de Rei fins a Sant Just d'Esvern. També hi ha lentitud d'un quilòmetre fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, a la C31 a l'altura del Prat del Llobregat, en els dos sentits de la marxa, es circula amb fluïdesa, però tenim un quilòmetre de lentitud en sentit nord des de Viladecans a la C32 en direcció a Barcelona. Pel que fa a les dues rondes, tenim congestió en els dos sentits de la marxa, com és habitual, i també congestió en tot el nord de la Trinitat, que arriba sobretot des del Vallès, un sector on també hi ha retencions, a la AP7 des de la Roca fins a Montmeló en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies, que vagi molt bé. I ara anem a explicar-vos el que heu de saber per començar el dia amb la màxima informació possible, i ho fem de la mà d'en Marc Quinto. Què tal, Marc?
4: Bon dia, Isa. Darrer dilluns de programa, de temporada, així que l'encarem amb molta força aquesta setmana. T'explico.
1: Molt bé.
4: Avui, diaris, comencem el diari Ara. Parlem d'emergència climàtica, i és que setmana crítica pels boscos catalans per l'onada de calor. Mm-hmm. Això s'ajunta amb els diferents incendis que ja tenim en marxa. El govern aixeca els confinaments i els bombers esperen controlar aviat el foc del Baix Empordà, un dels que preocupaven més aquí a Catalunya. La Generalitat decreta l'estat de perill extrem d'incendi en 45 municipis de 9 comarques. I la imatge del dia és d'un habitatge afectat per aquest incendi del Baix Empordà, en què doncs ha estat afectat, però per sort no ha estat super afectat, que hi ha d'altres edificis doncs que s'han cremat una mica més, i ja ha cremat 2.200 hectàrees. Aquest seria una mica doncs el tema del dia al diari. Ara, amb un destacat també del comiat massiu a Khamenei a l'Iran, que recordem, fins ara no l'havien pogut fer, amb crits de venjança cap a Estats Units i Israel.
1: El periódico, la veritat que sembla una altra realitat absolutament diferent. Els incendis no surten en cap destacat de la portada. El que sí que ocupa la portada és el tour, un tour mediterrani, i per tant és una imatge molt maca, la veritat, però és veritat que han passat
4: però
1: coses importants i creus aquí a Catalunya. Més temes i més destacats. Europa es prepara per liderar l'OTAN. Trump va a la trobada de demà només per respecte a Erdogan. El rearmament europeu afronta colls d'ampolla industrials i també manca de míssils. Per tant, veurem què acaba passant, una cita important aquesta setmana que segurament marcarà el nostre futur proper. Més coses. Aliança busca fitxatges en espais ultra o fora de l'àmbit independentista. També doncs, destaca l'eclipsi, que no sé si tu tens a la teva agenda.
4: No sé, no en sabria dir ni quin dia
1: no,
4: és.
1: Va.
4: El que sé és que no m'interessa.
1: Doncs el 12 d'agost serà aquest eclipsi.
4: Estic aquí treballant, no podré
1: veure. I l'Espanya Buidada, que és un lloc on jo hi seré per veure aquest eclipsi, tem col·lapses a les carreteres. Per tant, una de les coses que fa que jo hi vagi explícitament és veure com la comarca s'omple de gent, però tampoc no volem gentrificació, eh?
4: Clar, no podeu voler que no estigui buida
1: clar,
4: i plena a la
1: clar,
4: vegada.
1: Exacte, saps? Gentrificació tampoc. I un altre destacat que m'ha cridat l'atenció i és que el barri de la Mina suma gairebé un centenar d'apartaments turístics.
4: Perquè la gent no sap on està anant. Vinga, i acabem amb la Vanguardia. El Tour de França és la fotografia del dia, però parlem de justícia i és que una enquesta de la Vanguardia diu que només el 40% dels espanyols percep que els jutges són imparcials, la desconfiança en la justícia s'estén i una majoria veu un biaix polític en els casos de Begoña Gómez i de l'exfiscal general. I després, alguns destacats, tenim que la Borsa preveu un semestre de pujades per la millora de la situació geopolítica. I després, la ultradreta alemanya, això a nivell europeu, aspira a governar dos lands a partir del setembre.
1: Molt bé, doncs anem a explicar què hem preparat avui al Planeta Prat.
5: Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Vinga, Marc, què hem preparat?
1: Vinga, doncs, dilluns. Comencem fent tertúlia, avui amb el Francesc Gelabert, la Marta Gómez i el Pere Azcurra. Parlarem del primer cap de setmana de vesprejos a la Ricarda, que a més s'ha sumat en que era un cap de setmana ple d'activitats a la ciutat. Sembla que sigui maig o abril i no juliol, perquè hi ha un munt de coses, i bé, parlarem d'això. Nosaltres podem també dir de primera mà que hi havia força gent,
0: sí,
1: i l'ambient era agradable, no hi havia
0: bulla,
1: no hi havia problemes, o sigui, tot molt bé per l'estona que vam estar. Veurem els tertulians què n'opinen. Després parlem també d'aquesta visita express de l'Ajuntament a Brussel·les, amb entitats també en contra de l'ampliació de l'aeroport, que van estar allà un parell de dies, doncs, assistint a xerrades, xerrant també i intentant pressionar una mica per evitar aquesta ampliació. Sí. I acabem també parlant, avui tot molt pretenc, perquè parlarem, si estàvem a la Ricarda, venim res 100 metres més cap aquí, arribem al McDonald's de, dels pisos de la cooperativa, veurem, ara ja sí, tothom està al tanto d'aquest nou emplaçament del nou McDonald's, i doncs veurem què n'opinen els tertulians. A les 10, última ronda de trucades als equipaments culturals de la ciutat perquè ens expliquin què tenen aquesta setmana i també si volen destacar alguna setmaneta més, alguna cosa. A 11:15, molt interessant, perquè coneixerem a Joan Sense Neu, que aquesta persona ve del Teatre Càdix i ens presenta una, el que ell vol que, és, que sigui una esquiada anual del Prat, que serà a mitjans de juliol, i doncs ens ve a explicar de què tracta això, què és això de voler esquiar en ple estiu i de com ho aconseguirà. Fins aquí de moment podem
0: Perfecte,
1: explicar.
0: Marc.
1: I tenim una música doncs molt adient sobre això. Vale, després a les 11...
0: En plena onada de calor,
1: sí.
0: Nosaltres intentarem
1: refrescar-vos. Sí, sí. A les 11, al Picalletres, vam passar a la semifinal i avui tenim la semifinal de l'Institut Ribera Baixa, que doncs podrem sentir-ho a les 11.
0: Molt bé.
1: A les 11:30, història inacabada. Va millorant el programa per moments, perquè parlarem de la cabra xina, la xina, que és aquella cabra que robava el mercadet setmanal.
0: Que estava ensinistrada per anar a robar i...
1: I després no era de ningú, la cabra, quan la van detenir. Llavors, doncs el Pau Rodríguez ha volgut explicar-nos aquesta història per acabar temporada, que sempre...
0: Per mi la millor història del Prat.
1: És molt xulo.
0: Sense cap dubte.
1: I què més, TV3? Doncs va fer una àmplia cobertura del tema. Després, el Lec dels Valors. A les 12, el Guaita, què tenim? I acabem amb arquitectura de proximitat, amb la segona part que tenim de l'episodi 10, parlant de circularitat.
0: Doncs últim espai també d'arquitectura de proximitat de cara encara per aquesta temporada, i ja sabeu que comencem l'última setmana també
1: que bé.
0: Del Planeta Prat. Marc, gràcies.
1: A tu, fins ara.
0: Adéu.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
8: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
7: Qui omplirà la galeria de mil moments.
8: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
7: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
8: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
7: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
9: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
10: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
11: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 32 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia. Avui saludem a Pedro Ezcurra. Què tal? Com
1: Hola.
0: Estàs?
1: Bon dia.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: Marta Gómez, bon què tal, Marta?
2: Hola, bon dia, molt
0: I bé. I Francesc Gelabert. Hola, Francesc.
3: Bon dia.
0: Com va?
3: Molt bé.
0: No sé si heu fet alguna de les coses que hi havia aquest cap de setmana, perquè s'han ajuntat multitud d'esdeveniments. Han començat els vesprejos a l'entorn de la Granja Ricarda, tant divendres com dissabte, i això es repetirà al llarg dels caps de setmana d'aquest mes de juliol. També es feia la Cova del Foc, aquí amb la Colla de Diables del Prat. Es feia la Desfilada de l'Orgull, que acabava amb una festa a la capsa. I, de fet, són esdeveniments que alguns s'han fet de manera simultània, però que, almenys pel que hem vist, pel que hem pogut gaudir o passar les tonetes, sí que hi havia força gent. Començo pels joves. Francesc, tu has passat pels vesprejos de la Ricarda, has fet alguna activitat o no?
3: La veritat és que aquest cap de setmana he estat fora
0: del
3: Prat, o sigui que no he pogut gaudir de cap de les activitats d'aquest cap de setmana. O sigui que bé, no podré explicar gran cosa.
0: Què et sembla que es facin activitats d'aquest tipus o que es concentrin tantes només al juliol?
3: Home, la concentració aquesta potser no és bona, però que es facin activitats, vull dir, fantàstic, no? I segur que estava tot ple de gent.
0: Sí, no? Bueno, jo vaig passar els vesprejos divendres i dissabte vaig passar per l'Orgull i hi havia molta gent.
3: Clar.
0: Molta gent als dos esdeveniments, cosa que em va sorprendre perquè divendres era quan començaven els vesprejos i no sabia
3: ben bé com anirà, no?
0: Sí, sí.
3: Vull dir, la concentració podria ser un problema si fes que alguna de les activitats punxés per culpa de que hi ha competència, no? Però si tot està ple, endavant, no?
0: Pedro, tu vas passar per alguna de les activitats. El foc, ja entenc que no.
1: No, és que l'únic que hi ha hagut amb aquestes festes és foc i petardos.
0: Tu dius a Sant Pere, però ara era la Cova del Foc aquest divendres.
1: I tinc que marxar de casa.
0: Dissabte,
1: però no he sentit... M'han dit que...
0: Apropa't al micro.
1: M'han dit que hi ha quatre bandes de música al Prat. Ni una música ha sortit al carrer la festa major. A partir que a mi la música m'encanta i no és soroll. Només petardos, i ahir o abans d'ahir encara al fons d'un peixó, sí. Però allò ja està una mica
0: la
1: més lluny, però també vull dir, nosaltres la festa no es podem dir és les festes del foc, no festes majors de música, una audició de sardanes que la fan cada mes. Res més. I això a la gent li fa feliç, però quatre bandes i que ni amb tota la festa major no senti jo a la plaça una banda per fer-s'ho mirar, no? O per part de... I després has dit...
0: Parles de les festes de Sant Pere, que van ser fa dues setmanes.
1: Les que han passat la setmana passada.
0: Sí, jo parlava d'aquest cap de setmana concret,
1: bueno,
0: perquè
1: també
0: han començat els vesprejos a la Ricarda.
1: Ahir també una tamborinada...
0: Apropa't.
1: Ahir havia una tamborinada... que soroll, excepte l'última petita, l'última que eren uns joves que tocaven divinament, una, els altres és que seixin una mica, que aprenguin, perquè si els tambors, si no estan ben educats, és soroll. I la prova és que els últims que van sortir, uns jovenets, sonaven perfectes. Vull dir, la música, sobretot que sigui ben tocada, però és que al Prat no hi ha música a les festes.
0: Clar. Per exemple, és que justament la setmana passada, Pedro, vam entrevistar els músics de Diables del Prat, que sí que tenen molts premis i reconeixements a Barcelona amb els concursos de músics de Diables, O sigui, que potser els últims que vas veure sí que eren aquests músics de Diables,
1: ja dit...
0: i els primers sí que eren doncs, els nens
1: però...
0: que s'apropen i que comencen.
1: Però
0: hem de tenir una mica de paciència, que
1: la música... No,
0: clar,
1: però
0: m'he
3: d'aprendre.
0: Però
1: m'han dit que quatre bandes municipals. És veritat, és que...
0: Clar,
1: no
0: t'estan? Sí.
1: Quan sortirà?
0: Bueno, actuen per festa major, és veritat, però...
1: Home, sí. Si no surten les festes majors i els deu pagar l'Ajuntament, com és natural, perquè tothom paga i si no surten les festes majors, a què es dediquen aquests senyors?
0: Bueno, més enllà de Sant Pere, que en vam parlar la setmana passada tant dilluns com divendres, tu Marta has passejat pel Prat, has
2: l'Orgull,
0: fet alguna cosa?
2: Només,
0: no?
2: Perquè l'Orgull. Aquest cap de setmana tenia compromisos a Barcelona, he trepitjat el Prat per dormir i dutxar-me, bàsicament, o sigui, m'ho he perdut, però el proper divendres sí que tinc pensat passar per la Ricarda.
0: T'has mirat pel planning, perquè és veritat que hi ha un cartell on cada dia hi ha música diferent i no sé si vas divendres per disponibilitat o per música.
2: No m'ho he mirat ni sabia que estava diferenciat, o sigui, pensava que era com una cosa més o menys igual cada dia, però m'ho miraré, que tinc els dos dies disponibles i em fa més gràcia divendres, però potser al final acabo anant el dissabte, no tinc ni idea.
0: Doncs recordar que també aquesta setmana és Sant Pollín i, per tant, Pedro, tornaràs a gaudir de molta gent al carrer. Al teu entorn, eh?
1: Afortunadament, demà marxo del Prat i no torno fins l'agost.
0: Doncs mira, Sant Pollín que arriba i també doncs, els vespresos de la Ricarda intenten no contraprogramar activitats i, per tant, fan propostes diferents de les que hi ha. Per exemple, dissabte era música dels 80 perquè ja s'entenia que la música més ballable estaria a la capsa. I es fan propostes doncs, una mica diferents per no contraprogramar coses que hi haurà al Prat, com per exemple Sant Pollín, que us explicarem també el divendres. Parlem d'altres coses. Un tema molt comentat aquí al Prat, nosaltres vam fer un vídeo amb la Neus Macías sortint al carrer i preguntant a la gent del Prat si estaven a favor o en contra d'un McDonald's a local dels 101 habitatges de la Cooperativa Obrera de Viviendas. Us havia arribat això del McDonald's i què en penseu, Francesc?
3: Home, fa setmanes que se'n parla,
0: sí,
3: no?
0: T'havia
3: arribat. A les xarxes i això ja se'n va parlant, ja xup-xup i tal.
0: Ja xup-xup, sí.
3: I jo, la veritat, o sigui, veig uns molt en contra i uns altres molt a favor.
0: Val.
3: I jo no estic ni molt a favor ni molt en contra. Vull dir, a mi,
0: és difícil ara, això.
3: No puc prendre partit amb això, vull dir, no sé, jo he anat alguna vegada al McDonald's. Vull dir, no sé, ja tinc 40 i pico d'anys i he tingut temps d'anar-hi algunes vegades, no? Però tampoc no sóc un fan que vagi cada cap de setmana al McDonald's, no? Llavors, vull dir, pues segurament alguna vegada hi podré anar, no? Però, no sé, a mi el que em sorprèn més és la ubicació, no? O sigui, el McDonald's tradicionalment estava com a llocs, no? Els polígons industrials, a prop de centres comercials, no? A més, no dins de centres comercials, sinó a prop de centres comercials, no? Sempre buscant ubicacions així una mica estratègiques, amb aparcament propi,
0: pas,
3: generalment, no?
0: No?
3: I aquí està en un lloc urbà, no? Vull dir, encara en zona en creixement, no? Però, vull dir, zona urbana, amb poc lloc per aparcar, perquè allà no hi ha lloc per

0: parlant d'ubicacions de Barcelona, potser
1: sí, que estan en grans ciutats és diferent.
0: On passa gent, a l'Hospitalet també estan molt propers als habitatges, potser no als baixos d'habitatges, no? Però sí que en aquestes ubicacions properes. Cornellà també està a ubicacions ja gairebé de nucli urbà. Marta, no sé si tu
2: no
0: havies parlat d'això.
2: A mi no m'agrada el model de ciutat que comporta McDonald's al mig de la ciutat per moltes coses. Primer, pel tema del lloguer, perquè clar, el comerç local no pot competir amb un McDonald's que et pot pagar una burrada de lloguer, i a més em sembla com una mena de contradicció, no? En uns habitatges que són molt assequibles, que són els de la cooperativa, que el lloguer sigui molt elevat pels baixos i que ho pugui pagar un McDonald's, em sembla un tan estrany. D'altra banda, és com que aquí al Prat ens hem lliurat fins ara de les franquícies aquestes en favor del comerç local i, no sé, cada cop i volta ens deslliurem d'això mitjançant un McDonald's, i hasta el tema del tipus d'alimentació que ofereixen, que no és sostenible i que també és com realment volem això.
0: Pedro, t'havia arribat això de l'arribada del McDonald's?
3: No, us escolto, veig que...
0: Apropa't.
3: Us escolto, veig que és una opinió... Està molt bé, però jo pregunto. Primer, ara no vull rebatre, però quin problema té McDonald's que no tingui Carrefour o el Corte Inglés? McDonald's, que sàpiga jo, quan he entrat alguna vegada, té uns protocols d'ordre, de neteja,
0: sí,
3: cosa
0: així.
3: Que els pakistanis, els orientals, els andalusos, dels 300 bars o 400 bars del Prat...
0: Catalans també poden tenir problemes.
3: I els de casa, però sí, no en queden massa.
0: No
3: anem a veure com estan les cuines, i en canvi, proximitat. Jo no crec que embareni McDonald's, i a més, diuen que al Prat no hi ha puestos per anar a la joventut, pues si va a McDonald's serà bo. I després dir que allò és cèntric, no. Tu hi vius per allà, però jo quan vaig allà...
1: No he dit que sigui cèntric, he dit que està en el nucli urbà.
3: No, està sota els avions.
0: Clar, però hi ha cases allà...
3: Però està sota dels avions.
0: Clar, estarà sota d'un
3: edifici.
0: I és
3: un lloc solucionable. Uh-huh. I a més, un McDonald's, no sé, a qui fa nosa.
0: La pregunta del Pedro és interessant. Si fos un altre tipus... Clar, hi ha altres cadenes. Hi ha hagut Domino's, no? Telepizza...
1: Una mica més enllà del mateix carrer, hi ha Domino's...
0: Hi ha Domino's en aquell carrer.
1: I ningú s'ha queixat mai.
3: O
1: hi ha Telepizzas pel Prat, o hi ha...
0: Per què genera McDonald's?
2: De fet, tenim el Burger King.
1: O hi ha el Burger King al Carrefour.
3: No, però tenim aquí la plaça una franquícia d'una gent encantadora que ho fan perfecte, fa molt net. I ara perquè ve un altre que és americà, perquè si fos xinès, jo diria, bienvenido. No, jo vull dir, no veig arguments, no els veig, perquè jo, quan he entrat hi havia neteja, ordre, disciplina i silenci. Cosa que molts bars d'aquí ni veig ordre ni disciplina, i quan vaig als lavabos, perquè els vells tenim que entrar a vegades, perquè tenim premures que no teniu vosaltres, escolta, i si el lavabo està així, com estarà la cuina? I són franquícies, perquè els pakistanes també són franquícies, i els musulmans són franquícies, no són petits empresaris, no us enganyeu, perquè aquí a la plaça hi ha 5 bars de xinos, van canviant i no mai veiem els amos,
0: Clar, els estàndards de qualitat és veritat que són elevats perquè han tingut moltes inspeccions, i per tant és cert que si algú coneix algú que ha treballat al McDonald's, sempre parlen d'aquests protocols molt estandarditzats, que menjarien realment...
1: És la base del seu negoci.
0: Clar, és la base d'aquest negoci, els protocols molt estandarditzats, i després sí que ofereixen preus imbatibles, no? I en un moment... amb molta rapidesa.
2: Però a mi sí que em fa pensar en una cosa, i és el nivell de residus, que no ho sé, no afirmo que en tinguin més que d'altres restaurants, però em fa pensar que segurament sí, perquè és una producció molt massiva.
0: Clar, aquí es parla d'una altra cosa, que és la brutícia que pugui generar un McDonald's. Això li hem de donar les culpes al McDonald's o a la gent que hi va i no llença la brossa?
2: I tenim tots una miqueta de culpa, no?
1: És la gent, no? Vull dir, qui ho llença... No.
0: Però és un dels temes que suposo que tu
1: has vist
0: que més preocupa.
1: Sí, he vist algun comentari que deia el parc dels Jardins de Montracó estarà ple de Happy Meals.
0: Sí.
1: No? Vull dir, que és una mica, un comentari una mica caricaturesc, no? Però vull dir...
0: Sí.
1: Potser sí que hi haurà alguns joves que aniran a prendre-s'ho allà, però vull dir, en un restaurant de 400 metres quadrats, jo crec que hi hauran moltes taules. Jo crec que la gent s'asseurà bé a dins, no? Vull dir, tu ho agafaràs per anar al carrer, agafar calor al carrer, sobretot a l'estiu, que és quan convida a estar al carrer.
2: Potser nosaltres, no, pel jovent, sí.

0: sé.
1: No sé, perquè no també sé. El jovent de Fres té aquella cosa de veure's, de trobar-se, clar, de que et vegi al local, clar, no sabem.
2: Sempre diem que el jovent no té puestos, jo sempre a McDonald's, jo l'he associat als joves, sí. Sempre, i a més, productes en cartró, que no contamina, no plàstic, com altres bars, que et posen plàstics, i després ja dic la neteja, jo t'asseguro que una mosca en una cuina de McDonald's, el jefe de la cuina segur que té un parte. Ho sé,
1: sí,
2: perquè,
1: sí, sí, sí,
2: perquè no,
1: sí,
2: no per sí, McDonald's, perquè els americans funcionen així.
1: Sí, sí.
2: I el Prat, això, que ara ser un purista i tenir 300 bars que, amb, 30, amb 40 metres quadrats que no tenen espai ni per la cuina...
1: Home, tu hi aniràs? Si es posa al McDonald's?
2: No, perquè no, perquè no, però jo quan he estat fora de Prat i he arribat molt tard a la nit,
1: clar,
2: i està tot tancat, clar, la meva dona hem tingut que anar a McDonald's i et donen aquell pa tan gros, clar, deixes la meitat,
1: sí,
2: però jo no sóc un prototipo. Però els joves, què tenen aquí? Si allà tenen... Jo ara posaria de seguida una sala de música al costat, un empresari, perquè els nanos, després de sopar, tinguin un puesto on anar, que és el que falta al Prat, no?
1: Clar, aquest és un tema encara més problema.
2: Més positiu.
1: Veurem, vam parlar també amb Antonio Pedrero, amb el president de la cooperativa obrera de viviendes, i deia doncs, que sí que hi havia converses, que les dues parts estaven interessades, però que queden alguns serrells per acabar de concretar com serà o si finalment hi haurà un McDonald's en aquell entorn. Vam fer un vídeo, com dèiem, amb moltíssimes reproduccions, més de 20.000 reproduccions. Ara mateix, per tant, és un tema que interessa. I molts han fet dos perfils d'Instagram, un que es diu "no volem McDonald's al Prat", un altre que es diu "sí, volem McDonald's
0: al Prat". Aquest no l'he vist, aquest està al contrari només.
1: Hi ha posicionaments i s'estan despertant aquests temes a les xarxes.
2: Jo m'he enterat per vosaltres aquí.
1: Si mira, no. Veus?
2: Que no té importància, per mi no té importància. Jo crec que és bona idea, si no posaran tallers de cotxes, és que aquests baixos de 400 metres quadrats o poses un taller de cotxes o una franquícia molt gran, qui conya de llogar? De proximitat, doncs 400 metres, o fas una escola, però llavors l'has de comprar, però 400 metres, gràcies que vingui a McDonald's.
1: També és cert que pocs locals posaríem sota de casa nostra, no? És difícil que una activitat
2: mira
1: ens agradi i ens encaixi en els nostres horaris.
2: Pues mira aquí la plaça, mira la plaça. Tot està ple de bars.
0: Sí, sí, tenir bars o restaurants a sota casa ningú li fa gràcia, perquè, bueno, sobretot, doncs, al vespre, no?, quan la gent surt després de sopar, a vegades la gent es queda xerrant i tal, els típics bars, no?, que tenen els cartells "si us plau, respecteu el descans dels veïns", no?
1: Vull dir,
0: això estem cansats de veure-ho així,
3: no? O si treballes de nit i has de dormir de dia i tens un súper a sota casa que obre a les 6 del matí, doncs també passa el mateix.
0: Sí, sí, és que sempre, clar.
1: És difícil la convivència i això s'agreuja encara més a l'estiu, amb aquestes molèsties, obrim les finestres i tot. Sembla que ens destorbi, però... Vaja, de moment encara no és una realitat, però sí que sembla que tot va cap aquí. I volíem acabar parlant també d'un altre tema, i és aquesta visita que es va fer des d'una delegació de l'Ajuntament del Prat, també algunes entitats ecologistes, a les institucions europees per mostrar no està a favor de l'ampliació de l'aeroport, per tornar també a posar aquest tema sobre debat i també per una cosa que es fa a Europa, que és fer lobby i que aquest tema torni a sortir i posar-se sobre la taula. No sé què en penseu de l'ampliació de l'aeroport, perquè feia temps que no en parlàvem, però per una altra banda hi ha molta gent que sembla que la dona per feta. Pedro, no sé tu què en penses d'aquesta ampliació de l'aeroport i d'aquestes activitats.
2: Un minut, jo vaig estar la primera vegada a l'aeroport, que se deia Aeropuerto de Muntadas, quan va arribar a la Perona i va venir el Franco a rebre-la. I llavors la pista central d'aquí a Can Muntadas, aquí al costat, era un cercle de ciment i el resto era terra. I des de llavors, quan va venir la democràcia, perquè mentre no venia ningú deia res, com la desviació del riu, també el mateix, venga a manifestar-se i el riu, bam. I ara pues, resulta pues, que clar, jo, amb 90 anys de vida... Tothom es queixa, però l'aeroport va pa. I això és imparable, perquè l'economia, Barcelona s'ha fet més gran, i tots vosaltres presumiu de que aneu a Londres per 30 euros en avió. Ah, per què podem ir per 30 euros en avió? El meu fill em diu, papà, vendré en agosto de Palma con todo a 15 euros a los mallorquins. I per què podem venir? Perquè uns aeroports grans que venen avions que fleten molt,
1: sí, sí,
2: que són cari, i llavors per omplir ens aprofitem els pobres. Si no hi hagués ampliació dels aeroports, no volaríem per 30 euros a Londres. Llavors, de què ens queixem? Si estem tots per agafar bitllets baratos que pagui l'Ajuntament, també. Que vull dir que l'aeroport, encara que hi ha 40 motius ecològics, tot, jo he vist el Prat, que ja té el 70, el 80%. La Ricarda, heu estat, jo he estat fa 2 anys a visitar la Ricarda, està feta un desastre. Està feta un desastre, i els amos estan desitjant fotre el camp. Què estem parlant?
1: Però on posem el límit? Perquè aquí que tenim el mapa, Pedro, i tu parlaves d'aquesta pista, mirant el mapa, clar, mirant el territori del Prat com a nucli urbà, i mirant fins on arriba ara mateix l'aeroport...
2: A la Palmira, és que hi havia cases de peixers i l'aeroport, i jo recordo que vam estar els crios de l'escola franquista allà amb les banderetes, Franco, Franco, el vaig veure, jo tindria 12 anys, va ser l'any 47, i tot l'aeroport, però és que diguem a la gent que part del pressupost del Prat és el sí, desviament del riu,
1: una part molt important,
2: i per això podem tenir el Prat net,
1: sí, sí, sí, sí,
2: i podem tenir McDonald's. O sigui, estem fent l'ecologisme, que és un ecologisme d'estar per casa, perquè aquests ecologistes busquen un bitllet per avió de 30 euros. Com es diu?
1: Doncs aquestes contradiccions són molt interessants. Jo crec que també és un debat molt profund, no?, que hem de fer, de com ens movem, de per què viatgem a aquests preus, per què viatgem tant, també, o cap a on anem i per què decidim destinacions, si ho fem per la foto d'Instagram, ho fem perquè viatjar és estar de moda. Clar, Francesc, són, com dèiem, al final,
0: sí, sí,
1: coses que, bueno, que ens toquen directament, no?
0: I, bueno, i molt d'acord amb moltes coses que ha dit el Pedro, però vull dir, clar, l'aeroport, o sigui, el terreny és finit, no? I aleshores, vull dir, estem, ja hem arribat al tope. Jo considero que hem arribat al tope. No es pot ampliar més l'espai que ocupa. Altra cosa és l'operativa, si dintre som capaços de fer que circulin més avions, jo faria que facin el que vulguin, com siguéssim, no? Però vull dir, jo, l'espai que ja està ocupant, ja està. Vull dir, en algun moment hem de dir prou, i jo crec que el moment és ara, no? Perquè, vull dir, doncs, ja està entremig dels dos estanys, no? Aquesta pista la volen allargar més i llavors hauran de carregar-se o un o els dos, no? Vull dir, doncs ja s'ha arribat al límit. El que deia el Pedro, doncs el que s'ha de fer és pujar les taxes aeroportuàries i fer que el low cost marxi del Prat i se'n vagi als altres aeroports de la resta de Catalunya, o que se'n faci un altre aeroport per fer low cost cap a la Catalunya central, per dir alguna cosa, no? I aquí ens quedem els vols més grans i més d'això, i podrem reduir operativa i podrem fer que els vols aquests transoceànics tinguin espai, no?, per poder circular.
1: Tot i que això suposi que una persona del Prat no pugui volar a Londres per 10 euros, anada i tornada.
0: Podrà anar a Girona. Jo he anat a
1: Girona. Jo he arribat a fer això, d'anar a Girona.
0: Jo
1: tu també, no?
0: Girona.
1: Som d'aquesta edat d'anar a Girona,
0: a
1: Girona per agafar un low cost.
3: Aquesta generació ho hem fet.
1: Exacte, per agafar un Ryanair.
3: I vas a Londres i no arribes a Londres central. Arribes a Heathrow, que està a Can Condall.
0: És que el que no té sentit és que l'aeroport del Prat sigui un aeroport low cost, perquè tot el creixement que té és Vueling, és Ryanair, i això no té cap sentit. Si volem que sigui això un aeroport internacional, no sé què, no pot estar ple de low cost. El low cost és necessari per omplir els vols grans, però no pot ser el 90% de l'operativa.
1: Marta,
3: jo el que vull és que tanquin Barcelona, sisplau, que no vingui ningú més, no veniu, si esteu sentint això, no veniu més. És que cada vegada que poso un peu al metro de Barcelona o al carrer, és que és insostenible, o sigui, no hi cabem més, si us plau. I per això no ampliaria, és un dels motius, però els altres és el que deia el Francesc, que el territori és finit. O sigui, hi ha l'ampliació de l'aeroport del Prat, que arribarà ja directament a la Costa Brava un dia. O sigui, que aterrin allà, o sigui, ens mengem el Prat, ens mengem part del següent poble, que seria Hospitalet, no, bueno, o sigui, ja seria Barcelona.
0: Cap a Gavà.
3: Cap a Gavà,
0: no, o sigui,
3: cap a l'altra banda, o cap, no, deia cap a Barcelona, la ciutat.
1: Sí, aquí
3: no,
1: està el port.
3: No, hi ha massa, ja serà el port directament. Una... aeroport, o sigui, el nom ja ho diu, no? Que aterrin allà la plataforma al mig del mar, perquè ja és el que ens queda.
1: Clar, l'altre tema és el fre al turisme, que és... clar, canviar de dinàmiques, clar, és una cosa que portem que... històricament a tothom, no?, i com a país, sí, intentant que vingui més gent, que hi hagi més turisme, i ara és que... volta... hem d'aturar això o fins i tot reduir, no?
3: Jo diria que des de la pandèmia ens vam adonar que viure el turisme és molt arriscat. Jo aposto per la reindustrialització directament, perquè si seguim vivint del turisme, doncs passarà això. I arribarà un moment que ja no hi cabrem i que quan es pari el món per lo que sigui, per una pandèmia, per lo que sigui, ens quedarem sense res.
1: Penseu que aquestes visites que s'han fet a institucions europees tindran algun tipus d'efecte? Perquè, si és veritat, ara es parla d'Europa com l'única manera de frenar l'ampliació de l'aeroport.
2: Que és l'aeroport... És que ja està fet, això. No hi ha qui ho pari.
1: No, no tu penses que pari. No.
2: Ens agradi o no. Jo, és que poso l'exemple al desviament del riu. Vam estar, en època de Franco, 20 anys protestant. La desviació del riu, com hem estat 20 anys el tema de l'artesà. I al final, tot va per al mateix puesto. Els calés, què passa amb el Prat Nord? Per favor, per què hem d'anar a viure allà i posar un McDonald's allà i no el podem posar aquí, que hi ha uns terrenys enormes i ampliar el Prat cap al nord, lluny dels avions? Perquè hi ha la propietat privada. I perquè els propietaris d'aquí estan especulant i s'estan fent milionaris.
1: Clar, però Pedro, s'ha de deixar de lluitar perquè aquelles lluites no van aconseguir... També hi ha gent que, clar, no va viure aquelles lluites pel desviament del riu.
2: Cada vegada més el diner mana, les grans empreses, les multinacionals, és que, i això sí, ara hem d'aprofitar-nos d'això, perquè arribarà un moment, si guanyen els que diuen que guanyaran ara, que no tindrem ni això, perquè fem nosa la gent que pot viatjar amb gust. És que el low cost és un gorro que tenen els que viatgen amb calés. No ens enganyem, però que gràcies al low cost paguem encara els treballadors que estan als aeroports. Perquè els milionaris no necessiten, tenen avions privats, eh? Cuidado, aquests senyors no saben el que és un aeroport,
1: eh? Low cost.
2: Qualsevol president d'una empresa de l'IBEX no sap el que és un aeroport. I del món no saben el que és un aeroport. Ho sabem nosaltres allà, que ens hem de baixar els pantalons, eh? Perquè portem una civella. Ells no ho fan, això, eh?
1: Penseu que està fet, això de l'ampliació?
0: Jo espero que no. Jo confio,
1: tu mantens l'esperança.
0: Jo confio, o sigui, al marge de la reunió aquesta de l'altre dia, que em sembla més propaganda política que altra cosa, perquè al final vaig veure imatges i era un acte del partit
1: dels
0: Verds Europeus, no? Per tant, vull dir, és un acte de propaganda política. Jo confio en la protecció mediambiental europea, que és la que tenim ara en aquests terrenys i que depèn d'Europa, vull dir, i espero que no ho toquin, al marge d'aquesta reunió, que no crec que tingui cap transcendència.
1: Marta?
3: Jo espero, també tinc esperança, però és veritat que a mi em sembla molt significatiu que de totes les parts implicades en això, a qui menys s'escolti sigui el territori. Sigui com qui té menys a dir, perquè és la força que té menys força en totes les forces implicades, que la que té més força és AENA, i al final l'última paraula és Europa, que tampoc viuen aquí, ni és el que deia el Pedro, aquesta gent no ha agafat un avió low cost en sa vida, ni tenen ni idea de lo que és. Llavors, que gent que no ho viu en el dia a dia sigui qui tingui l'última paraula, és molt perillós per l'esperança.
1: Doncs hem d'acabar aquí. Gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns de Tertúlia, que vagi molt bé i
0: igualment.
1: Molt bon estiu.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Igualment. Gràcies, igualment.

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers descarten ara com ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. Ho ha explicat la sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, al Notícies en xarxa.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions d'edificació, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, també ha alertat al Notícies en xarxa que Catalunya encara té molta feina pendent en la gestió dels boscos per reduir el risc de grans incendis. Terrades apunta sobretot a dos problemes, la falta de professionals per treballar al bosc i la manca de comprensió social sobre la necessitat de gestionar-lo.
3: És una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. De fet, el final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i amb arribada l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic en aquest darrer tram a causa d'aquest incendi. Incendis que coincideixen amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor, que s'allargarà com a mínim fins dijous. El Meteocat manté actius avisos per calor amb màximes que poden superar els 40 graus a la plana de Lleida i nits tropicals en molts punts del país. I metges del Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per 4 anys consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. I en esports, el Tour de França disputa avui la tercera etapa i última per terres catalanes entre Granollers i els Angles a França. La sortida serà quan faltin 5 minuts per a un quart d'una amb 196 quilòmetres i 4 ports de muntanya.
0: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
6: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
7: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
8: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
9: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
10: Tens un comerç al Prat?
11: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
12: 93 478 5360
13: 93 478 5360
10: Al Prat tot resulta ben pagat.
14: Hey, hey, the blues is all right. Ah, hey, hey, the blues is all right. Ah.
15: The blues is alright. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio.

0: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
1: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
0: Qui omplirà la galeria de mil moments.
1: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
0: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
1: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
0: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
2: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
3: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Enterprise.
1: Últim dilluns de temporada i sortim a conèixer quines propostes destaquen els equipaments culturals tant d'aquesta setmana com les dates que no estarem nosaltres però que també hi haurà activitat al Prat i també volem fer repàs de quins són els horaris d'obertura de cara a aquest estiu. De tot plegat en parlem amb la Sandra Navascuet des del Cèntric Espai Cultural. Què tal, Sandra, com va?
2: Hola, molt bon dia, companya, doncs molt bé, molt bé, molt bé.
1: Com anem?
2: Doncs bé, mira, ja amb ganetes de vacances,
1: sí, sí, sí.
2: Però bé, com bé comentes, encara falta tot el mes de juliol i a l'agost també tindrem coses, així que també moltes ganes de compartir-ho i de que vingueu.
1: Molt bé. Doncs per on comencem? Comencem per aquesta setmana?
2: Vinga, sí, comencem per aquesta setmana. Com bé sabeu, el Cèntric la setmana passada va començar el Festival de Poesia amb la primera sessió que vam fer aquí a la plaça Porxada de l'equipament, on vam tenir el plaer de tenir la sessió de Slam Poetry, que per nosaltres sempre és un bon inici, no, per aquest Festival de Poesia. Aquesta setmana seguim, aquest dimarts, tindrem entre nosaltres a la Laia Carbonell, el Carles Rabassa i l'Anna Pentinat, que són ara mateix tres noms clau a la poesia catalana i més enllà, no? Perquè són persones que no es queden moltes vegades només en l'escriptura de poesia, sinó que també exploren la novel·la, com és el Carles Rabassa, no? Que va ser el Premi Sant Jordi d'aquest any. Així que per nosaltres és un plaer poder-los tenir aquesta setmana. Aquesta sessió del Festival de Poesia no la farem aquí a la plaça Porxada, sinó que ens traslladem als Jardins de Torremuntades, que fa molt de temps el Festival de Poesia ja també passava en aquest espai, doncs aquest any ho tornem a reprendre, així que us esperem a tots a les 9 del vespre als Jardins de Torremuntades per escoltar aquestes tres fantàstiques veus. Seguirem la setmana també, el dijous, a la sala infantil de la biblioteca. Com tots els dijous del mes de juliol, deixaran una miqueta els llibres de banda i treuen pels més petits els jocs de taula que agraden tant, no?, en aquesta època, per poder compartir en família, doncs, una tarda diferent. I de 6 a 8, doncs, els jocs de taula envaeixen la infantil, així que us convidem també a venir en família a poder jugar, o amb els amics, o amb els germans, o amb qui vosaltres vulgueu. Així que us ho convidem. I com bé comentes, doncs avanço ja el que ens queda d'aquest mes de juliol.
1: Sí.
2: Tindrem el següent dimarts, el dimarts de la setmana vinent, el dia 14, tindrem la tercera sessió del Festival de Poesia amb la Sònia Moll, el Martí Sales i la Raquel Santanera. Aquesta sessió sí que la farem aquí a la plaça Porxada del Cèntric. I la següent i última sessió del festival, que és el dia 21 de juliol, ens tornem a traslladar als Jardins de Torremuntades, on fem un espectacle de cloenda molt bonic amb la Greta Sibling, que és una poeta també emergent i amb un poemari ara mateix en el mercat molt i molt interessant, i acompanyada del músic Xevi Gata. Així que serà un espectacle, doncs bé, molt eclèptic i molt bonic. Així que us convidem moltíssim a poder venir. Teniu tota la informació a la pàgina del Cèntric dins del cicle del Festival de Poesia per poder veure aquestes propostes, veure els horaris i veure la ubicació. I com bé deia, doncs el mes de juliol tots els dijous tindrem els jocs de taula a la biblioteca, i la biblioteca també té altres propostes tant durant el mes de juliol com durant el mes d'agost, així que també us convido a poder mirar a la seva pàgina web, on trobareu totes les propostes molt, molt interessants.
1: Molt bé. Horaris de cara al juliol i a l'agost?
2: Sí, pel que fa als horaris, doncs actualment estem obrint el centre en el seu horari habitual de dilluns a divendres. Els dissabtes tanquem el centre a les 3, això durant el mes de juliol, i el mes d'agost l'equipament romandrà obert tot el dia, de dilluns a divendres, al dematí només com a refugi climàtic, fins a les 3 de la tarda, que sí que obrirem tots els serveis, i els caps de setmana que estarà tancat.
1: Perfecte. Molt bé, Sandra, doncs gaudiu molt d'aquest estiu.
2: Igualment, molt bones vacances si les feu, i ens retrobem al setembre.
1: Una abraçada.
2: Una abraçada, companyes. Adéu.
1: Adéu.

0: Vinga, doncs anem a conèixer quines propostes tenen de cara a aquesta setmana i també de l'estiu, al Ribera Baixa. Saludem la Salima Maimouni. Què tal, Salima? Benvinguda.
1: Hola, Isa. Bon dia. Què tal? Com estàs?
0: Molt bé. Tu què tal?
1: Molt bé, aquí estem, començant la setmana, amb moltes ganes i molta calor.
0: Sí, perquè vau fer festeta també i, per tant, ara encara teniu coses, no?, aquestes setmanes?
1: Encara tenim cosetes. Per començar, aquest dijous tenim una instal·lació familiar a la plaça Sant Jordi, que començarà a partir de les 6 de la tarda, que es diu Criatures Infinites. Uh-huh. És una proposta de joc i aprenentatge que convida a jugar de manera lliure i creativa. És una proposta per a famílies amb infàncies a partir de 3 anys. Això per un costat, això passarà dijous per la tarda, i propostes tenim aquestes de moment, i després tenim cursos i tallers que encara queden places. En tenim un que comença demà, que és de dimsum, aperitius de la cuina asiàtica. Dura 3 hores, comença a les 6 i acaba a les 9 i té un preu de 16 euros, és una única sessió. I després, pel dia 8, que si no m'equivoco és dimecres, tenim una proposta de bosses aromàtiques. I ja està, per aquesta setmana això és el que tenim.
0: Molt bé. Alguna cosa així que vulguis destacar del mes de juliol, perquè aquesta serà ja l'última sessió que farem?
1: Doncs tenim a tornar la Ribera de la Fresca, que és la, com la festa d'estiu del Ribera, que és el 17, dimarts vinent. Tenim 3 propostes, comencem amb el circ en família, després farem un sopar comunitari, el sopar de Carmanyola, i per últim acabarem amb un espectacle de les coaches que es diu Charles de Azucarillo.
0: Molt bé. Horaris de cara al juliol i també al mes d'agost.
1: El mes d'agost tanquem des del dia 1, si no m'equivoco, sí, de l'1 fins al 23 estem tancats, i el mes de juliol, l'última setmana, fem horari de cap de setmana, de 10 a 2 i de 4 a 8.
0: Perfecte, doncs s'anima, moltes gràcies, que gaudiu d'aquest estiu.
1: Moltes gràcies, Isa, que vagi molt bé.
0: Molt bon dia.
1: Adeu, adeu.
0: Marxem cap al Centre Cívic Palmira Domènech. Saludem la Eli Martín. Què tal, Eli? Com va?
2: Bon dia, Isa. Molt bé, últim dia, eh?
0: Últim dia. Què et sembla?
2: És que jo no sé qui trucaré els dilluns per explicar-li la meva vida a partir de...
0: Em pots enviar àudio, si vols.
2: Gràcies. Estava esperant justament això.
0: Clar, tu no et preocupis. No marxem, eh? Deixem pas a un altre programa, l'Obert per Vacances, que sí, vindrà des de la xarxa amb un seguit de ràdios locals. Nosaltres estarem de tancament encara.
2: Molt bé, perfecte.
0: Per tant, si vols, pots trucar a la ràdio i jo t'atendré i et faig les preguntes igual.
2: Vale, sí, com el telèfon de l'Esperanza este.
0: Exacte, puc ser el teu telèfon de l'Esperanza, cap problema.
2: M'encanta.
0: Eli, què tenim aquesta setmana a Palmira?
2: Doncs mira, aquesta setmana continuen grups estables que tenim aquí a la Palmira, que estaran tot el juliol fins que tanquem el centre per vacances. Molt com bé. Per exemple el laboratori de costura o el grup de pràctica 3D, que tots són els dilluns. El laboratori de costura és els dilluns al matí, el de 3D és els dilluns de la tarda. Després també tenim per exemple l'espai familiar per famílies amb infants de 0 a 3 anys, que venen els dimecres a la tarda, que també vindran tot el juliol. El grup de lectores, per exemple, el grup de gent gran d'anglès, bueno, grups que encara aprofitaran que estem per aquí i que volen venir tots els dijous, o sigui, tots els dies de juliol, així que els tindrem per aquí i us podeu unir, evidentment.
0: Perfecte.
2: Després tenim l'oferta formativa que està a tope aquests dies, amb aquests tallers d'estiu, com per exemple el de demà, que comença el de vermut, que aquest és un clàssic que fem, que té molt d'èxit. Demà és la primera sessió del taller de vermut casolà, que el farem durant 2 setmanes seguides. També tenim el laboratori teatral amb l'Escola d'Arts en Viu, que és ara dintre de res, 15 minutets comencen la segona sessió. I després tallers de cuina, com per exemple Cuina sense pares, que el farem avui per infants de 11 a 16 anys, que està ple. I també receptes fresques amb productes de temporada amb la Fundació Espigoladors, que serà aquesta tarda, que també està superple. I després tenim el punt d'edició de Viquidones els dimarts, que també estarà el juliol obert, per si voleu apropar-vos a l'edició a la Viquipèdia i aprendre una mica amb el David i la Núria, que ens saben moltíssim. I també tindrem el dimecres la segona sessió del taller de cuina de supervivència, que també és per joves però una mica més grans, de 16 a 22 anys, que va anar molt bé la primera sessió la setmana passada, van sortir amb un munt de tàpers i molt contents.
0: Que bé.
2: I faran la segona sessió el dimecres. I també segona sessió del taller de conserves i escabets de peix, que va ser molt xulo amb l'Anna Bozzano, que tenen la segona sessió el dijous. I acabem Porto lo Alto amb el vermut de sèries aquest dissabte, que si no m'equivoco el dia, el dimecres estaré allà amb vosaltres a la ràdio explicant una mica millor en detall en què consistirà, però bueno, si us agrada el true crime ja us dic que és una cita que no us podeu perdre. Aquest dissabte a les 12 farem un vermut i recomanarem sèries i documentals sobre true crime amb tres persones que en saben moltíssim del tema, com som la Paula Ergar, el Nil Montilla, que és guionista de crims, i la Neus Sala, que és periodista especialitzada també en true crime, així que serà molt, molt interessant. Jo ja tinc, començo a tenir spoilers de sèries i crec que estaré entretinguda tot l'estiu, també t'ho dic. Jo mai havia entrat al true crime,
0: no,
2: confieso, però clar, és que he vist coses que m'han passat i ara no puc sortir d'allà.
0: És que clar, enganxa. Sí, sí.
2: Però molt, molt, molt. Jo els trailers que he vist he dit, bueno, ja està, ja estic perdida. Ja soy una más d'este grup del true crime.
0: A quina hora és el vermut i sèries?
2: El vermut de sèries és el dissabte 11 de juliol a les 12.
0: Perfecte.
2: Llavors estarem com de 12 a 1 i mitja o així prenent un vermut a la terrassa de la Palmira mentre veiem, pues esto, trailers de sèries que ens recomanen gent molt entesa en el tema. Llavors pues estarà molt xulo, us convido a tots.
0: Eli, més enllà d'aquesta setmana, què destacaries del mes de juliol a la Palmira?
2: Pues el que us he dit, que els grups estables i autònoms continuen venint i estan oberts i us podeu apuntar a qualsevol, si us agrada la costura, si teniu interès per la impressió 3D, si voleu venir a llegir amb el grup de lectores, són grups que us acolliran i que estan oberts. També l'espai familiar, que ara amb els peques i la calor, pues bueno, compartir una estona de criança pues també s'agraeix. I res més, de moment és això. També tenim la sort que tenim els espais de trobada i la sala de lectura, que això per venir a estudiar o per venir simplement a passar l'estona pues s'agraeix molt, perquè s'està molt bé aquí a nivell de temperatura. Pues podeu venir a fer servir el centre cívic, a més no tanquem els migdies, o sigui que si voleu venir a fer-vos el tàper
0: també, també és un bon
2: indret. Estarà obert.
0: Quan tanqueu? El mes de juliol? Manteniu agost?
2: Doncs tancarem del 3 al 23 d'agost amb dos inclosos, i després farem un horari una miqueta reduït, molt, molt miqueta, perquè és que en comptes de tancar a les 9 tancarem a les 8, o sigui, tampoc és tant. Que serà del 27 de juliol al 2 d'agost, després tancarem, i quan tornem del 24 d'agost al 30 d'agost farem de 9 del matí a 8 de la nit, de dilluns a divendres. I després també a la Palmira és refugi climàtic. Llavors, tot i que tanquem del 3 al 23 d'agost, el que és el vestíbul estarà obert com a refugi climàtic de 9 a 3.
0: Perfecte.
2: Si alguna persona necessita refugiar-se d'aquesta calor, doncs encara que la resta de l'equipament estigui tancat, podran estar al vestíbul.
0: Molt bé, doncs també volíem actualitzar una mica aquests horaris de refugis climàtics amb tota aquesta calor que estem patint i que segurament no afluixarà el mes d'agost.
2: No té pinta.
0: Eli, gràcies.
2: No té pinta. Gràcies a vosaltres i que tingueu molt bon estiu. Ens veiem el dissabte.
0: Sí, dimecres vens, no?
2: Sí, dimecres vinc.
0: Perfecte. Doncs aquí ens...
2: I dissabte veniu vosaltres.
0: Molt bé, així ens agrada. Que vagi molt bé.
2: Que vagi bé.
0: Una abraçada. Marxem cap al Centre Cívic Jardins de la Pau. Saludem la Carmen Sedano. Què tal, Carmen? Com va?
3: Hola, bon dia.
0: Què bon teniu dia, aquesta bon setmana?
3: Doncs aquesta setmana tenim dues coses bastant importants aquí, que és el... Si, bueno, les grans dans són la nit en dansa, que serà aquest divendres, que ja van fer l'espectacle aquest diumenge de la companyia que està acompanyant amb el procés de la nit en dansa, que són les Big Bowser, la de plata.
0: Sí.
3: I després, bueno, l'horari és a partir de les 10 de la nit, vale? Hi haurà, es farà aquí al costat de la font de Jarrins, i això serà un espectacle que durarà aproximadament una hora, això el dia 10, vale? A partir de les 10.
0: Molt bé.
3: I després dissabte tenim el ball de tancament d'estiu, que el ball de Blanc, que li diem nosaltres, amb el duo Paraíso, també aquí el dissabte a la tarda a partir de les 5. Així que quasi, em sembla que ja no sé si queden entrades, però si quedaven molt poquetes, així sueltes. O sigui que si algú es vol preguntar, perquè no, avui no ho he mirat exactament si quedava alguna, però que ens preguntin millor.
0: Molt bé.
3: I així de cosa gran, pues aquestes dues coses, que són bastantes, o sigui que perquè mou bastant de públic.
0: Perfecte. Més de juliol, alguna cosa que vulguis destacar?
3: Bueno, dir-vos que hi ha alguns tallers que començaran a la penúltima setmana de... la setmana que ve, per exemple, que encara queden places, encara que hi ha alguns que ja han començat, però si algú s'anima de dansa, per exemple, del Model Jazz, que queden places encara, i de fotografia, que també hi ha un taller que es fa al setembre, per si s'anima també, que és un taller de passejada familiar, de fotografia, de pagesia. O sigui que també ens queden places.
0: Així. Perfecte. Això de cara al curs vinent, perquè també sí. Són moments de preparar-nos, eh?
3: Sí, sí, bueno, són tallers d'estiu que s'han programat així una mica el setembre, per exemple, el de fotografia, el de model jazz i Sara, o sigui, el juliol.
0: Carmen, horaris del centre?
3: Horaris. Igual que els de la Palmira, nosaltres tanquem el dia 3, i, del 3 al 23, ambos inclosos, i no obrim, no tenim durant tot l'estiu, ha estat bueno, refugi climàtic, i estarà fins al dia 30, l'últim dia de... I farem també horari reduït l'última setmana de juliol, com el de cap de setmana, que és de 10 a 2 i de 4 a 8, i la última setmana d'agost també, o sigui, quan tornem de vacances.
0: Perfecte. Doncs, Carmen, gaudiu molt d'aquest estiu i recordeu que Jardins també impulsa un concurs de fotografia a l'Instagram i, per tant,
3: correcte,
0: podem aprofitar les vacances per participar d'aquest Prat pel món, eh?
3: Sí, sí.
0: Carmen,
3: sí, molt bé.
0: Que vagi molt bé.
3: Gràcies, igualment.
0: Una abraçada. Gràcies. Doncs així acabem aquest repàs pels diferents equipaments culturals, recordant doncs, que encara queden moltes activitats de cara a aquest mes de juliol i que després doncs, aquesta activitat afluixa. Alguns d'ells sí que es mantindran oberts com a refugi climàtic, concretament el Palmira Domènec i el Cèntric Espai Cultural durant el mes d'agost també, perquè totes aquelles persones que tinguin la necessitat d'estar en un espai climatitzat puguin tenir aquesta opció. Nosaltres el que farem és deixar pas als serveis informatius de la casa i tornem després. Coneixerem a Joan Sense Neu. Fins ara!

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
3: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Són 10:45.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Els carrers del Prat s'han omplert per motiu de la celebració del Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQA+, que s'ha commemorat amb una desfilada que ha sortit de plaça Catalunya i ha travessat carrers com el de la carretera de la Marina o l'Avinguda Verge de Montserrat. Una jornada que, sota el lema Un pas endavant pels drets LGBTI+, amb l'objectiu de reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual efectiva i de gènere, la desfilada ha estat encapçalada per la batucada Crestatum i dues carrosses seguides per una gran part de la ciutadania. Entre les reivindicacions, a mantenir la lluita pels drets de la comunitat davant del creixement de discursos d'odi. I també l'associació Orgull Patablà ha fet la lectura del manifest, on s'ha posat el focus en les necessitats actuals del col·lectiu i han defensat la implicació de tota la societat per avançar cap a una igualtat real i efectiva.
2: Estem vivint una normalització de l'assenyalament, la deshumanització i la pèrdua de les polítiques en defensa dels drets humans. És ara més que mai quan ens cal compromís amb els drets de totes les persones. Necessitem la participació real de la comunitat LGTBIQA+ del Prat. Necessitem actes reivindicatius, amb contingut i que siguin realment transformadors per un Prat de totis. Volem un Prat on puguem treure la nostra ploma, on se'ns escolti, on hi tinguem cabuda.
0: Tot seguit ha continuat la festa amb les actuacions d'artistes com ara Mala Rumba o sessions de música en directe de la mà de DJ Piti Bacari i Mila Moon o DJ Carmela. I els Diables del Prat han celebrat una nova edició de la Cova del Foc, un dels seus actes principals que enguany s'ha celebrat sota el nom de l'Evolució. El parc d'en Fondo d'en Peixos s'ha omplert de gom a gom de ciutadans i ciutadanes de totes les edats que no s'han volgut perdre aquest espectacle de pirotècnia, bèsties de foc i representacions tradicionals pròpies del món dels diables. Aquesta edició ha coincidit també amb un aniversari, i és que els músics del Diables del Prat han celebrat 30 anys d'història. També ha estat l'aniversari del Pollo, que en feia 35.
1: Esports.
0: L'atleta pretenc de l'Hospitalet d'Atletisme, Javier Lorente, s'ha proclamat campió de Catalunya amb rècord als 400 metres tanques. El recent medallista a l'Iberoamericà es va imposar amb autoritat en la prova dels 400 metres tanques, sumant un nou registre a la seva gran temporada. El Potablau ha pujat al grau més alt del podi després de signar una actuació brillant amb un temps de 50.14, que, a més de donar-li la medalla d'or, li permet establir un nou rècord del campionat. Això és tot de moment. Tornem amb més informació d'aquí a una hora, a 11:45.
3: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al gran recapte.
0: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
4: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
5: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
6: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
7: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
6: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
8: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
9: Tens un comerç al Prat?
10: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
11: 93 478 53 60
12: 93 478 5360
9: Al Prat tot resulta ben pagat.
13: Time for DJ.
14: Time for DJ.
15: Time for DJ.
14: Time for DJ.
15: Time for DJ.
14: Time for DJ.
15: Time for DJ.
14: Time for DJ.
15: Time for DJ.
14: Time for DJ.
16: Todo el techno, techno, todo el dance, dance, todo el house, house, lo tienes aquí.
17: Ah,
13: think it's time for DJs. Hey,
15: Sábado. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
17: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Planeta Prat.
1: Hehehe.

0: A cavolo di fracassicami.
1: Ah no, Beston.
0: Chiamam bat.
2: Els guants t'aniran bé. Ho veus? Tapat.
3: 36 minuts per sobre de les 10 del matí, a últim dilluns de la temporada, però no volem marxar sense explicar-vos l'agenda d'aquest juliol al Prat. I una de les coses que més ens ha sorprès és que per aquest 18 de juliol hi ha convocada una esquiada per part del Joan Sense Neu, que ens ha cridat molt d'atenció, sobretot per aquesta calorada que estem patint. Joan Sense Neu, què tal? Benvingut.
4: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. Em fa una especial il·lusió estar aquí per poder explicar a tota la ciutadania del Prat el fet més destacable d'aquest estiu, que és que ens podem trobar tots junts el 18 de juliol a les 12 del migdia per esquiar a la plaça Catalunya del Prat de Llobregat.
3: Quant de temps portes esquiant? Des de quan esquies?
4: Jo des que era petit, des que era molt petit esquio, i em sembla que tinc dret a esquiar al meu poble, que no tinc per què anar-me'n lluny a esquiar, que és un dret que tinc, i per això estic organitzant això, perquè la gent pugui venir a esquiar amb mi, perquè esquiar sol és un rotllo.
3: Clar, a tu t'agradaria fer-ho en comunitat, no?
4: Sí.
3: I a més compartir-ho amb gent del Prat.
4: Ah, exacte. A més, jo voldria dir que si la gent està preocupada perquè no està acostumada a esquiar fora pista, clar, jo estic molt acostumat a jo faig esquimo, baixo fent freeride...
3: Jo no sé res d'esquiar.
4: Clar, no, sí. jo sóc un expert.
3: Jo he fet només esquí de fons.
4: Val.
3: No sé si és la modalitat que fareu o...
4: No, jo, com que haurem de fer freeride perquè no hi ha una pista feta en si,
3: clar.
4: Llavors, a l'haver de fer freeride jo m'ofereixo a jo em posaré primer, llavors la gent em pot seguir, puc donar també consells a la gent que hagi esquiat poques vegades o que estigui desentrenada, vull dir que vingui la gent sense por. Després, tota la gent que no estigui preparada per esquiar perquè aquell dia no pugui o que no tingui l'equipament necessari, que vingui igualment perquè després hi ha la bonica activitat de la presa esquí, que és que quan acaba l'esquina unes cerveses tots,
3: sí.
4: I tot, clar, doncs, t'has mogut, t'has revolcat per la neu...
3: No.
4: Esperem tenir sort i aconseguir si fa neu pols, que és quan la neu és més ideal per esquiar.
3: On és aquesta cita aquí al Prat?
4: A la plaça Catalunya.
3: Tu penses que hi haurà neu?
4: Sí, a veure, jo tinc dret a esquiar. Llavors, a la plaça Catalunya esquiarem. No entenc per què no hauria de poder esquiar.
3: Clar, tu exigeixes el teu dret a esquiar al Prat.
4: Bueno, el meu dret i el dret de tota la ciutat, que té tota la ciutadania del Prat, esquiar al Prat si vol.
3: Mm-hmm.
4: Clar, tampoc no estic demanant esquiar cada dia, és només
3: clar.
4: El dissabte 18 de juliol. Al final, és un dia a l'any. Després ja intentarem doncs, que siguin dos.
3: Mm-hmm.
4: Però de moment comencem per un dia i veiem si l'estiu venent podem aconseguir que siguin dos o tres dies, o podem fer cada cap de setmana. Clar, pot ser una activitat molt bonica en funció de la gent que vingui.
3: Això perquè tiri endavant necessites el suport de tota la gent. Què els hi demanes perquè s'hi apropin el dissabte? Recordem el dia 18 a la plaça Catalunya.

0: mi no m'agrada gaire lo del, lo de la taula de
1: snowboard.
0: Lo de snowboard a mi no sóc no. molt, sóc més clàssic, però escolta, si hi ha gent que vol fer snowboard, també són benvinguts. No, no ens posaré, vull dir, jo no seré qui li prohibeixi a ningú el dret a fer snowboard. La cada després esquia. I jo agrairia que la majoria de gent vinguem als clàssics de l'esquí. Ara, si vol venir gent amb canalla, amb un trineu, o els de que volen fer snow... Ara, jo demanaria que si ve gent a fer snowboard, que no es posi a primera fila, que no vulgui sortir a la foto.
1: Clar.
0: Que la gent de l'snow munti el seu dia de snow al Prat.
1: Són bastant els de l'snow de sortir a la foto.
0: Són bastant de sortir a la foto. Bueno, doncs, a veure, jo vull fer una crida a la gent que vingui a fer snow que agafi una posició més de segona fila.
1: T'agradaria posar de moda l'esquí al Prat?
0: Sí, a mi em faria molta il·lusió. Jo des que era petit és una cosa que l'esquí és la meva vida. I això és un primer pas, no? Perquè la ciutadania del Prat està molt deslligada del món de l'esquí.
1: Clar.
0: Clar, perquè no s'ha fet mai al Prat. Llavors, és una cosa que jo dono per fet que serà cada any. Perquè és la il·lusió de la meva vida. Jo no contemplo seguir vivint si això no passa.
1: Perquè el fet de poder-ho fer però durant el mes de gener, un dissabte de gener, aquí al Prat, que potser cada 10 o 15 anys neva.
0: Però a veure, jo li faré una pregunta. Vostè creu que la gent té més disponibilitat per fer un acte comunitari al gener o al mes de juliol, que ja estem de vacances, que Clar. Tenim més temps lliure? És que no veiem els avantatges i les facilitats que hi ha per fer-ho. Només la gent només veu els problemes de les coses. I s'ha d'anar amb esquís, amb il·lusió, i tot es pot aconseguir.
1: Tu creus que tot és possible?
0: Bueno, esquiar és possible.
1: Esquiar és possible. T'hem vist a la platja, també, que és un indret que es contraposa amb la muntanya. Vas poder explicar la teva activitat? Què et vas trobar?
0: Sí, jo vaig pensar que...
1: Vas anar amb tot l'equip.
0: Vaig anar amb tot l'equip. Jo vaig pensar que era un bon lloc per comunicar a la gent doncs que al Prat es poden fer de tipus d'activitat, que no ens hem de cenyir a lo que hem fet com per costum, perquè moltes vegades a la vida agafes el costum de fer una cosa, t'hi acostumes i et penses que no hi ha res més. I a la vida hi ha coses precioses i molt interessants quan trenques la dinàmica i quan tu t'obres a veure que hi ha un món nou per descobrir.
1: I però, vols clar, que la gent el conegui.
0: Vull que la gent, jo vull que la gent esquiï. Jo no, o sigui, jo sóc del Prat i jo m'estimo el meu poble i no voldria jo esquiar sol. És a dir, ja que s'aconsegueix fer una activitat d'aquesta mena, obrir-la a la ciutadania, veure la felicitat als ulls dels nens amb els esquís posats per la plaça Catalunya, dansant, esquivant el fent carving, si es forma algun bump, esquivar el bump, jo vigila que aquí hi ha uns bumps... Clar, això és lo, això és, tu imagina't lo maco, lo meravellós.
1: Què és el que t'agrada d'esquiar?
0: La llibertat. La llibertat que et dona la velocitat, estàs amb els esquís, sents la neu, aquestes espurnes de neu, que et sents lliure, és com si et connectés amb el meu nen de dintre, saps? És en aquest moment en què dius, és que això podria durar tota la vida, pot ser etern, és un moment que no ets conscient que passa el temps, ets conscient quan s'ha acabat.
1: Clar.
0: Però mentre ho estàs vivint, a vegades jo penso, jo vaig estar esquiant, no sé, 3 setmanes sense seguides, i no, van ser unes hores, però saps com et sents vinculat amb tu mateix, de quina manera més feliç? Llavors és una cosa que jo vull que tothom ho experimenti, que tothom ho visqui, cadascú a la seva manera, eh? Jo no vull imposar que ningú s'hagi, tothom que senti com vulgui, però que cadascú a la seva manera pugui viure això.
1: Has previst que no hi hagi neu aquell dia?
0: No,
1: que justament les previsions siguin complicades, tens plan B?
0: No m'ho plantejo.
1: No hi ha alternativa, eh?
0: No hi ha alternativa. Ah, no, tothom em pregunta el mateix, o sigui, jo... vull esquiar i no vull veure els problemes. No hi ha problemes, només hi ha oportunitats. Tot són oportunitats. No entenc que se'n digui, i si no hi ha neu? Com que si no hi ha neu? És que és una pregunta ridícula. És una pregunta totalment ridícula. Jo tinc dret a esquiar i jo aniré el 18 de juliol amb tots els pretencs i pretenques que em vulguin acompanyar a les 12 del migdia a esquiar a Plaça Catalunya. I s'ha acabat.

0: A quina zona et trobarem de la plaça Catalunya? Se't veurà segurament, eh?
1: Sí, intentarem començar a la zona més alta.
0: A la zona més alta, clar, a la cota més alta.
1: A la cota més alta de la plaça Catalunya per tenir més opció de baixar.
0: Clar, que sigui millor, no?
1: Sí, clar, home, clar, perquè si comencem a baix, doncs, clar, busquem la zona més alta per tenir bona pendent i a partir d'aquí començar a lliscar.
0: Quina serà la cota més alta del Prat? És una molt bona pregunta, aquesta. L'haurem de buscar, també.
1: Això, vostè és la periodista, vostè ho pot buscar. A mi, això no em preocupa.
0: Ara ho buscarem. Joan Sense Neu, que ens convoca doncs, aquesta esquiada, que crec que el que t'agradaria és que fos tradició, no?
1: Sí, això s'ha de crear tradició per fer-ho cada any.
0: On et podem seguir? Perquè també has generat un compte d'Instagram perquè la gent s'hi animi.
1: Sí, em podeu seguir per Instagram, estic Joan Sense Neu, el meu nom, i allà em podeu seguir totes la informació i la publicitat que aniré fent de l'esquiada popular, mai millor dit, l'esquiada popular. Perfecte. Pretenca, del 18 de juliol.
0: Doncs Joan Sense Neu, moltes gràcies. Esperem que vagi bé aquesta esquiada, tant de bo que sí, a la plaça Catalunya. I res, fins la propera.
1: Gràcies per convidar-me i jo vull animar una vegada més a tots els pretencs i pretenques a que m'acompanyin el 18 de juliol i em farà molt feliç veure la gent feliç esquiant.
0: Molt bon dia.
2: Elsa? Vens a fer ninot de neu a mi. Au, va, surt a jugar. No sé per què has tancat amb...

0: ho cavoli, fracassi come...
1: Ah no, Beston!
0: Chiama Ambaz.
2: Els guants t'aniran bé. Ho veus? Tapat.
3: Ben desat. I que no surti mai.

Elsa? Surt, sé que ets aquí dins. La gent pregunta on t'has ficat. Sigues valent.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
2: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
3: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la sala d'art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
5: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
6: Martes sí y martes no.
7: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
8: Martes sí, martes no.
9: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
10: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.

0: La caixa negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.

0: Ana Prats.
1: Com podem reciclar de la millor manera possible? Doncs tot seguit a l'espai Cada Residu Compta us donem alguns consells útils per gestionar millor els nostres residus i adoptar hàbits més sostenibles.
2: Cada Residu Compta.
3: Què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. En aquesta segona temporada de programa, avui us volem parlar d'un tema que dona molt que parlar, Marta, que, per cert, benvinguda.
4: Hola, què tal?
3: Ja et veig que ja vas amb roba de tardor avui, eh?
4: Sí, és que ja comença a fer fred.
3: Doncs d'això vull parlar, perquè segur que algun dia d'aquests haurem de començar a endreçar l'armari i treure allò que ja no ens va, allò que ja no volem. I tu em vas dir un dia, hem de parlar de donar una segona vida a la roba. Mm-hmm. Doncs vinga, va, parla'm de donar una segona vida a la roba.
4: Molt bé. Mira, doncs, el que passa amb la roba és que encara que estigui en bon estat o gairebé nova, normalment acaba directament al contenidor de rebuig i d'allà incinerada o a l'abocador.
3: És a dir, que no la separem bé, això per començar, perquè si la tirem al contenidor del rebuig, que ja hem explicat molts cops les coses que hi han d'anar, i el tèxtil no seria una de les coses que hi haurien d'anar. Per tant, anem a l'origen, no?, del problema.
4: Sí.
3: Anem a començar quan estem fent el canvi d'armari, què podem fer amb aquesta roba. Perquè el que diem, no?, quan allarguem la vida d'una peça de roba, evitem tot el que implica per fabricar-ne de nova, des del cultiu de cotó fins al transport, la producció. Per tant, mirant bé què fem d'aquesta roba que ens en volem desprendre, doncs el que estem fent és reduir l'impacte també ambiental sense gaire esforç.
4: Fer servir roba que ja tenim o que ha passat per altres mans contamina molt menys que produir-ne de nova. Requereix menys aigua, perquè això és un tema, també es produeix molta aigua, menys energia també i genera menys residus. Una samarreta reutilitzada pot evitar, de fet, que un altre recorri mig món per arribar a casa teva i que es produeixin moltíssimes més.
3: Això del fast fashion, aquesta moda que consumim tan ràpid i que no ens fixem tant en d'on prové el producte, en què està fet, qui l'ha fabricat... No anem tan ràpid, aturem-nos abans de comprar i abans de llançar també, perquè encara és molt habitual, com deia la Marta, que la roba usada es llenci al contenidor de la resta, del rebuig, el gris, en alguns municipis verd, i això fa que no es pugui reaprofitar ni reciclar com cal.
4: Exactament.
3: Però escolta'm, em dius que la bona notícia, no, del dia seria que hi podem fer coses. Quines idees em pots donar? Va.
4: Mira, si tens texans o una jaqueta que no et poses, pots vendre-la també a aplicacions o plataformes de segona mà. Bueno, una jaqueta, uns texans o el que tu vulguis, en realitat. I una altra molt bona és organitzar un intercanvi de roba amb amics, familiars, companys, el que tu vulguis. Perquè una peça que potser a tu ja no et serveix, li pot fer molta il·lusió a algú altre.
3: Exacte. Això a la feina ho fem amb les companyes, de portar-nos bosses de roba, i us puc assegurar que és fantàstic, perquè una samarreta que tu t'has posat 10 vegades o 100 i que potser ja no li dius ja la tinc avorrida, però
4: és una novetat per l'altra persona.
3: Per l'altra persona és una novetat, Però encara tens una altra idea, no, Marta? Que
4: sí.
3: La Tere també ens ho deia la setmana passada amb els mòbils i amb els... No ens ho deies tu amb els mòbils. Ella amb els electrodomèstics. Reparar abans de llançar, no?
4: Exacte. Moltes vegades són problemes que tenim amb les peces de roba que es trenca una cremallera, no tanquen, un botó que falta, que ha caigut, i tot això pot tenir solució ràpida i és una manera molt fàcil d'allargar la vida d'aquella peça.
3: De fet, segur que al vostre municipi ja hi ha un espai d'alguna persona, algun negoci de costura, de que fa reglaments a les robes, de que t'ajuda doncs a fer una vora, però també a que aquella roba que ja no t'entra, perquè aquest estiu ens ho hem passat molt bé.
4: Exacte.
3: Doncs escolta, et fa un arreglo així ràpid perquè et puguis seguir posant aquells pantalons. I també doncs això, doncs són aquests negocis de reparació que hem de tenir molt presents a l'hora de pensar també abans de
4: llançar. I de tota la vida també.
3: I si no es pot aprofitar, La podem transformar, no, Marta?
4: Sí, sí, sí. Això, per la gent més creativa i que tingui mà per aquestes coses, pots agafar una peça de roba que ja no facis servir i convertir-la en un drap, que aquesta és fàcil, però, bueno, si no, una funda, una bossa, hi ha mil coses a internet que podem buscar i sumar-nos.
3: I el que ja us hem dit moltes vegades, mireu les agendes de propostes del vostre ajuntament perquè es fan molts tallers al vostre municipi, segur,
4: també, sí.
3: O a l'entorn, que et poden ajudar a saber com arreglar la roba, com transformar-la, i això també són idees, no? per seguir fent. També els centres educatius fan tallers que treballen amb peces de roba, i en resum, donar una segona vida a la roba, que dèiem això, no, Marta, que és també cuidar el planeta i ajudar altres persones.
4: Sí, exactament. I, bueno, també entitats que treballen amb la recollida i reutilització d'aquesta roba. No només tallers, sinó que recullen la roba, que això també és important.
3: Entitats socials doncs, que fan una tasca al nostre país, i que trobareu també contenidors a molts carrers de pobles i ciutats, ben identificats, de on podem llançar la roba. A la deixalleria també la podeu portar, i podeu, doncs, fer aquest segon ús a la roba si ja heu esgotat les vies anteriors. Gràcies, Marta.
4: A tu.
3: Fins la setmana vinent.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
1: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
0: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
6: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
8: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
7: Qui omplirà la galeria de mil moments.
8: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
7: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
8: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
7: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag el Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
9: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
10: Notícies en xarxa.
11: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84% i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dilluns amb atenció als mitjans que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar que la massa boscosa estigui millor preparada per evitar incendis com el dels darrers dies. En aquest sentit, els bombers descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres, iniciat a la Bisbal de l'Empordà, i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a l'amenaça de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents. L'escoltem.
12: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
11: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 d'intactes. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui a 20 de 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. A banda del final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Pel que fa a la mobilitat, a aquesta hora hi ha retencions, sobretot als accessos de Barcelona, amb cues a la B10, B20 i B23, a banda de la P7 a Montmeló, direcció Tarragona. També hi ha afectacions per la prova esportiva del Tour de França a la C17, a la C59 i a la N260, al Vallès Oriental, a Osona i a la Cerdanya. A la zona de les Gavarres es mantenen els talls per l'incendi a la GI660 i la GIB-6612.
10: Notícies en xarxa.
13: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
14: Planeta Prat.
13: Picalletres. Presenta Tina Forés.
15: Benvinguts i benvingudes a la segona semifinal radiofònica del Picalletres. Als estudis de la xarxa de comunicació local estem expectants per saber quin centre dels que avui participen es convertirà en el segon finalista de la temporada. Ja en tenim un de classificat i avui sabrem qui serà el seu contrincant a la gran final. Segur que els dos equips semifinalistes d'avui han vingut ben preparats per donar el bo i millor i la cosa estarà ben disputada. Ho comprovarem de seguida. En la segona semifinal d'avui tenim dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap al Vendrell i cap al Prat de Llobregat.
13: Picalletres. Juguem amb la llengua.
15: Contactem amb en Víctor Merencio, que ens parla des de Ràdio El Vendrell. Víctor, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
16: Doncs ells venen de l'Institut Mediterrània d'aquí del Vendrell i ells mateixos es presenten.
17: Hola, sóc el Martí.
18: Hola, sóc la Carla.
19: Bon dia, sóc l'Abril.
16: Doncs aquí els teniu a punt.
15: Perfecte, doncs els saludem afectuosament i us donem la benvinguda, que tingueu molta sort. Anem ara cap al Prat Ràdio del Prat de Llobregat. Com va, Marc Quinto? Qui són els nois i noies que t'acompanyen i en representació de quin centre juguen?
20: Hola, què tal? Doncs ens acompanyen des de l'Institut Ribera Baixa d'aquí del Prat i també deixarem que es presentin ells.
21: Hola, sóc l'Alejandra.
22: Hola, sóc la Clàudia.
23: Hola, sóc el Javi.
15: Us desitgem el millor també a vosaltres. Segur que veniu disposats a donar-ho tot per fer-vos amb la plaça que queda per la gran final. Molts ànims i gaudiu de l'experiència. I com sabeu, això no pot començar si no saludem abans a la nostra experta en lletres, que sempre vetlla pel bon català de tothom. Hola, jurat.
24: Hola, Tina. Hola a tothom. Concursants, us desitjo una semifinal plena d'encerts, perquè segur que heu vingut a donar-hi el màxim, oi? Vinga, molta sort i a gaudir.
15: Vinga, doncs ara això ja ho tenim. Molta sort a tothom. No us cal, però per si de cas, fem un breu recordatori d'algunes normes bàsiques. En cada prova de lletrets jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
13: A lletrejar.
15: Iniciem el recorregut lingüístic amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, a fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons de temps per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Va, comencem amb l'Institut Mediterrània. Preparat, Martí?
17: Sí.
15: Temps. Discurs.
17: D-I-S-C-O-S.
15: Sàtira.
17: S-A amb accent T-I
4: R-A.
14: Dirigir.
4: D-I-R-I-G-I-R.
14: Mitjana.
4: M-I-T-J-A-N-A.
14: Textual.
4: T-E-X-T-U-A-L.
14: Peixera.
4: P-E-I-X-E-R-A.
14: Malícia.
4: M-A-L-I-C-I-A.
24: La primera I porta accent.
14: Carla. Dalit.
21: D-E-L-A-I-T.
14: Ironia.
21: I-R-O-N-I-A.
14: Creuer.
21: C-R-E-U-R.
24: T'has deixat una E al final.
14: Abril. Germà.
22: G-E-R-M-A amb accent.
14: Soldat.
22: S-O-L-D-A-T.
14: Neboda.
22: N-E-B-O-D-A.
14: Recurs.
22: R-E-C-U-R-S.
23: Aquesta última paraula no ha entrat, però en tot cas heu fet una molt bona arrencada amb bons encerts que sumen 1.100 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Alejandra?
25: Sí.
23: Temps. Positiu.
25: P-O-S-T-I.
24: T'has deixat una I abans de la T.
23: Clàudia. Àcida.
26: A-C-I amb accent.
24: La primera porta accent.
23: Javi. Abaixar.
27: A-B-A-I-X-A-R.
23: Olfacte.
27: O-L-F-A-C-T-E.
23: Premiat.
27: P-R-E-M-I-A-T.
23: Mitgera.
27: M-I-T-J-E-R-A.
24: T-G.
23: Vinga, va, a poc, aquest primer nivell de lletreig heu fet un total de 3 encerts que sumen 300 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
28: L'intrus.
23: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Vinga, comencem amb l'Institut Mediterrània. Les vostres paraules són les següents. Barrera, tubillera, palmera.
21: Tubillera.
24: Correcte. En català, la vena elàstica que subjecta i protegeix el turmell es diu turmellera i no tubillera.
23: Doncs molt bé, aquests 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn per l'Institut Ribera Baixa. Les vostres paraules són les següents. Sastreria, galeria, sabidoria.
26: Sastreria.
24: Incorrecte, rebot.
23: Institut Mediterrània. D'aquestes 3 paraules, quina seria la paraula intrusa?
21: Sabidoria.
24: Ara sí, correcte. En català, el coneixement just de les coses o el comportament assenyat en la vida es diu saviesa i no sabidoria.
23: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
28: A lletrejar.
23: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Mediterrània. Carla, preparada?
21: Sí, preparada.
23: Temps. Instrument.
21: I-N-S-T-R-U-M-E-N-T.
23: Sospitós.
21: S-O-S-P-I-T-O amb accent tancat S.
23: Compaginar.
21: C-O-M-P-A-G-I-N-A-R.
23: Formigueig.
21: F-O-R-M-I-G-U-E-I-G.
23: Aprovada.
21: A-P-R-O-V-A-D-A.
23: Deshonest.
21: D-E-S-H-O-N-E-S-T.
23: Marítimes.
21: M-A-R-I-M-A-C-E-N-T-I-M-A-E-S.
23: Seguretat.
21: S-E-G-U-R-E-T-A-T.
23: Resilient.
21: R-E-Z.
24: És una S.
23: Abril. Subjectiu.
22: S-U-B-J-E-C-T-I-U.
23: Extenuació.
22: E-X-T-U-E.
23: Sí. Doncs en aquest segon nivell de lletrets ja heu fet 9 encerts que sumen 1.800 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Clàudia?
26: Sí, preparada.
23: Temps. Companyia.
26: C-O-M-P-A-N-Y-I-A.
24: Y, no griega.
23: Javi. Espàtula.
27: E-S-P-A amb accent T-U-L-A.
23: Avantatjar.
27: A-V-A-N-T-A-T-G-A-R.
24: T-J.
23: Alejandra. Atractiu.
0: A-T-R-A-C-T-I-U.
23: Magistrat.
0: M-A-G-I-S-T-A-T.
24: T'has deixat una R abans de la...
23: Doncs en aquest segon nivell heu fet un total de 2 encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el moment ara de saber com van aquests recomptes generals. Jurat, t'escoltem.
24: Doncs aquestes són les puntuacions a hores d'ara. L'Institut Mediterrània del Vendrell té acumulats un total de 3.300 punts. I l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat en té un total de 700.
23: Doncs l'Institut Mediterrània del Vendrell, que de moment es posa per davant, però encara queden unes quantes proves en aquesta semifinal d'avui. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap a la Paula Milara. La cantant lleidatana va ser la guanyadora de la tercera temporada del concurs Objectiu Paqui i també va guanyar, al desembre de 2025, el concurs de bandes emergents de la Casa de la Música de Lleida. La Paula es mou dins el pop-rock amb tocs acústics. Darrerament ha optat també per cantar en anglès, però avui escoltarem un dels primers senzills en català que va treure, Tornes. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem la Paula Milara i el seu Tornes.

0: Molta personalitat té la Paula Milara. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Mediterrània, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, amb què es fonen els colors?
2: Amb el vent.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Colors que es fonen amb el vent i tu.
0: Molt bé, doncs 200 punts que teniu al sac i ara és el torn de l'Institut Ribera Baixa. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. La protagonista de la cançó, on demana que torni l'altra persona?
5: Casa.
3: Correcte, també, escoltem-ho.
4: Vine, torna a casa, comença un nou camí.
0: Perfecte, doncs aquesta pregunta que també encerteu i per tant sumeu 200 punts al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Entrem al tercer nivell de lletreig i aquí hi trobem paraules més llargues i complexes. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podeu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Mediterrània. Abril, preparada?
6: Sí.
0: Temps. Irremeiable.
6: I-R-R-E-M-E. I-A-B-L-E.
0: Oftalmòloga.
6: O-F-T-A-L-M. O amb accent obert, L-O-G-A.
0: Disposessis.
6: D-I-S-P-O-S-E-S-I-S.
3: Dues S's abans de la I.
0: Martí, longitudinal.
7: L-O-N-G-I-T-U-D-I-N-A-L.
0: Qüestionable.
7: Q-U-E.
3: La U porta dièresi.
0: Carla, negligència.
8: N-E-G-L-I-G-E amb accent obert, N-C-I-A.
0: Desconjuntat.
8: D-E-S-C-O-N-E-J.
0: Doncs en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Torna ara de l'Institut Ribera Baixa. Javi, preparat?
9: Sí.
0: Temps. Dimensional.
9: D-I-M-E-N-S-I-O-N-A-L.
0: Paradisíacs.
9: P-A-R-A-D-I amb accent.
3: No porta accent aquesta I, és la següent.
0: Alejandra, conforméssim.
10: C-O-M-S,
3: no fe.
0: Clàudia, restitutori.
10: R-E-S-T-I-T-O.
3: És una U.
0: Doncs heu fet un encert que suma 300 punts al vostre marcador. El concurs entra en la recta final, però abans repassem aquests marcadors globals amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, quan vulguis.
3: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut Mediterrània del Vendrell té un total de 4.700 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat en té un total de 1.200.
0: Doncs amb aquests resultats arribem a l'última prova del Picalletres, una prova en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. I és que ja sabeu que en aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació. I això us podrà donar, potser, el pas a la gran final. Tot seguit ho sabrem. Molta sort.
1: La mega paraula.
3: A
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu de postar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Com més punts guanyeu, més possibilitats tindreu de guanyar-vos un lloc a la gran final del Picalletres. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Víctor Merencio, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
2: Doncs bé, el representant de l'Institut Mediterrani serà el Martí.
0: Doncs en Martí, que intentarà lletrejar aquesta mega paraula, i Marc Quintú, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula.
5: Doncs per part de l'Institut Ribera Baixa ho farà el Javi.
0: En Javi, que també intentarà lletrejar aquesta mega paraula, doncs ara el que us demano als dos equips és que penseu la vostra aposta i la custodieu bé. Com ja sabeu, tots dos competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment del lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Per tant, desconnectem ara, primer de tot, del Prat Ràdio. Marc Quintú, fins ara.
5: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut Mediterrània. Estàs preparant, Martí?
7: Sí.
0: Som-hi, doncs. La mega paraula d'avui és un terme que defineix les cavitats o espais situats entre les cèl·lules d'un teixit ocupats per una substància gelatinosa o líquid que faciliten el transport de nutrients, gasos i la comunicació cel·lular. Són espais que actuen com a nexe d'unió, donant consistència i estructura als teixits i òrgans. La mega paraula d'avui és l'adjectiu plural intercel·lulars.
7: Intercel·lulars.
3: Endavant.
7: I-N-T-E-R-C-E-L geminada U-L-A-R-S.
0: Molt bé, Martí, aquí seguretat, consistència, així m'agrada. Has lletrejat la mega paraula correctament. Faltarà veure com ho farà l'equip contrincant i, per tant, anem al torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Per tant, desconnectem de ràdio al Vendrell. Fins ara, Víctor Merencio.
2: Gràcies, fins ara.
0: Institut Ribera Baixa, sou a punt? Estàs preparat, Javi?
9: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de l'adjectiu que descriu els buits o espais físics que es troben entre les cèl·lules d'un teixit animal o vegetal. Aquests espais generalment estan ocupats per un líquid intersticial, és a dir, una substància gelatinosa o aquosa que facilita la unió, la comunicació i la nutrició de les cèl·lules. La mega paraula d'avui és l'adjectiu plural intercel·lulars.
9: Intercel·lulars.
3: Endavant.
9: I-N-T-E-R-C-E L geminada U-L-A-R-S.
0: Molt bé, Javi, has lletrejat correctament aquesta mega paraula, però el que falta saber és com ho ha fet l'equip contrincant. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Víctor Merencio, quants punts havia apostat el teu equip?
2: El meu equip s'havia apostat 100 punts.
0: 100 punts que havia apostat l'equip de l'Institut Mediterrània. I Marc Quintú, quants punts havia apostat el teu equip?
5: Doncs els havíem apostat tots, 1.200.
0: 1.200 punts apostats per part de l'equip de l'Institut Ribera Baixa. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Mediterrani ha lletrejat la mega paraula correctament. I l'Institut Ribera Baixa ha lletrejat la mega paraula correctament, també. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador i, per tant, es convertirà en el segon finalista d'aquesta temporada. Tens la paraula, jurat.
3: Les puntuacions finals d'aquesta segona semifinal són les següents. L'Institut Mediterrània del Vendrell ha aconseguit finalment 4.800 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat n'ha aconseguit 2.400 punts.

0: Per tant, ja tenim el segon finalista d'aquesta temporada del Picalletres. En aquest cas, és l'equip de l'Institut Mediterrània del Vendrell. Víctor Merencio, com estan els ànims per aquí?
1: Els ànims et pots imaginar com estan. Estan exultants, els tres alumnes que tenim aquí.
0: Home, tu diràs, a veure que expliquin una mica a ells com ha anat aquesta experiència. Com esteu?
2: Molt contents.
0: Només molt contents? A veure, expliqueu-me una mica més.
1: És que les rialles no els deixen parlar, gairebé.
0: Normal, normal. Escolteu, però ho heu fet molt bé. A veure, Martí, aquesta mega paraula, què? Era fàcil o complicada?
2: Bueno, ha estat bé.
0: Ha estat bé, bé, bé. Molt bé. I Carla i Abril, a veure, què us ha resultat més difícil en aquesta semifinal?
3: Sobretot el tercer nivell de lletrejar, que ja surten paraules bastant complicades.
0: Sí, però sí. Bé, ho heu fet molt bé, eh? En tots els nivells de lletreja heu fet molts encerts, cosa que us ha portat a ser finalistes d'aquesta temporada del Picalletres. Per tant, moltíssimes felicitats i no ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'altre equip de l'Institut Ribera Baixa. Marc Quinto, com esteu per aquí?
4: Hola, doncs bé, prou bé, perquè hem arribat a la semifinal i,
0: exacte,
4: i estem contents. Ens hagués encantat arribar a la final, però bé, aviam què ens diuen ells i elles.
5: Sí, nosaltres creiem que ho podríem haver fet millor, però estàvem una mica nerviosos.
6: Bueno, l'any vinent tornarem i ho farem millor.
0: Oh, i tant, clar que sí. Sí,
6: i guanyarem.
0: Ben dit aquí, fent apostes clares. Bé, moltíssimes felicitats a vosaltres també. Per part meva només em queda acomiadar-me dels locutors d'avui, Víctor Merencio, Marc Quinto i concursants. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí amb nosaltres a concursar.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer.
4: Gràcies, ha estat un plaer. Adéu.

0: I amics i amigues, s'ha acabat aquesta segona semifinal. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts a la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio El Vendrell i al Prat Ràdio per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació i preparació. La propera vegada que ens retrobem serà per celebrar la gran final radiofònica del Picalletres d'aquesta temporada. Esperem fer una grandíssima final amb els dos centres finalistes. En tenim moltes ganes, així que marxem a preparar un gran programa que estigui al nivell que mereix l'ocasió. No hi falteu, a reveure!
1: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Són les 11:15.
2: Serveis informatius, El Prat Ràdio.
1: Bon dia, els parla Ivan Conde. Els carrers del Prat s'han omplert de color, música i reivindicació amb motiu de la celebració del Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, que s'ha commemorat amb una desfilada que ha sortit de la plaça Catalunya i ha travessat, entre d'altres, l'Avinguda Verge Montserrat, carretera Marina i carrer Lleida. Una jornada que, sota el lema Un pas endavant pels drets LGTBI+, ha tingut l'objectiu de reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere. La desfilada ha estat encapçalada per la batucada Cresta Tum i dues carrosses seguides per una gran part de la ciutadania. El recorregut ha finalitzat a la capsa, on les autoritats han adreçat unes paraules a la ciutadania centrades en la reivindicació de mantenir la lluita pels drets de la comunitat LGBTIQ+, davant el creixement dels discursos d'odi. Escoltem l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, i la tinenta d'alcaldia de l'àrea de Benestar, Polítiques d'Igualtat i Ciutadania, Marisol Rojas.
3: Avançar en drets i llibertats no és només pel col·lectiu, és perquè tots i totes puguem seguir vivint amb llibertat. Aquests petits avenços són sempre fràgils i és una flama que cal mantenir viva. I només es mantindrà viva amb el vostre compromís per aturar els discursos que encara avui volen ser majoritaris al Congrés dels Diputats, als parlaments del nostre país i també al nostre Ajuntament.
4: Els drets LGTBIQ+, no són privilegis, són drets humans. I els drets humans no són negociables. Fer del Prat una ciutat lliure de prejudicis és una responsabilitat de tothom. I ens hem de plantar units i unides davant de qualsevol mostra d'intolerància, de violència o de discurs d'odi.
1: Orgull pot hablar en la lectura del manifest, ha posat el focus en les necessitats actuals del col·lectiu i han defensat la implicació de tota la ciutadania per avançar cap a una igualtat real i efectiva.
5: Estem vivint una normalització de l'assenyalament, la deshumanització i la pèrdua de les polítiques en defensa dels drets humans. És ara més que mai quan ens cal compromís amb els drets de totes les persones. Necessitem la participació real de la comunitat LGTBIQ+ del Prat. Necessitem actes reivindicatius, amb contingut i que siguin realment transformadors per un Prat de totis. Volem un Prat on puguem treure la nostra ploma, on se'ns escolti, on hi tinguem cabuda.
1: Als esports, l'atleta pretenc de l'Hospitalet d'Atletisme Javier Lorente s'ha proclamat campió de Catalunya amb rècord als 400 metres tanca. El Potablava va pujar del grau més alt del podi després de signar una actuació brillant amb un temps de 50 segons 14 centèsimes que, com diem, li ha donat la medalla d'or i el nou rècord del campionat. Això és tot per al moment. Més informació d'aquí a una hora. El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric Espai Cultural.
6: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
7: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
8: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio. 91.6 de l'FM. Sintonitza.
9: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
10: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
11: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
12: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
11: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
13: Hola. Soc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
14: Tens un comerç al Prat?
15: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
16: 93 478 5360
17: 93 478 5360
14: Al Prat tot resulta ben pagat.
18: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Moment per apropar-nos a la història local amb aquest espai Història Inacabada de la mà de Pau Rodríguez Cabanac.
1: Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va al sense...
2: Sovint tenim la concepció errònia de la història com una successió de fets grandiloquents, amb gestes de pogoms o dates fundacionals. La història també ens permet apropar-nos al dia a dia dels nostres avantpassats i comprendre que l'anècdota més minúscula també forma part de la nostra memòria col·lectiva. Soc en Pau Rodríguez Cabanac i en aquest capítol d'Història Inacabada parlarem de la Xina, un personatge que va sorprendre els veïns del Prat dels anys 80. Ens hem de situar a la tardor de 1989, al barri de Sant Cosme, un barri en plena consolidació i sota una complexa realitat, però amb un moviment veïnal molt fort com per reclamar millores i transformació en un barri sorgit del barraquisme i de la planificació urbanística del franquisme. Durant el tradicional mercadillo setmanal que realitza el barri, diversos comerciants denuncien robatoris del seu gènere. El robatori podria haver passat desapercebut per tothom si no fos pel culpable d'aquests fets. La Xina és la responsable. Una cabra blanc i negra i d'un any d'edat. Aquesta cabra sostreia la roba de les paradetes i les portava cap a un bloc de pisos on l'esperaven els seus ensinistradors. Els lladres van arribar a sostreure amb aquest modus operandi una quantitat de roba equiparable a 100.000 pessetes, és a dir, uns 600 euros actuals. Aproximadament. La situació s'agreujà i el 21 de desembre de 1989 es va desplegar un dispositiu policial. 7 agents per tot el mercat a l'espera d'enxampar la Xina. Cap a les 11 del matí, la cabra fa acte de presència i es du a terme una persecució pels carrers fins que és detinguda. Casualment, al bloc de pisos on va anar a parar no hi havia ningú que reconegués la cabra. Un cop detinguda, la cabra va passar uns dies retinguda a l'escorxador municipal, on trobem l'actual cèntric. Degut al rebombori mediàtic que es va generar, serà indultada i donada a un pastor que guardava el ramat a la masia de Cal Monjo. Òbviament, el nom de la masia en aquell moment es va mantenir en secret per tal d'evitar que els lladres poguessin recuperar-la. Sabem que va passar els seus dies allà, arribant a tenir descendència. La història de la Xina és molt anecdòtica, però va esdevenir un boom mediàtic tant pel Prat com pel propi barri de Sant Cosme. Aquest episodi va tenir un gran ressò als diaris i telenotícies, que incidiran a la demonització d'un barri aleshores marcat per la marginalitat. En un reportatge a TV3, que us recomanem mirar, apareixen diversos veïns explicant el cas i la divertida i formal aparició de l'aleshores regidor Juan Miñano Rubio, donant una versió dels fets de la manera més institucional possible, malgrat les peculiars característiques del succés.
1: Que sorda i constant.
3: Tanquem el silenci. Parlem català.
4: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
5: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
6: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
7: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
8: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

0: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
1: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
2: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
4: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: A continuació, el Laic dels Valors, un espai setmanal per reflexionar sobre el món on vivim des de l'àmbit local a l'àmbit global.
1: Continguts en xarxa.
2: El Laic d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. De tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
2: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
3: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també haig de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissaria Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissaries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
2: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no?, sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió

0: per perseguir la bellesa?
1: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques, i llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
0: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
1: Que és interessant de l'exposició dels TCCBs, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tan contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
0: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
1: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions, mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no?, a través dels quals ens arriben, no?, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no?, i és aquest sobretot un cànon que ve d'Europa, que pertany, no?, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest biaix burgès, blanc i masculí, no? Que això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
0: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no està satisfeta amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
1: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no?, aquest ideal, que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no?, i unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
0: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant, que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
1: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental, el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no? O nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no?, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dir, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites decolonials, que hi han passats, hi han formes, hi han cultures, hi han territoris, hi han cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
0: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un
1: Sí.
0: tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
1: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veieu l'exposició.
0: I tant, tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada,
1: I
0: Júlia,
1: tant, i
0: fins
1: tant.
0: aviat.
1: Vinga, moltes gràcies.
2: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
3: Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
4: Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
5: Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

0: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
1: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
2: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
3: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: The blues is alright. Roots Blues Radio es ogni giorno programa da blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio. The blues is alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Every day and night. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar la massa boscosa que estigui millor preparada per evitar incendis com en els darrers dies. En aquest sentit, bombers descarten ara com ara donar per controlar l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat en l'onada de calor i les amenaces de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions i edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. I el risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, previst avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. I en mobilitat, a aquesta hora es mantenen afectacions, sobretot per l'etapa del Tour de França, amb talls a diverses vies d'Osona i el Vallès, com ara la C-14-13B, la C-14-15B, la B-520, la B-522 i diversos punts de la C-17 i la C-17 i la C-25. A banda, hi ha retencions a l'AP-7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per la reparació de danys de via entre Llinars i Vilalba Sasserra. També registren cues a la B-10, a la B-20, a la B-23 i a la A-2 a l'àrea de Barcelona. També pel que fa al servei ferroviari hi ha afectacions a la R3 amb circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre a la catenària. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Aquest cap de setmana s'està disputant a la platja del Prat el nou campionat d'Espanya Màster de Pesca Mar Costa.
5: En marxa la 47a exposició col·lectiva d'artistes al Prat.
6: Últim esforç del Banc dels Aliments per trobar voluntariat a pocs dies del gran recapte que es farà aquest cap de setmana.
7: Cultura, actualitat, informació. El Prat Ràdio.
8: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
9: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
8: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
10: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
11: Tens un comerç al Prat?
12: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
13: 93 478 5360
14: 93 478 5360
11: Al Prat tot resulta ben pagat.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Càdiz acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport del Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. Al Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Planeta Prat.
1: Si us interessen la botànica, la geografia, la biologia o l'ecologia, no desconnecteu, perquè tot seguit arriba l'espai sobre medi ambient Guaita, què tenim.

0: Guaita que tenim! Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el nostre biòleg, en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens parlaràs?
2: Doncs anirem a la platja.
1: Sí. Estarem fresquets avui.
2: Ja pots preparar banyador, aletes, tub, ulleres de busseig, tu i qui ens estigui escoltant, evidentment, perquè anem a la platja, però anem a veure què hi ha sota l'aigua.
1: Anem a capbussar-nos una mica.
2: Sí, anem a capbussar-nos i a descobrir animalons, vida arran de platja.
1: Doncs som-hi, quina vida hi ha arran de platja?
2: Mira, el primer que hem de dir, Ona, és que durant molt temps, i això sí que hem de ser reivindicatius i hem d'anar una miqueta a les barricades, perquè durant molt temps s'ha publicat el discurs de que a mar ja no hi queda res. Ens han vengut això de que no queda res, de que està tot destruït, de que ens ho han carregat tot, de que és un erm. Aviam, és cert que hem fet, fem i farem moltes destrosses de la mà de la contaminació, la sobrepesca, la destrucció d'hàbitats, etc. Però en cap cas tenim un entorn natural devastat.
1: Per tant, no és veritat, això que no hi ha res al fons del mar, encara queden moltes espècies.
2: Encara queden moltes, moltes espècies i s'han de posar en valor. Hem de posar valor a aquesta vida i la diversitat de les zones més a prop de la platja i la costa i, evidentment, una vida que podem aprofitar a l'estiu per observar-la i aprendre.
1: Per tant, dius que això ho tenim ben a propet de la costa, que no cal que ens enfonsem gaire.
2: No pas més dels 5 metres de fondària, vull dir, no, tampoc. Una profunditat normal, adaptada per tots els públics, perquè una de les coses més maques, tu com a adult pots anar-hi, però també pots acompanyar la mainada a veure-ho, i que els nens i nenes ho vegin i observin i s'encantin. Per tant, això també és molt important. No hem de sortir de les zones de boies habilitades pel bany, per exemple. O sigui que estem protegits de que, en principi, de que entrin embarcacions, motos d'aigua, etc. De totes maneres, hem d'estar al tanto sempre, perquè encara que no poden entrar, ja sabem que a mar hi ha una miqueta de barra lliure en aquest aspecte.
1: A vegades hi ha gent que se salta les normes,
2: Sí. I és just en aquesta franja on, per exemple, podem gaudir de més d'una trentena de peixos.
1: Carai, o sigui, banyant-nos arran de platja podem veure fins a 30 peixos.
2: I més de 30 espècies, També podem veure mol·luscs, crustacis, equinoderms, algues, fanerògames marines, o sigui, un conjunt de diversitat, meduses, també, també les podem veure, lluny, però les podem veure, el que seria molt i molt important. I ho podem veure en diferents hàbitats o diferents zones. Tenim una costa molt, molt variada al llarg de, si ens centrem a la costa catalana, no, però ho podíem estendre a la costa del País Valencià, a la costa de Balears, a la costa italiana, vull dir, a la costa mediterrània per extensió. I tenim zones totalment de roca, amb zones més someres i zones més profundes al voltant de penya-segats, platges i cales amb fons mixta, és a dir, que hi ha clapes de sorra, hi ha roquissar, hi ha esculls, hi ha praderies, o sigui, tot un conjunt. I finalment les zones de sorra, aquelles platges més llargues, normalment poc fondes, d'aquelles que toquem molt de peus a terra encara que ens allunyem i que sembla que siguin un desert però que no ho són. Per tant, Ona, agafem ulleres, aletes i tub i aprofitem aquests dies de tanta calor per refrescar-nos i observar sota el mar.
1: Doncs som-hi, anem a veure què hi trobem. Comencem per les zones de roca, per exemple.
2: Oh, i tant. Comencem per les zones de roca i abans de tot hem de dir precaució a les zones de roca. No perquè ens pugui picar o pel que ens pugui atacar, això. Normalment els peixos no ataquen, no es tiren cap a nosaltres. Si no, la primera precaució hem d'anar amb escarpins o amb aletes per no fer-nos mal a les pedres i sobretot la precaució més important de no relliscar just quan entrem a l'aigua, perquè la major part d'accidents és amb les algues, just les algues aquestes que tapissen aquestes roquetes, aquest pedrigolet de l'entrar, és el que més patina. Per tant, hem d'anar amb molta atenció amb això.
1: No volem accidents,
2: No volem accidents. En aquesta primera zona hi ha multitud d'algues verdes, vermelles, calcàries que tapissen aquestes roques que formen l'entapissat, no? De poca fondària fins a les zones més profundes. Normalment són entorns amb aigua molt neta, bona transparència i, per tant, bon lloc per no perdre detalls del que ens passa per sota.
1: Hi ha bona visibilitat, bona per veure quins animalons hi ha.
2: Exacte, molt bona visibilitat. A la zona més propera a la costa és freqüent trobar-nos amb cargolines, patellides, pades, patellides adherides a la roca, espades, que són els crancs ermitans, crancs, gambetes, en peixos petits gòbits, baboses, petites raboses o baboses petites que s'amaguen a les escletxes, d'aquestes roques, i just tirar-nos a l'aigua sovint veient multitud d'alevins de peixos que seran més grossos, com salpes, llises, sards, oblades, les orades, o sigui, fins i tot anxoveta petita, i al costat podem veure algun depredador, algun peix més gros, o fins i tot algun corb marí que ens espanta, que es tira a buscar, a caçar aquests peixets i ens fot un susto perquè, clar, passa un ocell al costat i un susto. Si guanyem fondària, veiem gran diversitat de peixos, començant per la família dels làbrids, que són aquells peixos més acolorits de tota la Mediterrània. Guiules, petards, porquets, tords, tot això. Fadrins, que és una espècie de peix, indicador de canvi climàtic. Després venen els espàrids, que estan per tot arreu, grans bancs de salpes, les varades, els sargs, i individus més solitaris, per exemple, de dentos o orades, que ja estan caçant allò més. A les escletxes dels esculls s'hi amaguen els serrans, i si tenim sort podem veure algun mero petit. Medo, algun alevi de medo. Congres, morenes o escorpes amagades en coves i grans forats. Recomanem no fotre la mà en aquests forats, sobretot, perquè
1: no sabem què hi pot haver dins, no?
2: No hi pot haver-hi. Si toquem les pedres o alguna cosa, posem un guà, i el guà ens protegirà més que res dels talls, perquè les roques a mar són molt afilades i te'n descuides i et fan algun tall. També hi podem trobar pops, però atenció, que just ara a l'estiu els forats estan plens de cries, per tant, popets que ha d'arribar adults, i de l'1 de juliol al 31 d'agost el pop està en veda.
1: No es pot pescar el pop.
2: No es pot agafar. També hi podem veure les garotes, els eriçons de mar, les estrelles de mar, aquelles vermelles, i fins i tot les ofiures, que són aquelles estrelles petitetes amb unes potes molt primetes. Anem cap a fons mixt.
1: Som-hi. Tot això és el que podíem veure a les roques, que déu-n'hi-do, eh?
2: Que
1: déu-n'hi-do. Quin ventall de diversitat que hi trobem. Anem, com deies, cap a les zones de fons mixt.
2: Doncs si abans hi havia diversitat, aquí dos tasses, perquè són els hàbitats amb més biodiversitat de tots.
1: Carai.
2: Ja que trobem les espècies de roca que hem vist abans, però també altres que circulen per les clapes de sorra, i aquí hi ha un gran factor diferencial, que són les praderies de Posidònia. Aquelles fanerògames marines que n'hem parlat moltes vegades i que acullen també molta, molta vida. Entre 1 i 30 metres aproximadament trobem un ecosistema únic. Grans bancs de salpes, que ja sabem que són els herbívors del mar, pasturen les clapes de Posidònia, els veiem menjar al voltant. Esparralls, sars, orades, pagres, varades, vaques, làbrids, com els que hem vist abans, com les guiules i els petards. I a les clapes de sorra hi trobem rogers, alguna mabra, algun pagell i orades també, si tenim sort, algun llenguado o algun pedaç a les zones de sorra més fina. Ja sabem que són aquests peixos plans que es posen a sobre la sorra i es camuflen, agafen el mateix to, són molt difícils de veure i normalment només veiem els ullets que sobresurten. També grans depredadors com llobarros i dentos, que patrullen aquests fons en busca de peixets petits, crancs o pops.
1: Aquests també els veiem quan érem petits a prop de les roques, no?
2: Sí, sí, sí, quan érem petits, aleshores els llobarros i dentros van a caçar, o sigui, són els depredadors. Podies posar la sintonia de fons de Tiburón o la sintonia de fons de L'Hombre i la Tierra del Rodríguez de la Fuente, que hi quedaria molt bé. També veiem estrelles de mar, sobretot la vermella, les holotúries o botifarres o cogombres de mar, que ja sabem que són els grans filtradors de sorra, els grans productors de sorra que tenim al fons marí, i les garotes. Tot això representen el gran grup dels equinoderms. Hi trobem sípies, pops, i atenció, perquè a les praderies de Posidònia, per exemple, els calamars hi posen els ous a l'hivern, sobre les fulles, sobre les mates. També trobem cargol del rodó, que viuen a cavall de la sorra i la roca. I a la sorra, per exemple, hi trobem les escopinyes gravades, que són aquelles escopinyes que tenen la clova molt gravada, i diferents tipus d'anèl·lids o cucs que hi viuen enterrats.
1: Per tant, ja ho deies, un hàbitat el de més diversitat de tota aquesta zona.
2: De més diversitat, un hàbitat que també s'ha d'anar en cura perquè pateix molt a l'estiu amb les àncores de les embarcacions, que és el que arrossega tota la Posidònia, que la malmet. Per això hi ha moltes zones que són d'ancoratge ecològic, de boies d'ancoratge ecològic, perquè s'hi puguin amarrar les barques i no fer aquest mal. Però el que t'explicava al principi, a l'haver-hi aquestes boies de protecció de les zones de bany, evita que les barques entrin, de que hi posin les àncores, i també eviten que a l'estiu els pescadors, sobretot els d'arts menors, posin les xarxes en aquestes zones. Per tant, hi ha moltes espècies, sobretot de peixos, que busquen aquestes zones per protegir-se i per alimentar-se.
1: Per tant, venen a viure, no?, cap a les zones de bany, i per tant els podem veure.
2: I a conviure. Proveu d'aixecar la sorra amb el peu, amb el peu del d'allò, i veureu com, per exemple, si em porteu un susto que alguna aurada gran o algun sar us ve a menjar a la sorra que aixequeu dels peus.
1: Mira, ho podem provar,
2: per
1: a veure si veiem
2: alguna d'allò.
1: Doncs anem cap a, ara que parlaves d'aixecar la sorra, anem cap a les zones de sorra.
2: Doncs sí, aquelles platges grans, platges de sorra poc profunda, que poden semblar un desert. Tenen les mateixes ondulacions que veiem les dunes en terra, el tenen a sota el mar, Però no és així. Té un hàndicap, un factor limitant, allò que diem en ecologia, que la sorra és un substrat molt canviant. O sigui, les corrents i les onades la van movent, no? Clar, això és limitant perquè li agrada viure al fons, però em dedica a moltes espècies s'hi han adaptat. Són aquelles espècies que viuen enterrades a la sorra, viuen dintre. Per exemple, les tallines, les escopinyes, les navalles, aquells crancs de platja que són de color més claret. La diferència entre els crancs moltes vegades de roca i crancs de platja, us hem de veure les potes del darrere. Que els crancs de sorra tenen les potes planes perquè neden, són nedadors.
1: Ah, carai.
2: I els hi va bé per nedar. Les galeres, i cucs, com per exemple la llombriu, el qui va pescar sabrà la tita, que és un cruc que es fa servir per pescar, els hipúnculos nudus que viu enterrat a la sorra. Per tant, moltes espècies. Peixos que viuen just per sobre de la sorra. Ja m'han anomenat algun abans. El pedaç, el llenguado, el rom, el turbot, la vaca tremolosa, que és aquella rajada que enrampa, que fa corrent per sota, i algunes rajades. I també les temudes aranyes, que viuen mig enterrades a la sorra i només treuen els ulls i les punxes de l'aleta dorsal, que és on hi ha, bueno, l'aleta dorsal i al costat de les dues ganyes és on tenen les punxes amb el verí, que per això són perilloses.
1: Clar, exacte, aquests hem d'anar alerta, no trepitjar-les.
2: Sí, sí, sí, perquè són perilloses i sobretot són molt doloroses per les persones normals, però com passa amb les abelles, hi ha persones que són al·lèrgiques. I això encara suposa un punt més de perillositat. Peixos típicament de sorra, com les mabres, les orades, les llises, els llobarros, els pagells, els tallams, les lletxes, les palometes, la lletxa bamia i la palometa blanca. Les lletxes és molt espectacular perquè són peixos que poden arribar a fer 20, 25, 30 quilos i a vegades van en busca de les llises a menjar, i veiem l'aleta corrents i perseguint-les, també com si fos la pel·li de tauró, el tum-tum-tum-tum, i fins i tot les varen a la sorra, o sigui, les treuen fora de l'aigua a la sorra quan les persegueixen. Això.
1: Tot un espectacle per veure, això, Sergi?
2: Això és un espectacle, això és un espectacle. També hi podem trobar les sípies, i si guanyem fondària descobrirem una altra praderia mediterrània, la del Gram, la Cimodocea nodosa, que viu entre els 4 i els 20 metres de fondària, aproximadament, i aquí tornem a trobar un ecosistema amb moltíssima diversitat, com passava amb la Posidònia. Un estudi d'aquí de la praderia de Cimodocea al Golf de Roses, per exemple, que hi ha participat amb Boris Weissman, han censat més de 200 espècies.
1: Més de 200 espècies només en aquesta praderia?
2: Només en aquesta praderia.
1: Déu-n'hi-do. Per tant, allò que dèiem al principi, que el fons marí està ben... Bueno, el fons marí i arran de platja, també
2: arran
1: dèiem.
2: De platja,
1: arran de platja,
2: sí, sí.
1: Està ben viu, està ben ple d'espècies, i l'únic que hem de fer és posar-nos el tubo i les ulleres per anar a descobrir tots aquests animals i plantes que viuen aquí
2: sota. Exacte. Observar una estona.
1: Doncs, Sergi, moltes gràcies per aquest guaita en remull que hem fet
2: avui.
1: I ens retrobem la setmana que ve.
2: Molt bé, fins aleshores.
3: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
4: l'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
5: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
6: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
7: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenga.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
9: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
8: Qui omplirà la galeria de mil moments.
9: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
8: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
9: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
8: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
10: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
11: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
12: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bona tarda, us parla Ivan Conde. Els carrers del Prat s'han omplert de color, música i reivindicació amb motiu de la celebració del Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, que s'ha commemorat amb una desfilada que ha sortit de Plaça Catalunya. Una jornada que, sota el lema Un pas endavant pels drets de la LGTBI, ha tingut l'objectiu de reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere. El recorregut ha finalitzat a la capsa, on les autoritats han adreçat unes paraules a la ciutadania centrades en la reivindicació de mantenir la lluita pels drets de la comunitat davant el creixement dels discursos d'odi. Escoltem l'alcaldessa del Prat, Alba Boujordà, i la tinenta d'alcaldia de l'àrea de benestar, polítiques, igualtat i ciutadania, Marisol Rojas.
2: Avançar en drets i llibertats no és només pel col·lectiu, és perquè tots i totes puguem seguir vivint amb llibertat. Aquests petits avenços són sempre fràgils i és una flama que cal mantenir viva. I només es mantindrà viva amb el vostre compromís per aturar els discursos que encara avui volen ser majoritaris al Congrés dels Diputats, als parlaments del nostre país i també al nostre Ajuntament.
3: Els drets LGTBIQ+, no són privilegis, són drets humans. I els drets humans no són negociables. Fer del Prat una ciutat lliure de prejudicis és una responsabilitat de tothom. I ens hem de plantar units i unides davant de qualsevol mostra d'intolerància, de violència o de discurs d'odi.
0: Orgull pot hablar que ha anat a la darrera filera d'aquesta desfilada, ha fet una lectura del manifest on ha posat el focus de les necessitats actuals del col·lectiu i han defensat la implicació de tota la societat per avançar cap a una igualtat real i efectiva.
4: Estem vivint una normalització de l'assenyalament, la deshumanització i la pèrdua de les polítiques en defensa dels drets humans. És ara més que mai quan ens cal compromís amb els drets de totes les persones. Necessitem la participació real de la comunitat LGTBIQ+ del Prat. Necessitem actes reivindicatius, amb contingut i que siguin realment transformadors per un Prat de totis. Volem un Prat on puguem treure la nostra ploma, on se'ns escolti, on hi tinguem cabuda.
0: Tot en un dissabte on els Diables del Prat han celebrat una nova edició de la Cova de Foc, que enguany s'ha celebrat sota el nom de l'Evolució i que ha servit també per commemorar els 30 anys d'història dels músics de Diables del Prat i els 35 del Pollo.
1: Esports.
0: L'atleta de l'Hospitalet d'Atletisme, Javier Lorente, s'ha proclamat campió de Catalunya amb rècord als 400 metres tanques. El Potablava ha pujat al graó més alt del podi després de signar una actuació brillant amb un temps de 50-14 que, a més de donar-li la medalla d'or, li permet establir un nou rècord del campionat. Això és tot per al moment. Més informació d'aquí a mitja hora amb l'edició migdia. La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
5: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
6: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
9: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
8: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
10: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat, t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

Fins aquí el plaer de Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Es la una.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Els carrers del Prat s'han omplert de color, música i reivindicació amb motiu de la celebració del Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, que s'ha commemorat dissabte amb una desfilada que ha sortit de Plaça Catalunya. Una jornada que, sota el lema Un pas endavant pels drets de LGTBI+, ha tingut l'objectiu de reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui, dilluns 6 de juliol del 2026.

0: D'aquí a una setmana es posa la primera pedra a la promoció d'habitatge oficial del carrer Vicente Ferrer, que constarà de 8 habitatges de lloguer. En parlarem amb Xavier Anzano, gerent de Prat Espais. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comandat la trobada d'estiu del PSC del Baix Llobregat, celebrada al restaurant de l'Acadèmia Emilio Sánchez al Prat. Els Diables del Prat han celebrat una nova edició de la Cova del Foc, un dels seus actes principals que enguany s'ha celebrat sota el nom de l'Evolució. Els esports, l'atleta pratenc de l'Hospitalet d'Atletisme Javier Lorente s'ha proclamat campió de Catalunya amb rècord als 400 metres tanques. El Botablava ha assolit un temps de 50-14 que, a més de donar-li la medalla d'or, el permet establir un nou rècord del campionat. I pel que fa al temps, recordem que des d'ahir diumenge 5 el Meteocat té activada l'alerta per altes temperatures de gairebé tota Catalunya. Avui i demà l'alerta al Prat serà groga, però dimecres l'alerta pujarà fins l'avís vermell. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Ivan Conde Pérez. Com avançàvem, a la portada dels carrers del Prat s'han omplert de color, de música i sobretot de reivindicació amb motiu de la celebració del Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, que s'ha commemorat amb una desfilada que ha sortit des de Plaça Catalunya i que ha fet el recorregut habitual dels darrers anys, doncs passant per carrer Lleida, carretera de la Marina i l'Avinguda Verge de Montserrat. Una jornada que, sota el lema "Un pas endavant pels drets LGTBI+", ha tingut l'objectiu de reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual afectiva i de gènere. La desfilada ha estat encapçalada per la batucada Cresta Tum i dues carrosses seguides per la resta dels participants. El recorregut, com diem, ha finalitzat a la capsa, on hi ha hagut el torn de les autoritats i de la lectura del manifest. Pel que fa a les autoritats, han parlat de la reivindicació de mantenir la lluita dels drets de la comunitat LGBTIQ+, davant el creixement dels discurs d'odi. Escoltem l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, i la tinenta d'alcaldia de l'àrea de Benestar, Polítiques d'Igualtat i Ciutadania, Marisol Rojas.
1: Avançar en drets i llibertats no és només pel col·lectiu, és perquè tots i totes puguem seguir vivint amb llibertat. Aquests petits avenços són sempre fràgils, i és una flama que cal mantenir viva. I només es mantindrà viva amb el vostre compromís per aturar els discursos que encara avui volen ser majoritaris al Congrés dels Diputats, als Parlaments del nostre país i també al nostre Ajuntament.
2: Els drets LGTBIQ+ no són privilegis, són drets humans. I els drets humans no són negociables. Fer del Prat una ciutat lliure de prejudicis és una responsabilitat de tothom. I ens hem de plantar units i unides davant de qualsevol mostra d'intolerància, de violència o de discurs d'odi.
0: L'associació Orgull Potablava, que ha participat de la manifestació però ho ha fet a darrera fila, esgrimint diferències amb l'organització, com dèiem, ha realitzat la lectura del manifest, on ha posat el focus en les necessitats actuals del col·lectiu i ha defensat la implicació de tota la societat per avançar cap a una igualtat real i efectiva.
3: Estem vivint una normalització de l'assenyalament, la deshumanització i la pèrdua de les polítiques en defensa dels drets humans. És ara més que mai quan ens cal compromís amb els drets de totes les persones. Necessitem la participació real de la comunitat LGTBIQ+ del Prat. Necessitem actes reivindicatius, amb contingut i que siguin realment transformadors per un Prat de totis. Volem un Prat on puguem treure la nostra ploma, on se'ns escolti, on hi tinguem cabuda.
0: Tot seguit ha continuat la festa amb les actuacions d'artistes, com ara Mala Rumba, o sessions, de música en directe de la mà de DJ Piti Bacari, Milamunt o DJ Carmela.
4: Política.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comandat la trobada d'estiu del PSC del Baix Llobregat, celebrada al restaurant de l'Acadèmia Emilio Sánchez, on s'hi van aplegar vora 250 persones, entre ells responsables del partit a nivell comarcal, així com militància. Illa, com a primer secretari del partit, va agrair la tasca dels alcaldes i alcaldesses de la comarca, així com el treball de generar el que ha anomenat com alternatives sostenibles en aquells municipis on el PSC no lidera. En aquest sentit, el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament del Prat i candidat a les properes eleccions municipals, Juan Pedro Pérez, ha assegurat en aquest acte que es deixarà la pell per esdevenir el proper alcalde de la ciutat.
4: Les notícies de la teva ciutat al Prat Ràdio.
0: Des d'ahir, diumenge 5, el Meteocat té activada l'alerta per altes temperatures, una alerta que avui afecta a bona part de tot el territori català. Al Baix Llobregat l'alerta és groga, i per tant també al Prat, així com a gairebé una trentena de comarques. L'alerta, però, ja és taronja al Montsià, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, al Pla d'Urgell i al Segrià. Dimarts es mantindrà l'alerta groga al Prat, però hi haurà 5 comarques on l'avís ja serà vermell: la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues i la Ribera d'Ebre. El dia més crític serà passat demà, dimecres, on al Baix Llobregat també arribarà l'alerta vermella, una alerta vermella que afectarà tot el territori català, amb excepció del Garraf, la Vegueria del Tarragonès, el Bages, el Moianès, Osona i les comarques més pròpies del Prepirineu i el Pirineu. El Meteocat explica aquest nou episodi de violenta calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid provinent del nord d'Àfrica que abraça bona part de la Mediterrània occidental. Malgrat que aquesta onada de calor es retirarà aquest dimecres perquè es decreta quan la predicció indica que se superaran els índexs de temperatura durant 3 dies consecutius o més, els forts episodis de calor i les altes temperatures no s'acaben aquest dimecres i, de fet, seguiran probablement com a mínim 2 setmanes més. De fet, la previsió per conjunts de Meteocat, més fiable al 100% en els propers dies i més una previsió a mig termini de cara a la següent setmana, per tant, encara no 100% fiable, sí que parla d'una una lleugera baixada dels termòmetres per a divendres i al cap de setmana, però la setmana vinent el mercuri podria arribar a estar fins a 8 graus més per sobre de l'habitual per aquestes dates de l'any.
4: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Aquest proper dimarts 14 es posarà la primera pedra de la promoció de 8 vivendes de protecció oficial al carrer Vicente Ferrer del Prat. Es tracta d'una nova promoció, com hi ha hagut la dels 101 habitatges de la Cooperativa Obrera de Viviendes, les 135 vivendes d'Habitat 3 i FIPS, o les 72 de la promoció com a la seda. En el cas de l'edifici del carrer Vicente Ferrer, parlem de 8 habitatges de lloguer, 5 d'una habitació i 3 de 2 habitacions. Per conèixer més detalls, ens acompanya ja en Xavier Anzano, en gerent de Prat Espai. Xavier, què tal, com estàs?
5: Molt bé, bon dia.
0: Explica'ns, primer de tot, aquesta promoció de vivendes, que en un primer moment inicialment tenia previst que arrenqués el tercer trimestre del 2025, comença ara la construcció. Què és el que ha provocat aquest endarreriment?
5: Bueno, ha provocat que vam treure a licitació 2 vegades aquesta obra, i era un projecte singular per 2 aspectes. Una, perquè demanàvem un projecte molt industrialitzat, i és un projecte de petites dimensions, només són 8 habitatges. Llavors ha costat molt que es presentés a una constructora i que es presentés amb un preu raonable. Llavors, les 2 primeres vegades la licitació va quedar deserta, i aquesta tercera vegada per fi es va poder adjudicar.
0: Has comentat 2 aspectes rellevants, sobretot per la gent que no sabem gaire d'urbanisme o d'arquitectura. A la informació del projecte es parla d'arquitectura industrialitzada modular. Què és exactament això i quins criteris ha de complir per entrar un edifici dins d'aquesta definició?
5: Bueno, bàsicament el que es tracta és de fer la major part possible del projecte, en lloc de fer-ho a obra, fer-ho en un taller. I llavors bàsicament el que es fa en obra és el muntatge. Al final, a una altra escala seria muntar un moble d'una coneguda marca que tothom coneixem a casa, el mateix amb un edifici. No es construeix, sinó que es munta en el solar.
0: I com comentaves, venim de promocions quantioses, no? Des de 72 habitatges superant el centenar. El fet de ser un edifici de 8 habitatges canvia quelcom, ja sigui en la despesa per habitatge o fins i tot en la previsió de gent que s'apunti o en detalls de l'edifici?
5: Bueno, clar, aviam, que sigui una promoció molt gran, evidentment el pressupost és moltíssim més gran, però en canvi l'eficiència per habitatge és molt més major, o sigui, és més gran, en el sentit que al final els habitatges acaben costant menys en un edifici gran que no en un edifici petit, perquè al final tots els edificis o tots els projectes tenen un arquitecte, tenen un aparellador, un coordinador de seguretat, bueno, totes aquestes despeses indirectes no tan relacionades amb la construcció, doncs no és el mateix repercutir-lo per 72 habitatges que per 8, o sigui, una grua o el que sigui, vale? I els terminis de construcció acaben sent bastant similars, ja construeixis 100 habitatges o 3, vale? Al final, a l'any i mig, dos anys d'obres, no te'l treu ningú, i és lo normal, no? Això per la banda de, pròpiament, de les diferències o dels aspectes diferencials en una obra gran i petita. En quant a les adjudicacions, també, o sigui, ara estem donant voltes en com fer el procés d'adjudicació d'aquests habitatges, i tenint en compte, doncs, l'experiència que hem tingut tant amb la cooperativa obrera, que vam gestionar el procediment d'adjudicació des de Prat Espais, com ara el procediment que ja està tancat dels 135 habitatges de FIPS i Habitat 3, que hem tingut moltíssimes sol·licituds. Per la cooperativa obrera van ser unes 1.000 sol·licituds, però és que ara hem tingut 1.600 sol·licituds. No tindria gaire sentit obrir una convocatòria de les mateixes característiques per 8 habitatges, perquè segurament ens arribarien centenars de sol·licituds, jo no diria 1.600, però no seria estranyar que prop de 1.000, i no tindria sentit sortejar 8 habitatges amb 1.000 sol·licituds. Llavors, segurament el que acabarem fent, i ho estem acabant d'estudiar, de trobar la millor fórmula, de que quan fem el procés d'adjudicació de les 72 habitatges que també estem promovent Prat Espais, doncs que aquests 8 habitatges de l'altra promoció de Vicente Ferrer i que s'acabaran a posteriori s'acabessin adjudicant mitjançant la llista d'espera del sorteig dels 72 habitatges, vale? per no obrir un altre procés amb la càrrega administrativa que implica, doncs, únicament per 8 habitatges. O sigui que sí, que realment hi ha aspectes singulars en una promoció petita en relació a una promoció més ordinària o gran.
0: Pel que comentava, són aspectes que s'han d'acabar de definir, no? Per tant, no podem tampoc parlar gaire ni de calendaris ni de res.
5: No, bueno, el que sempre diem, o sigui, les persones que estiguin interessades en participar en futurs sortejos d'habitatges de protecció oficial, és molt important que estiguin inscrites en el registre sol·licitants, i això és una inscripció que sempre està oberta, ja es pot fer telemàtica o presencial a Prat Espais. Aquest és el primer pas. Si tu no estàs inscrit en el registre sol·licitants, després no podràs presentar en un procediment de sorteig d'adjudicació d'habitatges. Llavors, el primer que han de fer és, les persones han d'estar inscrites en el registre. La inscripció en el registre té una caducitat de 2 anys, o sigui que cada 2 anys s'haurà de renovar, i esperar que surtin les convocatòries. Quan surten les convocatòries, primer et pots assabentar perquè, doncs, estàs preocupat i consultes la web o truques de tant en tant si surt la convocatòria o no, però és que a més et notificarem. Si estàs inscrit al registre de sol·licitants, com sempre fem, enviem un correu a totes les persones inscrites informant que s'ha obert un procediment d'adjudicació d'habitatges. Llavors, poden participar en els sortejos. Aquest sorteig dels 72 habitatges, i que segurament tindrà conseqüències en els 8 habitatges de Vicente Ferrer, el procediment s'obriria segurament de cara a la tardor d'aquest any, vale? O sigui que és important que ara, durant l'estiu, les persones que no estiguin inscrites en el registre i que els interessi participar, doncs s'inscriguin.
0: Ara comentarem o parlarem una mica de les altres promocions que o just acaben o estan en procés, però per parlar d'aquest edifici de Vicente Ferrer, una de les coses que es destaquen d'aquesta promoció és l'assequibilitat dels habitatges pel que fa a la reducció, per exemple, de la factura energètica. Com s'aconseguirà això?
5: Bueno, són edificis aquests que estem construint des de la cooperativa, com el de FIPS Habitat 3, com el que estem promovent els 72 habitatges a l'àrea 1 de l'Eixample Sud, com aquests de Vicente Ferrer, tenen la màxima certificació energètica, es diuen de zero emissions, i realment, o sigui, el cas és que estan molt ben aïllats i tenen sistemes de generació de producció d'energia neta, ¿vale? O sigui, per una banda tenen plaques fotovoltaiques a la coberta i a més es sumen amb sistemes de tant de climatització com de producció d'aigua calenta sanitària, doncs amb sistemes que com poden ser l'aerotèrmia. Això provoca que la factura de llum sigui molt baixa, ¿vale? Llavors compleixen aquest aspecte de no generar càrregues importants en aquestes factures, no? I a més tenen uns lloguers molt baixos, o sigui, el mòdul que hauran de pagar cada un d'aquests habitatges per metre quadrat és uns 570 euros al mes. Això dona lloguers que estaran entre els 300 i 400 euros en funció de l'habitatge, ¿vale? O sigui, és una habitació, serà de l'entorn de 300 euros, i si és de dues habitacions seran uns 400 euros al mes. Clar, entre la renda tan baixa i la factura energètica doncs tan ajustada o mínima, doncs realment són habitatges que són assequibles.
0: Parlant d'habitatges, no, ja la promoció de 101 habitatges de la cooperativa Obrera Viviendes ja hi han entrat a viure i podríem dir que s'ha acabat tot el procés. Quin balanç feu de tota l'experiència un cop podríem dir ja acabada?
5: Bueno, o sigui, que sincerament que ha anat molt bé, o sigui, tot el procediment d'adjudicació d'habitatges no ha generat cap tipus de controvèrsia. La gent ha comprovat que ha estat un procediment molt net, o sigui, molt net i sense cap tipus de sospita, tan net que s'han fet sortejos amb bombos, o sigui, les boletes amb el número estan totes incloses dins del bombo. Es van adjudicar, la majoria d'adjudicataris es van transformar en un contracte de lloguer. Va haver-hi algun cas de renúncia de persones que li havia tocat un habitatge i per raons personals, familiars, doncs s'han acabat renunciant, i llavors amb aquestes vacants s'han cobert amb les llistes d'espera que s'havien configurat també el mateix dia del sorteig. Llavors, o sigui, la gent, doncs, o els afortunats o les persones que han participat, sí que ens van traslladar, doncs, que tenia una sensació de molta transparència, de que, o sigui, que vull dir que aquests processos d'adjudicació no sortirem a la premsa perquè passin coses rares com altres localitats van passar, no? Aquí, doncs, realment els sol·licitants van presentar unes sol·licituds, es van revisar amb molta cura totes les sol·licituds, o sigui, al punt de que la meitat, o bueno, de fet en el cas de la cooperativa obrera un 60% no complien requisits i no van poder participar en el sorteig. Ara he introduït millores perquè molta gent, sobretot per ingressos mínims requisits, doncs el màxim volum de persones puguin participar, i hem incrementat doncs en uns 15 punts la participació, o sigui, la meitat aproximadament ja compleixen requisits i poden participar. Bueno, doncs és un procediment, doncs, que l'hem millorat d'un sorteig a un altre per afavorir precisament, doncs, no deixar fora a possibles adjudicataris, i que estem aprenent de l'experiència, que la satisfacció de forma general és bastant, bastant gran, i que evidentment la persona que està totalment satisfeta és aquella, doncs, que li toca un habitatge, i un dels problemes importants que té en la vida, que és l'accés a l'habitatge, i un habitatge assequible el deixa de tenir. Aquesta persona, doncs, està molt satisfeta.
0: En aquest sentit, hi ha també oberta, no?, la inscripció per la promoció de 45 habitatges de venda amb protecció oficial, sí, per part de Som Ciutat, a la zona, podríem dir, nova d'11 de setembre, carrer Joan Bruxola i Mercè, amb Àngel García Vidal. Que ens pots explicar d'aquesta promoció?
5: Bueno, aquesta promoció, a diferència de les que comentava de promoció de lloguer, tenen dos aspectes diferents i funcionen diferents. Primer, totes dues són de protecció oficial, però una és en règim de lloguer i altres són en règim de propietat. A més, hi ha una altra diferència bastant important amb les altres quatre, i que per, i per això es justifica que per després participem o gestionem l'adjudicació dels habitatges, perquè encara que siguin promocions privades com la cooperativa o les fundacions FIPS i Habitat 3, es deu sobretot que el sòl és municipal. És sòl municipal que s'ha cedit tant a la cooperativa obrera com a FIPS i Habitat 3 o fins i tot a Prat Espais perquè es promoguin habitatges de lloguer, vale? De protecció oficial. Clar, aquí hi ha un control públic molt exhaustiu de com s'adjudica també aquests habitatges. En promocions de compra-venda, com les que fa aquesta cooperativa Fem Ciutat, o d'altres promocions com les que ha fet Vèrtix, doncs hi ha la diferència, primera, doncs que són de propietat, segona, que no són en sòl municipal, és sòl privat que ha adquirit la promotora i és de la seva titularitat, i després que no estan obligades a fer sortejos, poden fer adjudicacions per ordre d'arribada de les sol·licituds. En aquest cas, Fem Ciutat, al ser una cooperativa, ha volgut fer un sorteig per dotar-li de total transparència en l'adjudicació dels habitatges, no generar aquesta angoixa de que el primer que llega o entra a la sol·licitud és el primer doncs, que té possibilitats, i ho ha volgut fer mitjançant un sorteig. Llavors també ens van demanar per espais col·laboració doncs, per la revisió de les seves bases i també doncs, d'una publicitat d'aquesta promoció per afavorir la màxima concurrència. I nosaltres, com està previst en el nostre reglament de registre sol·licitants, doncs hem acceptat encantats de col·laborar amb ells doncs, per donar la major difusió d'aquesta promoció. Però el procediment d'adjudicació en aquest cas és totalment privat, no és públic. Simplement nosaltres col·laborem a nivell d'una difusió.
0: Xavier, ens queda un minutet i és una llàstima, però el temps mana, per parlar una mica de la situació tant del lloguer com de la compra del Prat. N'hi ha oferta de lloguer, si hi ha poca per què, i sobretot si veieu algun canvi de tendència, sigui en els darrers mesos, o teniu previsió de que hi hagi alguna modificació rellevant en la situació habitacional del Prat properament?
5: Malauradament, a tot el que seria mercat privat, la inèrcia és la que és, i és la que és des de l'any 2018. Cada cop doncs, preus de lloguer més cars i de compra-venda també, i cada cop menys oferta, vale? Però si ja ampliem a tot el mercat, doncs ara estan sortint totes aquestes noves promocions, tant de lloguer com de compra-venda, en sòl de protecció oficial. Tots aquests desenvolupaments urbanístics que es van fer al sud de la ciutat i que ara mateix s'han acabat, han dotat d'aquest nou habitatge social i assequible que es requereix. Clar, les estadístiques, aquests nous contractes que signin aquest any, el passat 2025 o el 2026, tindran un impacte real en l'estadística dels preus del lloguer al Prat, i segurament tindran un impacte a la baixa, però clar, realment el mercat continuarà anant a l'alça. La recepta, pues continuar fent promocions assequibles i de protecció oficial tant en compra-venda com en lloguer, que són molt necessàries, i evidentment doncs, continua també amb el màxim control i acompanyament a el que està passant en el mercat privat, especialment en el lloguer.
0: Hem parlat amb Xavier Anzano, el gerent de Prat Espais. Xavier, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Fem ara una breu pausa de publicitat. De fet, serà únicament un anunci i tornem amb més notícies.
6: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
0: Cultura. També aquest cap de setmana, també dissabte, els Diables del Prat han celebrat una nova edició de la Cova del Foc, un dels actes principals de tot l'any, que en aquest cas s'ha celebrat, o millor dit, en aquesta edició, la del 2026, s'ha celebrat sota el nom de l'Evolució. El parc del Fondo d'en Peixos s'ha omplert de gom a gom de ciutadans i ciutadanes de totes les edats que no s'han volgut perdre aquest espectacle de pirotècnia, bèsties de foc i representacions tradicionals pròpies del món dels diables. Una edició que ha coincidit, a més, amb una parell d'efemèrides ben celebrades, la dels músics dels Diables del Prat, que celebraven els 30 anys d'història, i el Pollo, que n'ha fet 35.
4: El temps.
0: Doncs com us comentàvem, amb una setmana que començarà amb alerta groga i que tindrà fins i tot una tarda d'alerta vermella per les altes temperatures, més interessats que mai de conèixer l'actualitat meteorològica de la mà de Lluís Mi Pérez. Bon dia.
8: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell, al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%.
0: I pel que fa a l'estat de la mar?
8: Una situació força tranquil·la a tota la costa, per tant, bones condicions per la navegació, però sí que és cert que encara queda una mica de tràngol, especialment de mar de fons, tant a la banda del Delta de l'Ebre com també al Cap de Creus. Les últimes hores ja està bufant encara una mica de vent de dalt i sobretot tramuntant al nord de Girona, molt rescalfada per cert, i encara ha remenat aquest fons marítim. En qualsevol cas, al llarg d'aquesta tarda el vent que s'imposarà és el de sud o sud-oest, un palet més reforçat a la costa entre el Baix Empordà i també el Maresme. En qualsevol cas, tampoc parlarem de gran moviment marítim. Marejola en general, una mica d'ondulació, que al llarg del vespre i nit anirà de baixa. Pel que fa demà, al matí un vent molt feble, de terral, girant fins i tot cap a sud, durant la tarda imposant-se de sud, sud-oest, però d'una forma més aviat feble. Per tant, estarem parlant també d'estat de la mar força plàcid, demà amb menys corrent de mar de fons. N'estem pendents a la xarxa.

0: I fins aquí l'informatiu migdia d'avui, dilluns 6 de juliol del 2026. Tot seguit us deixem amb el Prat Esports de la mà del Jonathan Marín, ja està bé per aquí pels estudis del Prat Ràdio, el president del Club Bàsquet Prat, qui entrarà en directe, com diem, al Prat Esports de la mà del Jonathan Marín. Nosaltres tornem a les 5 amb el butlletí informatiu. Que tingui molt bona tarda i molt bon migdia, i gràcies per la confiança.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marí. Passen dos minuts de dos quarts de dues de la tarda. Avui al programa parlarem, doncs, evidentment, de resultats del cap de setmana. L'atleta pretén de l'Hospitalet d'Atletisme, Javier Lorente, s'ha proclamat campió de Catalunya amb rècord als 400 metres tanca. El recent medallista, a l'Iberoamericà, s'ha imposat en la prova dels 400 metres tanca, sumant un nou registre a la seva gran temporada en aquesta plata. També hem de parlar de resultats del Campionat d'Espanya Màster de Natació, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Logroño. El nadador del Club Natació Prat, Josan Álvarez, de la categoria de més de 50 anys, s'ha penjat la medalla de plata. Un programa en Prat Esports que comptarà amb un gran protagonista avui, el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, el màxim dirigent de l'entitat Pot Elevar. Serà amb nosaltres per parlar de la situació del club i de la propera temporada. Abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X, @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: Protagonista de luxe avui al programa perquè ens visita el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, per parlar de molts temes, de molts noms propis vinculats, evidentment, a l'entitat. Arseni, què tal? Bona tarda i benvingut al Prat Esports.
1: Molt bona tarda.
0: Com va tot? Com van les vacances? Veig que han feinat encara, eh?
1: Bueno, és una època dura perquè tenim que presentar el tancament de la temporada cada any. I bueno, des de que l'Ajuntament ens obliga a fer una auditoria externa, pues, bueno, l'hem de fer quan acaba la temporada, pues, tenim tot aquest mes de juliol que patirem una mica.
0: O sigui que al juliol tanquem temporada, eh? Tanquem, o sigui, encara ens queda un mes.
1: Econòmicament hem de presentar tota la temporada, des de l'1 de juliol del 25 fins al 30 del 6 del 26. Llavors, tot el que ens demana una auditoria externa, pues, ho hem de complir i ja està.
0: La part esportiva sí que la tenim tancada, almenys el capítol temporada 25-26 ja el vam tancar. Pel que fa a la part esportiva, encara queda l'econòmica, però l'esportiva com ha acabat? Molt cansat, amb aquell viatge a Extremadura, molta calor.
1: Bueno, a mi el doctor que em va operar només volia una cosa, que anés a un avió, perquè si no estava davant la meva filla gran, que és la jefa, i la meva dona, i vam tenir sort perquè si jo li dic que vaig amb autocar no em dona l'alta. Em va donar l'alta perquè, bueno, vam dir que anàvem amb avió, al tornar no sabíem com tornaríem, però era factible que tornéssim o via Lisboa o via Sevilla. Vale.
0: Què li van semblar els play-off, aquest nou format? Hi ha molts temes a comentar, no? Hi ha una part, la part esportiva, que potser aquesta és més agradable, també l'altra part, el tema de la logística, que és complicat per clubs, doncs, de tercera fe.
1: Sí, bueno, és una categoria que considera tothom que és amateur, amb molts conceptes és veritat que és així, però nosaltres va donar la casualitat que vam demanar les bases de competició per si volíem organitzar-la, vale? De dir, home, almenys, com que fa anys que no estem en aquesta categoria, almenys saber què demanen. I bueno, vam veure que era impossible. Vull dir, que era impossible. El que no ens pensàvem nosaltres és que el que ens demanava nosaltres a Badajoz no es va complir. Per exemple, nosaltres arribem a Badajoz amb avió i la primera sorpresa és que dic, bueno, 15-20, no? De Badajoz a l'hotel, pues agafem 4 taxis i ja està, no? Però una vegada a l'hotel, a nosaltres ens demanaven les bases de competició, lanzaderes de l'hotel, de l'entreno i de tots els 8 equips, que si ens ho haguessin donat a nosaltres, lanzaderes de l'hotel per entrenar, de l'hotel per al partido, i arribem allà i diuen, no, lanzaderes, nada, aquí us heu de buscar la vida. Primera sorpresa, no?
0: Que per sort l'hotel i el pavelló no estaven molt lluny, no? En el cas del Club
1: no,
0: Esquerra.
1: 3/4 d'hora caminant.
0: No, doncs és una estona, llavors, i amb la calor...
1: No, llavors vam tenir que llogar un autocar. Pues ja la primera en la frente, m'entens? Llavors les altres, pues bé, van comportar bé, però és que l'hotel que ens oferien era un hotel, nosaltres, massa bo. O sigui, suposo que n'hi havia alguns de més baratos, encara que hagués sigut en un poble, però clar, l'organització és la que t'indica. Nosaltres vam trucar allà, quins hotels, quina disponibilitat teniu? No, lanzaderes, nada, de lanzaderes, oblida-te, busca-te la vida. De l'hotel, pues aquí teniu l'hotel Túria, de Badajoz, que és una estrella de 4 estrelles, i clar, llavors pensa que l'expedició de 17-20 persones, 4 dies amb pensió completa, pues costa el que costa amb un hotel així, no? Clar que és molt maco, és molt bo, però és el que costa. I aquestes, pues, bueno, són les sorpreses que vam tenir. Com que no sabíem com tornaríem, perquè aquesta competició saps quan comences però no quan acabes.
0: Sí, perquè el campió podia marxar abans i quedava segon, quedaves un dia més.
1: Clar,
0: o sigui que era
1: però
0: una
1: clar,
0: miqueta...
1: Nosaltres, per qüestió de l'horari, fins a les 3 de la tarda del dissabte no vam saber que pujàvem de categoria. Llavors a les 3 de la tarda, pues, teníem, pues, encara tot aquest dia fins a l'endemà al dematí, ho tenim organitzat, no marxar fins demà al dematí. Llavors hi havia dues opcions, que era anar a Lisboa o anar a Sevilla. Llavors vam escollir Sevilla per no tenir problemes de que puguis tenir en un país que no és el teu, etc, etc. I això, pues, ve sumant el que costa treure els bitllets un dia abans. Vam tornar amb 3 vols O sigui, l'Ivan va tornar, no va tornar a mi, va tornar al segon o tercer vol, el tio deia, encara arribaré per anar a l'Aiprat.
0: Va arribar, justet, però
1: va arribar. I ell només pensava en això, mira, si tinc sort que no hi hagi retard a l'avió i tal. Primer vam estar una expedició de 9 i després una de 4 i una de 4, o sigui, en vam tenir que repartir. I aquest és l'inconvenient que vam tenir. I llavors això resulta car en una categoria que diuen que és amateur. I així ja estem. Uh-huh. Esportivament, doncs, nosaltres teníem un equip per pujar i vam lograr pujar. O sigui, va saber greu pel Mollerussa perquè ho tenia també i haguéssim pujat un altre català que ara pujant a segona no és el mateix tenir tres catalans que dos. Tot suma, m'entens? Però bueno, ja saps que l'esport té sí, sí, tot el partit a davant, pobres, i al final pues, van perdre, ja està.
0: Ascens de categoria, hi havia el dubte, competirà o no competirà el Club Bàsquet Prat a segona FEB? Bueno, competirà, no?
1: No, intentarem competir, el que passa és que...
0: Competirà és que hi serà a segona sí, FEB.
1: Bueno, ara en aquests moments...
0: A la plaça.
1: En aquests moments ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes, s'han retrasat abans quan totes les categories, el 1 de juliol o el primer divendres de juliol teníem ja que mullar-se a tothom, pagar uns diners d'inscripció i donar-se d'alta, no? I l'aval, presentar un aval, presentar la inscripció i pagar-la en dues parts i ja està, ja estàs apuntat. Aquest any no m'han retassat, és degut, me'n van explicar que degut a un any que el Betis de la CB va baixar quan ja tothom estava apuntat, llavors al baixar de categoria doncs valia el tomàquet, i ara doncs, aquest mes s'asseguren que els de la CB no, han complert tots, entens? Els de primera FEB també han complert tots i donen el 17 de juliol perquè aquests dies que tothom ja s'hagi apuntat, vale? Llavors esportivament, bueno, nosaltres vam plantejar a la Junta del Club Bàsquet Prat, vam plantejar dos escenaris. Un, que teníem que aconseguir més diners, vale? Llavors diem plan A i plan B. Plan A, amb els diners que tenim nosaltres ens quedem a tercera FEB i ja està, no? I el plan B, és a dir, home, poca gent ho hagués entès, que ara sube, ara baja, ara, els patrocinis, els sponsors, haguessin dit, home, no. Pues llavors vam decidir, arriesgant-se, i el plan B, si aconseguíem el pressupost que nosaltres creiem que podíem estar en aquesta categoria, sense pretensions de jugar a play-off, i és només per dir, anem-hi, els jugadors faran un sacrifici per jugar a segona, fet, i bueno, i nosaltres pues, tenim

0: que bueno, han fet un sacrifici, i jugadors, i llavors no passant-se del pressupost que teníem establert, i ja està. I amb això m'ha fet l'equip.
1: Per tant, la segona FEP és, podem dir, ara mateix el sostre del club, és a dir,
0: sí,
1: no es pot aspirar a més perquè econòmicament no és viable.
0: Impossible. O sigui, nosaltres, per estar bé a segona FEP, tindria que tenir com a mínim 400.000 euros per no patir, diguéssim. I si en tenim 300.000, doncs patirem. Però bueno, esperem que n'hi hagin tres que pateixin més que nosaltres.
1: Equip que dirigirà Mario del Campo. Sempre ha estat ell la persona, doncs, en totes,
0: sí,
1: les travesses de cara a la propera temporada?
0: Sí, jo vull dir, quan estàvem allà esperant a l'aeroport de Sevilla, va començar, la gent no ho sàpiga, ell em va fer una pregunta, però sí, jo seguiré l'any que ve. Jo li vaig contestar, mira, jo amb els 40 anys que porto de president, mai és mai i despedit a una persona, i més si ha pujat de categoria. O sigui, jo no despedeixo cap entrenador, mai. Per què? Perquè, bueno, acabi la temporada, si vol marxar, marxa, però jo despedir-lo mai. El problema és que no vull despedir a ningú, que tingui un contracte laboral per lo que això pot ocasionar, etc. Llavors jo li vaig dir, escolta, i és un home molt actiu, llavors ell a partir d'arribar aquí va començar a fitxar jugadors. Vale? Llavors, bueno, tenim l'equip fet, el que passa és que bueno, les nostres xarxes socials pues, no són les que jo com a president voldria, i avui aquest dematí, abans de venir a la ràdio, i bueno, què passa amb això? Què he de dir jo ara a la ràdio?
1: Van a foc lent, no?
0: Això mateix, van a foc lent perquè tenen molta feina. Llavors, pues, bueno, jo ho accepto tot, pues ja està, no passa res. Llavors és la que jo us dono sense dir noms.
1: Ara mateix confirmats tenim a Rai Carrasco, això ja és oficial, Rai Carrasco, i res, fa uns minuts, a Sergi Costa.
0: Els dos bases i el Mario. Llavors l'estaf, segueixen tot l'estaf, el delegat de l'equip no serà el mateix perquè té unes feines que li hem encomanat aquí al CD Prat, que és coordinar tot el de la pilota petita, és el Sergi Mariner, i a més el tema dels extraescolars i tot, captar nanos captar nanos pel futur de...
1: Sí, captació de talent.
0: Això mateix. I llavors aquest serà un altre, buscarem un altre delegat. Llavors el preparador físic segueix, el físio segueix, etcètera. Llavors quan els jugadors, jo en aquests moments jo us dic, hi han 6 jugadors que molts no han firmat, però hi ha 6 jugadors que segueixen de l'any passat. Llavors n'hi ha un que fa 2 anys jugava amb nosaltres en una altra,
1: o sigui,
0: pista.
1: Un torna a casa, no?
0: Un torna a casa. I llavors n'hi ha 2 de nous. És un equip totalment català. En principi n'hi ha pisos.
1: Ja tenim aquí una altra pista. El que torna és català.
0: Això mateix. Llavors no, és català d'àrbitre d'això, no? De conèixer-lo. I llavors hi ha 2 novetats. Un és un dels millors jugadors que hi havia a la tercera FEP, pels números que feia, un tio de 20-25 punts cada partit. I l'altre pues, és un jugador que jugava amb el Menorca, que és català també. Jugava amb el Menorca i també no ha firmat, però ni un ni l'altre no han firmat. Demà, abans de la recepció que tenim a l'Ajuntament per una moguda que hi ha referent
1: un reconeixement d'esportius que és un acte que es fa demà
0: de tota la ciutat, sí. Que han tingut, llavors es fa aquest acte, nosaltres hem quedat a les 6 i signaran el contracte, doncs, penso que aquests dos segur, i després els altres que falten, doncs també. Vale? Però aquí pràcticament està fet, ara ens falta un 5 i ja està.
1: Aquest és el que encara s'ha de buscar?
0: Hi ha un nano que jove que ens l'ha recomanat, que està entrenant al Prat amb el Xurs, amb el senyor del Xurs, però que igual l'agafem pel primer equip. vale? I després dos nois que el Mario vol que vinguin a nosaltres.

0: nosaltres, que són, en principi, el Denis, el Montoya, nanos d'aquests joves que juguen amb la Copa, que per no fer 12 jugadors, m'entens? Vol que hi hagin dos nanos del Prat que, si els necessita, pues, tirin del carro també, mm-hmm. per començar a pujar gent del Prat, aviam si té... Si tenen tècnicament, jo crec que els dos poden anar bé per ajudar-nos i ja està.
1: De continuïtats, no m'ho has comentat, però jo suposo que, com són homes claus i són homes de club, encara que no és oficial, seguiran. Un és Marc Sassé, una història de Club Bàsquet Prat, que entenc aquest doncs està ja a punt, ho imagino jo. L'altre, Quim Salvans, vaig bé, vaig filant bé. Ostres,
0: no, en una decisió tècnica totalment, i bueno, jo particularment em sap greu, per no dir una altra cosa, sap molt de greu, perquè bueno, és una persona que ha col·laborat molt amb el Club Bàsquet Prat, s'ha implicat més de lo deportiu, o sigui,
1: per això jo donava que aquesta persona seria una...
0: Bueno, pues no és aquest.
1: L'altre que deia Quim Salvans, aquest continuarà.
0: Home, com a capità, sí.
1: Com a capità.
0: Sí.
1: Ara m'ha vingut al cap un nom. Thomas Smallwood és francès, però no sé si ja el tenim ja com si fos de casa.
0: Sí.
1: Sí, no? El tenim...
0: Jo diria que està...
1: català. Podríem dir.
0: No, saps què passa? Que el Thomas ara té una parella i viu a Barcelona.
1: I està casat amb una... Crec que és català, no? O sigui...
0: I a Barcelona, viu a Barcelona, i llavors això també és un ganxo. Vull dir... I diguéssim, ja es dediquen una mica a buscar feina, m'entens? Hi ha jugadors que veuen que poden arribar fins a un punt. Hi ha el Nacho Llobet, que sí que ens ha dit que no seguia. Nacho Llobet no segueix perquè, bueno, per mateix, perquè després de jugar a la CB tant de temps, ara... posar-se el xandall per jugar a la segona FEB, pues, és més complicat. La tercera FEB, pues, tot l'equip era superior sempre a tots els partits, però ara ja no serà així. Això ens costarà lluitar.
1: Costarà una mica ara.
0: Costarà una mica.
1: I no m'agradaria acabar aquesta entrevista sense parlar també de la resta de conjunts del club, perquè evidentment l'única bona notícia no ha estat en el primer equip. Ara parlem de les bones notícies, però per fer una miqueta de sàndwich anem amb la... no bona, encara que té una part bona, que és el femení. El primer equip ha baixat, el segon ha pujat, per tant doncs encara es manté aquesta categoria.
0: Estem empatats.
1: Quin balanç fa de com ha anat la secció femenina del club, que ha tingut una de cal, no?
0: Saps, jo diria que tot això ve de la temporada del Supercopa. Vull dir, nosaltres quan es crea una temporada, vull dir, i diuen per història, per lo que sigui, els 8 primers de Copa Catalunya, pues, i érem a l'octau i vam pujar. Llavors la Supercopa és una categoria super ja. Aquí la gent ja la toca. Llavors nosaltres no diem mai que sí, mai que no, vull dir al revés, de dir, hosti, pues, aquesta categoria que és nova, amb unes presentacions descomunals i tot això molt ben presentada i tal, pues, hem d'estar allà. I clar, això representa, pues, tenir un equip mínim per poder estar allà. Això era impossible. Llavors ja baixem. Llavors els equips femenins, pues, tenen això, que hi ha gent, pues, que plega. L'única al·licient que té la gent que ve a jugar al Prat és que si estan al primer equip no paguen quotes. Nosaltres els dos equips, tant el masculí com el femení, no paguen quotes, i això és un atractiu, perquè a Barcelona hi ha gent que no pot fer-ho, això. Uh-huh. Llavors tens, però l'equip femení són molt de dir, jo vaig allí perquè juega, i llavors venen en pack, ara venen dos, no ve mai una sola. Si tu convences una sola, no sé, de l'Horta, al millor, si li agrada el club i tal, no vindrà sola.
1: Aprofita i
0: però
1: ve,
0: també hi ha al revés. També quan marxen
1: en pack,
0: Llavors això és el que ha passat. Llavors es va jubilar la Steffi, era una persona important dintre de la Copa, i van passar a primera, i a primera s'ha fet un equip que nosaltres pensàvem que podia aguantar la categoria. El que passa és que van començar fatal. Van començar fatal, alguna lesió, alguna això, i clar, quan portes perdent i lesionades i tal, llavors ja no pots aixecar. O sigui, saps allò que et ve, el director tècnic em deia, ostres, és que ens ha tocat els equips més difícils al començament. Bueno, els has de jugar tots. Llavors, després, i a vegades, si véssim al final, van guanyar uns partits.
1: Sí, 4, va haver-hi un moment que semblava que, sí, que podia revertir la situació, però era complicat.
0: Però amb 0-14 era molt difícil. Vale? I, llavors, l'altra bona notícia és que amb nenes del segon pues van quedar primeres de grup. I, o sigui, llavors vam disfrutar i llavors dir, bueno, pues és l'oportunitat de que pugi a dalt i ja està. Llavors, com a novetat, nosaltres no tenim gent pel segon FEP. Nosaltres ens venem la plaça, ens hem hagut la plaça de segon FEP per comprar-ne una de segona masculina. I en eso estamos. Avui, jo crec que avui sabrem que la tenim. Vale? Perquè estem molt nerviosos, perquè hi ha molts nanos, són els nanos que van quedar campions, els júniors aquests que van quedar campions.
1: Aquest era un altre equip que et volia comentar, el júnior A, dirigit per la Roser Cabezas, campió interterritorial, una de les grans notícies d'aquesta temporada.
0: I la Roser, pues no vegis, pobra, pues jo ho tenim lligat, i a mi no m'han fallat mai les previsions, m'entens? Amb tants anys, pues tens contactes i no m'han fallat mai, però no, aquest any van passant els dies i aquí no ha d'haver-hi, saps, com que ha d'haver-hi un de baix a la piràmide, saps, d'un equip de tercera FEP que no surti. Llavors li diuen el de Supercopa, la Supercopa, el de Copa li diuen el, saps? I és una piràmide. Llavors estem a primera. Si avui funciona, que jo crec que funcionarà, ja tenim tota la piràmide coberta. Llavors queda el CD Prat, que ha demanat la plaça de primera, que pujarà cap a dalt, vale? I és clar, tot això, papers i que no t'ho asseguren fins al final, perquè després ve la segona part. Imagina que diu, bueno, si jo me la venc, però 5.000 euros. Clar. I llavors jo diré, pues, te la quedes.
1: Per tu.
0: Clar, llavors tot això ho hem lligat una mica, per quedar bé tothom i ja està. Però molts equips que han demanat la primera catalana, pues, després els hi dius, i diu, els jugadors ja m'han marxat. Clar, i què fas? Yeah. I aquest és el problema, no? I bueno, estamos en ello. I aviam si avui...
1: Doncs entre avui i demà, no? Comentes que...
0: Jo m'agradaria tancar-ho avui.
1: Aquesta tarda ja...
0: Per les notícies que m'han donat abans d'arribar aquí, estamos ja en l'últim escalafón.
1: Doncs bueno.
0: Ara jo sé que hi ha un que vol comprar la plaça del grup Barna, que la deixa per pujar a Copa, no? Llavors, ara, si aquest diu que sí, llavors... El segon som nosaltres, que ens posarem d'acord amb aquest equip i ja està.
1: Uh-huh. També, abans de tancar, el B, el masculí B, que es va quedar també a prop d'aquí dels play-offs.
0: Sí, vam tenir mala part amb algun partit, per exemple. Nosaltres
1: amb el Cué no hi havia manera de guanyar-li.
0: Mateix. I vam guanyar el camp del Barça, que una de les coses que nosaltres, junts amb altres equips, no pot ser que el Barça quedarà primer sempre. Llavors, bueno,
1: una altra lliga.
0: No, que me'l canvien de grupo, fem un sorteig, tu, clar, perquè jo el poso al Barça primer, doncs mira, ja queda, ja està decidit, per mentre hi hagi aquests nanos que tenen, que el Barça sempre són joves, sempre tindrà ofertes de nanos joves per promocionar-lo, no? Llavors és el dia, el dissabte, que hi va haver la festa del bàsquet català, doncs vam trobar uns presidents i tal, i vam dir, escolta, això s'ha d'arreglar. S'ha d'arreglar perquè, clar, tu jugues i dius, ja tens una plaça menys aquí. Aquest que surt ja és primer, segur, no? Nosaltres vam guanyar el camp del Barça, cosa que jo em pensava que era impossible, però ja depèn dels nanos...
1: Dels nanos que vagin. Si van els, en teoria, titulars, no hi ha res a fer. Si van els que són més petits, aquí la cosa queda més competida. Clar. Això vulguis o no, també...
0: I llavors es perdem contra...
1: Condiciona molt la competició.
0: Perdem contra l'últim. Saps? Guanyes contra el primer i perds contra l'últim. És la vida, no? Però a mi m'agrada perquè juguen molt... Molt bé. Aquest equip, el Xus, el té molt, molt trillat, juga molt bé, i jo crec que un any, ara ja, per exemple, el Denis Lorenzo ja té un any més, però surt d'una lesió greu i ara ja estarà tota la temporada. El Montoya, el nano joves, ja... I llavors el Xus sempre replega algun d'aquests que la categoria la domina. Jo crec que faran molt bona temporada.
1: Per vostè el Sala hauria de ser abans del primer equip al B, perquè hem vist la situació també que alguns del júnior han passat directament al primer equip a fer algun entrenament, alguns han debutat.
0: Sí, perquè amb això ho hem lligat aquest any, ho ha lligat el Mario Campo, ho ha volgut lligar des del primer moment. Com que era nou el club, diguéssim, ell la tenia sorpresa, que venga el Denis a entreno, no té estudis, que venga no sé qui, sempre no pues diu, bueno, pues digueu-me els juniors que poden venir, perquè si tu tens, i això ho hem de lligar, i no pot ser, jo ja he parlat amb els del B, sobretot amb els que creiem nosaltres que poden ajudar, perquè si poses els nanos i els juniors, pues tenen un altre nivell, tens, i llavors és clar, tampoc tantes coses, no passa, és que nosaltres teníem 12 jugadors i clar, tenien 12 jugadors, fallaven, tenien menys necessitats, però bueno, quan han dit agafar un, pues no venia, no, és el que hi ha.
1: Doncs ho hem de deixar aquí, Arseni, ha estat un plaer conversar una estoneta amb tu. Ens has deixat doncs alguns titulars que evidentment doncs també agraïm. Res, que vagi molt bé aquest tram final de temporada econòmica, que veig que encara hi ha feina i doncs t'estan fent una mica la guitza amb les vacances, a veure si sí. Acaba això tot ràpid,
0: bueno,
1: i et dona temps a l'agost de relaxar-te i de gaudir de l'estiu. Gràcies per venir, Arseni.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Pensa que els jubilats tenim 365 dies.
1: Sí, però tu tens poc,
0: però
1: poc, tu tens poc, poc descans. Que vagi molt bé, Arseni.
0: Moltes gràcies. Sitting up high, just know I ain't falling. I came to win, not here to lose. Championship, victory moves. You said I couldn't, I wouldn't make you. Looks like I did it, what you couldn't do.

Acomiadem el programa d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat de Ràdio i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen aquesta tarda, a un quart de vuit. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Fins aquesta tarda. Adeu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya pel alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor, la segona de l'estiu. Però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 del pla Alfa, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Per això, des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més incendis.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
0: I és que el risc es multiplica amb la onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell, al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea. Sònia Kerr.
4: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
0: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
4: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
0: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé un miler de professionals.
4: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que metges de Catalunya denuncies que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
0: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
4: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
0: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
5: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà la Catalunya del Nord als Angles al voltant de les 5 de la tarda. Amb un total de 196 quilòmetres comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
0: Al control de soi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pràcticament tot Catalunya està en un risc molt alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem d'incendi davant les altes temperatures. Protecció Civil ha situat aquest risc en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, a localitats del Baix Empordà, l'Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
4: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
0: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços ara en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la Marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat ja més de 2.000 hectàrees. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, ara mateix fa poc més de mitja hora acaba de comparèixer a Ferran García dels Bombers, que és el sotinspector d'avui dilluns, i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa prevista. El sotinspector dels Bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre, on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment els efectius treballen des de terra en quatre sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. Així ho explica el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
6: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Calonge i de Cruïlles, qui va ser que els van evacuar el divendres per aquest incendi que va afectar a gran part de Mas Ambrós de Calonge i també la zona de Cruïlles. Els escoltem.
7: Hace tres días que estaban en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
8: El foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
6: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
0: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava, un incendi que té també un vessant polític, ja que Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar l'incendi amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és portaveu dels Juntaires.
9: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
4: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
10: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
0: I és que l'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega, la gestió dels boscos. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha analitzat aquesta casa a la xarxa amb la feina pendent per evitar greuges com aquests grans incendis.
4: Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
11: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estallaven arbres s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
4: Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que l'abandonament dels boscos és sinònim de més combustible i, per tant, d'un augment del perill d'incendis.
0: Més enllà de Catalunya, aquest risc d'incendis també és molt alt. De fet, continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Boulé-Terner.
4: A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: La situació és complicada i ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos de perill del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i fins quan ha de durar tota aquesta calor. Saludem el nostre meteoròleg de nou, en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís-me.
3: Situació ben calorosa, la que ja estem tenint en aquests moments. De fet, a hores d'ara hi ha alguns valors propers als 40 graus al Segrià, també al Baix Empordà, al Gironès, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, al Bages, la banda de les Garrigues, en general al Pla de Lleida, també la Ribera d'Ebre, al nord de la Terra Alta, per tant, unes temperatures ja força extremes i, a més, amb una perspectiva d'una calor que ha de durar moltes hores. Ben bé, estem parlant de temperatures per sobre dels 35 graus fins que es fa plenament de nit a les comarques interiors, i encara li queda molta corda a aquesta onada de calor. De fet, el pic de màxima temperatura es donarà entre el dimecres i el dijous, per exemple, a Ponent i també l'interior gironí, al prelitoral de Barcelona, indrets on passarem dels 40, 42, 43 graus. I no sembla que al llarg de la setmana vulgui afluixar gaire, fins i tot es podria enganxar una onada de calor aquesta setmana amb una altra la setmana vinent, però n'estarem molt pendents, lògicament.
1: Notícies en xarxa.
0: Esquerra Republicana reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera, que se celebra avui a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes per al període 2027-2029. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
4: Hisenda destaca que si tiren endavant els governs autonòmics hauran de fer cap esforç, no hauran de fer cap esforç fiscal, volíem dir, els pròxims 3 anys.
0: Montcarvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
13: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els designa en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan amb superàvit que als que estan amb un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan amb superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
12: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
14: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals de l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem resposta a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
12: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
0: En clau d'educació, reforçar el paper de les direccions dels centres, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que es requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat, són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb uns alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, també adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula, o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb l'alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a cada classe. Ho explica el cap de la Divisió d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
16: cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán, y que ahí los grupos deben ser más pequeños. Probablemente cuando los niños son más pequeños también tiene mayor impacto tener grupos más pequeños. Entonces, que sea hecho de manera diferenciada y no solamente en el sentido de facilitar la tarea del docente.
15: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran els canvis. Per fer aquest informe han trepitjat les aules catalanes i han parlat amb experts acadèmics, també amb docents, directors, alumnes i famílies.
0: És un quart de tres de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic aquest matí el Departament de Salut, just tres dies després que el sindicat Metges de Catalunya denuncies que l'estiu començava sense conèixer cap assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
18: No podem seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
17: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. Ho preveu el pla estratègic que ha presentat avui el consistori. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
20: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
19: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
0: Canviant de capital, a Girona l'Ajuntament ha presentat els avenços de dos doctorats industrials per tal d'aplicar-los a polítiques municipals. Un és sobre la sequera i l'altre sobre la implantació d'una xarxa de vigilància sanitària basada en l'anàlisi de les aigües residuals. Girona FM, Said Zbay.
21: L'Ajuntament de Girona ha presentat avui els avenços de dos doctorats industrials, un per reforçar la resposta de la ciutat davant la sequera i un altre per implementar una xarxa de vigilància sanitària a partir de l'anàlisi d'aigües residuals. Escoltem el regidor Sergi Cot sobre la transferència de coneixement en polítiques municipals.
22: Teníem una recomanació, no? La recerca aplicada al final és intentar fer avançar les dues coses alhora, la teoria i la pràctica, no? Per tant, fas una recomanació, etcètera. I per posar per un exemple, per entendre'ns, no? Es poden agafar aquestes dues tesis d'aquí doncs, un parell d'anys, conclusions siguin, doncs, cal una inversió, m'explico, m'invento de, jo què sé, 1 milió d'euros per millorar això i poder aplicar i tenir-ho com toca, és tenir una xarxa d'abastament, per exemple, amb el Pioner.
21: Tanmateix, els projectes s'emmarquen, doncs, en el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat, que busca, precisament, traslladar les conclusions de les investigacions a polítiques municipals concretes.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'exsubdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, desvincula l'exconseller Argimon del retard en la vacunació de policies espanyols.
4: Cabezas ha declarat en el judici als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon per aquest retard. Ha desvinculat Argimon de qualsevol decisió sobre el tema, ja que ha assegurat que no era competència de Salut Pública. També ha defensat que un cop es va reprendre la campanya, es prioritzessin els majors de 65 anys per criteris mèdics, sense deixar de vacunar col·lectius essencials. L'exdelegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha afirmat que va reclamar mantenir la vacunació dels agents i que Salut mai li va indicar problemes de dosis ni retards en censos.
0: Tancant per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya.
4: L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament entre les línies 1 i 3 a Catalunya no es reobrirà fins al 6 de setembre i mentrestant s'haurà de fer pel carrer.
0: És moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
5: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
2: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França ja deixa Catalunya després de 3 etapes.
7: Bon dia, Marta. En aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb gairebé 196 quilòmetres, passant per Vic, Ripoll, Camp de Bànol o Puigcerdà. L'etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens de la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten als Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però a només 6 segons hi ha Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de 18 ciclistes que ha deixat enrere el pilot, on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar.
0: Els aficionats al ciclisme catalans s'estan volcant en l'esdeveniment. A Vic, la Rambla del Passeig s'ha omplert de persones que no volien perdre's un esdeveniment que consideren històric. El 9FM, Marcel Puig, bon dia.
23: Bon dia, doncs sí, ara fa uns minuts ha passat tot el pilot de ciclista d'aquesta tercera etapa del Tour de França per la Rambla del Passeig de Vic, plena a vessar, perquè l'Ajuntament de Vic ha muntat una fan zone amb zona de música, zona per als nens, més altres activitats, i han esperat a quarts de 12 del migdia a la caravana, que l'han vist passar, i ara, fa pocs minuts, a quarts de 2 de la tarda, han vist passar a tots els ciclistes. A Osona, els ciclistes han entrat per Sant Martí de Centelles i al mig han passat per Vic. Ara s'enfilaven cap a Manlleu i sortiran cap al Ripollès. Escoltem alguns dels aficionats que estaven mirant a l'altura durant el matí a Vic.
24: Sí, home, ja han vingut abans per agafar lloc.
25: Sí, aquí estem per agafar gorres, paraigües, de tot.
26: No, nosaltres això se'ns fa gros. Nosaltres organitzem la crono d'aquí Vic. És un acte humil, però bueno, avui és un dia històric, passa el Tour per aquí i volíem col·laborar-hi amb el que... Contents que ens deixin col·laborar-hi. No ens imaginem. Bueno, jo crec que la gent avui ho ha començat a veure, però els que el seguim al ciclisme i hem anat a França, el que mou el Tour no ho mou cap carrera del món.
23: Doncs ple vessar estava al passeig de Vic i ara ja s'enfilen cap al Ripollès i acabaran als angles aquests corredors de la tercera etapa del Tour. A més, a Vic ha coincidit amb l'últim dia de festa major, festa local, i per tant la rebuda ha estat realment espectacular aquí a la Rambla.
0: Gràcies, Marcel Puig. Anirem seguint doncs aquesta cursa, aquesta etapa per terres catalanes del Tour de França. I a banda de la prova ciclista, l'actualitat esportiva, Anna, també està marcada pel Mundial de Futbol.
7: Sí, perquè aquest vespre a les 9 la selecció espanyola buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahir ja es van disputar alguns partits de vuitens amb la sorprenent eliminació del Brasil per 1-2 contra una Noruega liderada per Haaland, autor dels dos gols noruecs. Als quarts de final, Noruega s'enfrontarà a Anglaterra, que es desfeia de Mèxic. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El mataroní arriba procedent del Reus, on ha jugat les últimes tres temporades. Escoltem-lo.
3: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec doncs també notes són del Maresme i al final doncs és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
7: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip per les properes tres temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València en bàsquet. Així es presentava Pedro Martínez a les xarxes socials del Club Blanc.
6: En primer lugar, és un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo, y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
0: Gràcies, Anna Freixas. L'última hora dels esports avui molt atapeïts. Fem ara una petita pausa i tornem de seguida a partir de 2:45 amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Emergències.
4: Hola, el meu nom és Tere Giné i soc la directora de la Plana Ràdio, l'emissora municipal a Santa Bàrbara. Santa Bàrbara és un municipi que està creuat pel barranc del Pelós. Això fa que, quan plou, i especialment quan ho fa a la capçalera d'aquest barranc, hi baixi un volum d'aigua important. En els darrers anys, això s'ha incrementat, i també la quantitat d'aigua i les afectacions que produeixen als baixos de les cases, als camins del terme municipal o als mateixos carrers del poble. En l'actualitat, tant l'Ajuntament com els mitjans, en aquest cas la Plana Ràdio, informem a la ciutadania d'aquesta situació, de la previsió i de que eviten també qualsevol risk. El retorn per part dels veïns de Santa Bàrbara és fantàstic perquè per la proximitat amb la gent sempre pues ens comparteixen imatges, ens donen informació, ens avisen de situacions de perill. M'agradaria molt destacar també lo agraïda que la gent ha estat amb els cossos de seguretat, amb els bombers, amb la brigada municipal. La resposta per part dels voluntaris i dels efectius que participen en aquestes tasques és encomiable i també el retorn de la gent del nostre poble. El paper de la ràdio de proximitat jo diria que és fonamental. És veritat que nosaltres hi treballem, però per aquest motiu també veiem que totes aquestes històries que expliquem són històries que coneixem de prop, són històries de gent real, són històries que podem contrastar, sobretot en l'actualitat, que es parla tant del tema de les notícies falses i de la verificació, no? A més, també una qüestió important és que les ràdios locals, com a coneixedores de proximitat i del territori, en aquests casos tan puntuals serveixen per a d'altres mitjans de més ampli abast que contacten amb nosaltres per a conèixer precisament aquestes informacions de proximitat i per a que els féssim de guia. Això sí, sense l'audiència i sense els nostres seguidors no podria ser possible. Per tant, moltes gràcies també a tots els que recolzeu aquestes ràdios locals.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per el risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del pla alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor. La segona de l'estiu, però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més focs.
7: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
5: El risc es multiplica amb l'onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars, Jussà, l'Alt Urgell, al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. N'estem pendents a la xarxa.
5: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea amb els estats membres. Sònia Kerr.
9: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
5: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
9: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
5: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals.
9: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
5: En Cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
9: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
5: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
10: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
5: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i la coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques fins i tot pateixen un risc extrem que Protecció Civil situa en el nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats del Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
9: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
5: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat, de moment, més de 2.000 hectàrees. Última hora amb Televisió de Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, fa una hora han fet aquesta compareixença els bombers de la Generalitat i extremen la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa previst per aquest dilluns. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment, els efectius treballen des de terra en 4 sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. De tot, n'ha parlat el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
7: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
11: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Cruïlles i de Calonja, que han estat una de les zones més afectades per aquest incendi. Asseguren que els van haver d'evacuar i ara mateix escoltem com van viure aquesta evacuació i com es troben ara mateix.
12: Hace tres días que estaba en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
13: El foc no està apagat oficialment, llavors el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
11: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
5: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava. I és que aquest incendi de les Gavarres té també un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
10: Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
14: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
10: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
15: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
5: Més enllà de Catalunya, també el risc d'incendi en diversos punts continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Voltaire-Negre, a França.
10: A Castelló, mentrestant, evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen encara desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
5: I la policia local de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit.
10: Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar en una botiga. El jove es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va fugir corrents. Els agents van activar una recerca i el van trobar poc després al camí vell. Havien encès vegetació a 4 punts diferents, separats pocs metres l'un de l'altre, amb l'intenció de crear un incendi. La policia els va poder apagar amb un extintor i van detenir el jove.
5: Una acció perillosíssima, donat la situació complicadíssima que s'està vivint, que us estem explicant, i que ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i ho hem preguntat al nostre home del temps, en Lluís Mi Pérez.
8: Situació de calor extrema. Hem de parlar que som a la setmana estadísticament on comencen les onades de calor més intenses a Catalunya, però amb un superàvit de graus que s'està ja sentint des de fa mesos. De fet, a finals del mes de maig vam tenir temperatures desbocades, gran part del mes de juny temperatures molt altes, i els 6 dies que portem de juliol ja amb aquests valors que volten als 40 graus. De fet, a hores d'ara aquests 40 s'estan marcant a l'ombra a moltes comarques interiors de Girona, també de la Catalunya central, de l'Ebre i de Ponent. Aquesta tarda 41-42 graus tindrem, per exemple, el Segrià. I no s'acaba aquí aquesta calor. Demà la mateixa situació, fins i tot més calor. A Girona i Barcelona, 41-42 graus es podrien assolir en alguns indrets interiors de l'Empordà, també de la Vall del Llobregat, i el màxim de calor, per si fos poc, entre el dimecres i el dijous. Haurem d'estar pendents, però probablement s'arribaran a rècords. 43-44 graus a Ponent, són temperatures desbocades, de les quals, doncs, n'haurem d'estar molt i molt pendents.
0: Notícies en xarxa.
5: Entrem en matèria política. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera en marxa a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats. De moment, el govern espanyol els ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
9: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics no hauran de fer cap esforç fiscal els pròxims 3 anys.
5: Bon Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
17: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan amb superàvit que als que estan amb un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan amb superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
16: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política.

0: els pressupostos generals de l'Estat. Seria no molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, és l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
2: Entrem en matèria d'educació. Reforçar el paper de les direccions de les escoles i els instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que requereixi, o destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Aquestes són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa de Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per tal de capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar la millora de la aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica el responsable d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
4: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
3: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran els canvis.
2: Mentrestant, els sindicats d'educació fan balanç de les reivindicacions aconseguides fins ara i reflexionen sobre com encarar el curs vinent. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, l'acord signat amb Educació permetrà l'arribada de més de 32 professionals al setembre per atendre l'escola inclusiva a la ciutat. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
5: El curs ha acabat, però no les demandes per millorar el sistema educatiu. Tot i que encara no se sap quines mobilitzacions hi haurà per l'inici del pròxim curs, els sindicats es mostren disposats a continuar negociant. Escoltem Xavi Vilanova, delegat d'Ústec a l'Hospitalet.
6: Hem aconseguit un salt qualitatiu en aterrar diferents millores del que estàvem reivindicant. Però hem d'anar a aconseguir més coses.
5: Pel que fa a l'altre sindicat majoritari de l'Hospitalet, Comissions Obreres, Mònica Bori, delegada d'Educació, parla sobre les millores aconseguides.
7: Nosaltres veiem això com un pas endavant, ho veiem com un canvi de paradigma i és un punt d'inflexió per continuar treballant.
5: Al març, el Departament d'Educació va arribar a un primer pacte amb Comissions i UGT. Al maig va arribar a un segon principi d'acord amb Ústec i professors de secundària. Tot i les millores, més d'un 65% dels docents van votar no al preacord i l'Ústec es va fer enrere. Es va tornar a les vagues, però la Generalitat va decidir tirar les mesures endavant. A l'Hospitalet, aquest acord permetrà l'arribada de més de 32 professionals per atendre l'escola inclusiva a la ciutat al proper curs escolar.
2: Passa un minut de 3:15. Anem de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic el Departament de Salut just 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
9: No podem seguir sent el plan de contingència del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
8: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
2: Seguim amb tu, Maite, perquè el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'un enquestat.

0: Festa, que està disponible fins divendres, fins al 10 de juliol. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i punts d'informació. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, i ho ha explicat la responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut a aquesta casa a la xarxa.
1: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
2: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
1: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals. Avui n'han presentat els detalls. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
5: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
4: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
0: Canviem de comarques. L'Audiència Provincial de Lleida resol gairebé 90.000 assumptes judicials en el darrer any. Malgrat tot, més de 70.000 expedients continuen en tràmit per la saturació dels jutjats de primera instància. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: Aquest dilluns al matí ha tingut lloc la presentació de la memòria anual de l'Audiència de Lleida, on el seu president, Albert Guilanyà, ha destacat la necessitat de la creació de noves places pels propers anys.
7: De caràcter molt urgent, que possiblement podrien crear-se abans de que acabés l'any, hi hauria la sisena plaça a la secció segona de l'Audiència Provincial, que ara, en aquest moment, disposa de 5 places, passaria a tindre 6 places de magistrat, la creació de la plaça número 3 a Cervera, que em fa l'efecte que és absolutament indispensable.
6: El president ha explicat que aquesta saturació dels jutjats ha estat provocada per un mal dimensionament de les places creades durant els darrers 20 anys i perquè molts advocats d'arreu d'Espanya presenten demandes a Lleida. Segons el Consell General del Poder Judicial, una plaça hauria d'assumir 1.200 assumptes a l'any i actualment les 6 primeres de Lleida en tenen gairebé 3.000, encapçalant els rànquings de tot l'Estat. A més, actualment la província de Lleida compta amb 46 places, de les quals 12 pertanyen a jutges substituts.
0: I és moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
9: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica, en una atalaya fantástica, ¿no?, donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analitzant el comportament de les persones, perquè el disseny se hace para las personas.
8: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França és protagonista, tot i que ja deixa Catalunya després de 3 etapes en terres catalanes.
10: Bon dia, Marta. Sí, en aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres, aquesta etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens a la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten els Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però només 6 segons de marge respecte a Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de ciclistes que tenen 3 minuts de marge respecte al pilot on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar. El pas per Camp de Bànol, Mats Pedersen ha estat el primer.
0: Doncs justament a Camp de Bànol el públic està vibrant amb aquesta prova. Estan omplert les dues bandes de la Nacional 260 per veure els ciclistes. Anem fins allà. Ràdio Ripoll, Marc Roura, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs sí, el Tour de França justament acaba de passar ara per aquí els últims, acaben de passar per Camp de Bànol. El grup de ciclistes escapats s'han disputat l'esprint intermedi que finalment, com dèieu, s'han dut el danès Mats Pedersen de l'equip Lidl Trek. El pas del Tour de França ha plegat centenars de persones aquí al municipi que han sortit als carrers a veure i a viure aquesta etapa del Tour de França. De fet, molts campdevanolencs, com la Tània o en Pol, han volgut aportar el seu granet de sorra fent voluntaris.
12: Nosaltres amb la família, com que és un dia de festivitat i algo excepcional aquí al nostre poble, doncs hem volgut participar, col·laborar i bueno, fer el que és l'ambient que estem veient per aquí, la gent del poble, gent de fora, i que passi per aquí és doncs una sort.
13: M'agraden molt les bicis de carretera i l'esport en general i per això he vingut aquí i a sobre tinc família que són voluntariats i és un pas més per poder-ho vindre amb més facilitat. I una cosa a més també és que és un orgull tindre-ho aquí a la nostra terra, que feia 70 anys que no passava i és una oportunitat.
11: Ja ho sentiu, doncs un ambient de gala i molta expectació a peu d'asfalt per viure en directe el major espectacle del ciclisme mundial.
0: Sens dubte, gràcies, Marc Roura, des de Ràdio Ripoll. I a banda del Tour, l'actualitat esportiva també està marcada, Anna, pel Mundial de Futbol.
10: Sí, perquè aquest vespre a les 9 juga la selecció espanyola, on buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. Escoltem-lo.
14: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
10: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial ja la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de bàsquet durant les 3 properes temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. I segons ha pogut saber la xarxa, el Quitzenàs Manresa està molt interessat en el fitxatge del pivot canadenc amb passaport sud-africà Nick Onghenda.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: la xarxa de comunicació local.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

La ressaca es borra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

Vaya, vale.

0: Oasis FM. Ahora Radio.
1: Natural silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents un incendi assemenat que ha cremat un camp de conreu i que ha agafat la vessant sud del turó i crema ascendent a vegetació forestal. Els bombers prioritzen el flanc esquerre d'aquest incendi que ha llançat focus secundaris. De moment hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 aèries. Estarem molt pendents de veure com evoluciona, perquè pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem. Protecció Civil situa a nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats com el Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre. Tot plegat quan encara, recordem, no s'ha donat per controlat l'incendi que es va declarar divendres al Massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en tres punts que encara els preocupen, especialment en aquest cas el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Celrà. Un incendi que també té un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és el portaveu dels Juntaires.
2: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
1: Des del PSC, la vicepresidenta, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic. L'escoltem.
3: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
1: I la policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit. Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar una botiga. Es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va sortir corrents. Els agents van activar una recerca i van trobar poc després el camí vell. Hi havia encès vegetació a 4 punts diferents separats per poc més que d'uns metres.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts a l'última setmana del magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica Brai Mantriqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 6 de juliol i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell, al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs, avui al Connectats us parlarem de la nova promoció de pisos de lloguer del Prat. Entrevistarem a Xavier Anzano, que és director del Prat Espais, empresa municipal d'habitatge del Prat de Llobregat. Acabarem aquesta primera hora amb l'última tertúlia esportiva del curs per analitzar el Mundial, el Tour i les novetats. Volem saber les novetats del Centre d'Esport Sabadell per a la temporada que ve a segona. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Miguel Ángel Rodríguez, delegat del Centre d'Esport Sabadell. Continuarem amb ciència per parlar-vos de les bateries de zinc i manganès, si realment són una alternativa al liti, i ho farem amb un investigador i una científica. Acabarem amb cultura per parlar de l'estrena del documental El barri del Torrent del Capellà amb l'antropòleg Isidor Fernández. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts, ja gairebé 7, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'activista del feminisme Mercè Gómez va ser nominada com a cap gros de l'any 2026 a la Festa Major de Terrassa. El nou cap gros va ser tot un referent del moviment feminista en defensa dels drets de les dones i en contra de la violència de gènere. Gómez també destaca per denunciar les desigualtats socials i, com a docent i sindicalista, ha fet bandera de la coeducació del feminisme. Mercè Gómez va participar en la creació del grup de dones de Terrassa, de la coordinadora feminista del Vallès i del casal de la dona, que enguany celebra el seu 40è aniversari de la seva fundació. Els altres candidats d'aquest any eren la voluntària de Prodis Carmen Aguilar, la xef Noelia Fernández, la música i activista cultural Teresa Jarque, el peixater Ramon Herrerías, el Ramon del Peix, la intèrpret de llengua de signes Ana Granero, el dermatòleg i divulgador Ramon Grimal. L'escarni d'enguany està dedicat als trinxeraires, brètols i cafres que han deixat perdre els tres toms de Terrassa. Amb aquesta figura, el nombre de capgrossos a Terrassa arriba a les 47.
0: Gràcies, Sergi. Una Terrassa que continua de festa major. Anem ara a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Segon dia d'onada de calor a Sabadell amb els termòmetres que han de superar els 36 graus. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya és que les temperatures vagin pujant sense aturador fins dijous, quan han d'arribar al pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Mentrestant, l'Ajuntament manté activat el dispositiu de l'operació calor que es posa en marxa durant aquesta estació. Un mecanisme que preveu la senyalització de refugis climàtics, atenció a les persones vulnerables i climatització en diversos espais de la ciutat. L'alcaldessa Marta Ferrés assegura que estan estudiant ubicar alguns tendals a la via pública per afavorir espais d'ombra on els arbres no puguin fer aquesta tasca. Tot plegat se suma la feina feta als centres educatius i amb els refugis climàtics.
3: Per tant, tot el que són refugis climàtics ja s'ha treballat en aquest sentit. Sabeu que hem fet tot el tema de climatització a les escoles, també a les escoles bressol. Estem en aquests moments instal·lant diferents toldos a tots els camps de futbol i en els diferents espais esportius i, per tant, per fer-ho de forma permanent.
2: De fet, la ciutat compta amb una trentena de refugis climàtics entre complexos de gent gran, centres cívics, biblioteques i equipaments municipals. Uns espais als quals hi sumen les més de 200 fonts que té el municipi i el paper que juguen els jocs d'aigua i les piscines municipals i la base de Sant Oleguer.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Esquerra Republicana denuncia el tancament de la Biblioteca de Sant Roc i la manca de manteniment dels equipaments públics. Des d'avui fins a nou avís, l'edifici romandrà tancat per obres de climatització, deixant sense un refugi climàtic a un dels barris més vulnerables de Badalona. Des de l'Ajuntament, però, adverteixen que serà durant pocs dies. Des d'Esquerra acusen el govern de mala gestió dels equipaments, ja que aquesta obra de la biblioteca la podrien haver fet en una altra època de l'any. D'aquesta manera, l'estiu, els usuaris de la biblioteca i la gent del barri podrien estar climatitzats durant les onades de calor. A més, recorden que, en ser un dels barris més vulnerables, els edificis no estan correctament aïllats, fent que la climatització no sigui la correcta i es passi molta calor a l'estiu. Ara bé, el barri de Sant Roc no és l'únic que té problemes amb la climatització de les biblioteques. La biblioteca Xavier Soto a Llafià també ha limitat el seu horari i només obre els matins. Escoltem Àlex Montornès, líder d'Esquerra Republicana a Badalona.
5: Estem deixant el barri més vulnerable a Badalona sense cultura, sense accés a la cultura i sense cap refugi climàtic on es puguin protegir. Nosaltres pensem, doncs, que aquest govern té les prioritats equivocades perquè ha tingut 3 anys amb majoria absoluta per poder resoldre això i de moment no ho ha fet.
4: Des del govern estan gestionant les reparacions dels sistemes de climatització. La Biblioteca de Sant Roc disposa de 2 màquines de refrigeració, una de les quals avariada. Segons l'Ajuntament, les peces de recanvi ja les han demanat i calculen que la repararan en un termini de 3 o 4 dies. Pel que fa a la de Llafià, encara s'està tramitant la reparació d'un dels aparells d'aire condicionat, motiu pel qual es manté l'horari reduït.
0: Gràcies, Martí. Continua el litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. Un 25% dels catalans pateix al·lèrgies al llarg de l'any. Malgrat que moltes persones associen les al·lèrgies amb la primavera, els experts recorden que les al·lèrgies respiratòries continuen sent un problema durant l'estiu. La doctora Sheila Sainz ens informa que actualment hi ha aproximadament 2 milions de persones que pateixen al·lèrgies a Catalunya. Les al·lèrgies poden ser alimentàries, medicamentoses, cutànies o respiratòries, aquestes últimes provocades principalment pel pol·len, els àcars, les espores dels fongs o pels pèls dels animals. Les al·lèrgies respiratòries no desapareixen amb la fi de la primavera. Durant els mesos d'estiu segueixen presents al·lergògens com algunes gramínies, males herbes o espores de fongs, especialment en determinades zones i depenent de les condicions meteorològiques. Escoltem Sheila Sainz.
7: Les al·lèrgies respiratòries estan molt vinculades a les plantes, el que diríem al pol·len, no? I també doncs, als epitelis d'animals. Totes aquestes al·lèrgies a la suor, al·lèrgies a la calor, al sol, pròpiament dites, no serien al·lèrgies, sinó que moltes vegades, a vegades és una manera de que, no, de que els pacients ens puguin entendre, però moltes vegades formen part d'altres patologies. D'al·lèrgies hi ha de molts tipus, no? Pues, tothom ho sap, alimentàries, medicamentoses, respiratòries, però les al·lèrgies respiratòries normalment van molt associades a pol·lens, àcars i epitelis d'animals.
6: Per reduir l'impacte de les al·lèrgies respiratòries provocades pel pol·len o altres al·lèrgens ambientals, els especialistes recomanen consultar els nivells de pol·len a través d'aplicacions mòbils abans de fer activitats a l'aire lliure. Tot i que no eliminen els símptomes, aquestes eines poden ajudar a disminuir l'exposició i les molèsties.
0: Gràcies, Víctor. De retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Les altes temperatures continuen marcant l'agenda a Catalunya. Aquest dilluns al matí, Protecció Civil ha mantingut activat el Procicat en fase d'alerta per una onada de calor molt intensa. Segons el comunicat emès pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut es troba en fase 2. Les autoritats demanen als ajuntaments que habilitin llocs frescos o sales amb aire condicionat si cal i que es faci una vigilància especial a les persones més vulnerables, majors de 75 anys sense suport familiar, persones amb discapacitats o limitacions de mobilitat, treballadors a l'aire lliure i malalts crònics. Tot apunta que serà dimecres quan a Castellà s'arribi al nivell vermell i, per tant, es podria oferir entrada gratuïta a les piscines descobertes de Colobrers, Puigverd i Racosports a les persones empadronades a Castellà del Vallès. L'Ajuntament, a més, posa a disposició de la població refugis climàtics com centres cívics, equipaments esportius, la biblioteca, el mercat i diverses piscines. En concret, aquests són els espais: el Mirador, la Biblioteca Municipal Antoni Tort, el Casal Catalunya, el Casal de Gent Gran de la Plaça Major, el Mercat Municipal, els Jocs d'Aigua de la Plaça de Catalunya, la piscina descoberta del complex esportiu de Puigverd, la piscina del Casino del Racó i la piscina de la penya Arlequinada Esports.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, una ullada a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Tina Forest.
9: L'expressió de moda Six Seven es podrà trobar a partir d'aquest dilluns en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol del joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció i que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Castanyo explica en què consisteix el nou joc.
10: És un joc familiar, està pensat perquè puguin jugar tant nens com adults, s'ho puguin passar bé conjuntament, no? No és un joc ni molt menys infantil i que va, de fet, molt més enllà del meme, no? És un push or luck, és un joc de llançar uns daus, intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria.
9: El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i allà mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castanyo comenta que ha estat una cursa contra el rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just aquest dilluns, 6 de juliol, 6 del 7, ja està disponible a les botigues. Així que aquest estiu, ja sigui a casa, al càmping, a la piscina o al parc, a més d'escoltar l'expressió 6-7, també s'hi podrà jugar amb tota la família.
11: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: L'habitatge s'ha convertit en un dels principals problemes de la ciutadania els darrers anys. El mercat de compra està impossible per a la majoria de la ciutadania i els portals immobiliaris van plens d'anuncis de pisos de lloguer petits a preus que fan trontollar qualsevol butxaca. Al Prat s'han posat en marxa diverses iniciatives que volen donar resposta a aquestes necessitats amb pisos destinats a lloguer social com els de la cooperativa obrera de Viviendes, on ja hi viuen els llogaters. Ara es posa en marxa una nova iniciativa que començarà a construir-se ben aviat. Ens ho explica l'Ivan Conde des del Prat Ràdio. Bona tarda.
1: Aquest proper dimarts 14 es posarà la primera pedra de la promoció de 8 vivendes de protecció oficial al carrer Vicente Ferrer del Prat. Es tracta d'una nova promoció, com hi ha hagut la dels 101 habitatges de la cooperativa obrera de viviendes, les 135 vivendes d'Habitat 3 i FIPS, o les 72 de la promoció com a la seda. En el cas de l'edifici del carrer Vicente Ferrer, parlem de 8 habitatges de lloguer, 5 d'una habitació i 3 de dues habitacions. Per conèixer més detalls, ens acompanya ja en Xavier Anzano, en gerent de Prat Espai. Xavier, què tal, com estàs?
2: Molt bé, bon dia.
1: Explica'ns, primer de tot, aquesta promoció de vivendes que en un primer moment inicialment tenia previst que arrenqués el tercer trimestre del 2025, comença ara la construcció. Què és el que ha provocat aquest endarreriment?
2: Bueno, ha provocat doncs que vam treure a licitació dos vegades aquesta obra i era un projecte singular per dos aspectes. Una, perquè demanàvem un projecte molt industrialitzat i és un projecte de petites dimensions, només són 8 habitatges. Llavors ha costat molt que es presentés a una constructora i que es presentés amb un preu raonable. Llavors les dues primeres vegades la licitació va quedar deserta i aquesta tercera vegada per fi doncs es va poder adjudicar.
1: Has comentat dos aspectes rellevants, sobretot per la gent que no sabem gaire d'urbanisme o d'arquitectura. A la informació del projecte has parlat d'arquitectura industrialitzada modular. Què és exactament això i quins criteris ha de complir per entrar un edifici dins d'aquesta definició?
2: Bueno, bàsicament el que es tracta és de fer la major part possible del projecte, doncs en lloc de fer-ho a obra, fer-ho en un taller. I llavors, bàsicament, el que es fa en obra és el muntatge. Al final, a una altra escala seria, doncs, muntar un moble d'una coneguda marca que tothom coneixem a casa, doncs, el mateix amb un edifici. Doncs, no es construeix, sinó que es munta en el solar.
1: I com comentaves, venim de promocions quantioses, no? Des de 72 habitatges superant el centenar. El fet de ser un edifici de 8 habitatges canviar quelcom, ja sigui en la despesa per habitatge o fins i tot en la previsió de gent que s'apunti o en detalls de l'edifici?
2: Bueno, clar, o sigui, aviam, que sigui una promoció molt gran, evidentment el pressupost és moltíssim més gran, però en canvi l'eficiència per habitatge és molt més major, o sigui, és més gran en el sentit que al final els habitatges acaben costant menys en un edifici gran que no en un edifici petit, perquè al final tots els edificis o tots els projectes tenen un arquitecte, tenen un aparellador, un coordinador de seguretat, bueno, totes aquestes despeses indirectes no tan relacionades amb la construcció, doncs no és el mateix repercutir-lo per 72 habitatges que per 8, o sigui, una grua o el que sigui, vale? I els terminis de construcció acaben sent bastant similars, ja construeixis 100 habitatges o 3, vale? Al final a l'any i mig, 2 anys d'obres no te'l treu ningú i és lo normal, no? Això per la banda pròpiament de les diferències o dels aspectes diferencials en una obra gran i petita. En quant a les adjudicacions, també, o sigui, ara estem donant voltes en com fer el procés d'adjudicació d'aquests habitatges i tenint en compte doncs, l'experiència que hem tingut tant amb la cooperativa obrera, que vam gestionar el procediment d'adjudicació des de Prat Espais, com ara el procediment que ja està tancat dels 135 habitatges de FIPS i Habitat 3, que hem tingut moltíssimes sol·licituds. Per la cooperativa obrera van ser unes 1.000 sol·licituds, però és que ara hem tingut 1.600 sol·licituds. No tindria gaire sentit obrir una convocatòria de les mateixes característiques per 8 habitatges, perquè segurament ens arribarien centenars de sol·licituds, jo no diria 1.600, però no seria estranyar que prop de 1.000, i no tindria sentit sortejar 8 habitatges amb 1.000 sol·licituds. Llavors, segurament el que acabarem fent, i ho estem acabant d'estudiar, de trobar la millor fórmula, de que quan fem el procés d'adjudicació de les 72 habitatges que també estem promovent per d'espais, doncs que aquests 8 habitatges de l'altra promoció de Vicente Ferrer i que s'acabaran a posteriori s'acabessin adjudicant mitjançant la llista d'espera del sorteig dels 72 habitatges, vale? per no obrir un altre procés amb la càrrega administrativa que implica, doncs únicament per 8 habitatges. O sigui que sí, que realment hi ha aspectes singulars en una promoció petita en relació a una promoció més ordinària o gran.
1: Pel que comentava, són aspectes que s'han d'acabar de definir, no? Per tant, no podem tampoc parlar gaire ni de calendaris ni de res.
2: No, bueno, el que sempre diem, o sigui, les persones que estiguin interessades en participar en futurs sortejos d'habitatges de protecció oficial, és molt important que estiguin inscrites en el registre de sol·licitants, i això és una inscripció que sempre està oberta, ja es pot fer telemàtica o presencial a Prat Espais. Aquest és el primer pas. Si tu no estàs inscrit en el registre de sol·licitants, després no podràs presentar en un procediment de sorteig d'adjudicació d'habitatges. Llavors, el primer que han de fer és, les persones han d'estar inscrites en el registre. La inscripció en el registre té una caducitat de 2 anys, o sigui que cada 2 anys s'haurà de renovar, i esperar que surtin les convocatòries. Quan surten les convocatòries, primer, et pots assabentar perquè doncs, estàs preocupat i consultes la web o truques de tant en tant si surt la convocatòria o no, però és que a més et notificarem. Si estàs inscrit al registre de sol·licitants, com sempre fem, enviem un correu a totes les persones inscrites informant que s'ha obert un procediment d'adjudicació d'habitatges. Llavors poden participar en els sortejos. Aquest sorteig dels 72 habitatges, i que segurament tindrà conseqüències en els 8 habitatges de Vicente Ferrer, el procediment s'obriria segurament de cara a la tardor d'aquest any, vale? O sigui que és important que ara durant l'estiu les persones que no estiguin inscrites en el registre i que els interessi participar, doncs s'inscriguin.
1: Ara comentarem o parlarem una mica de les altres promocions que o just acaben o estan en procés, però per parlar d'aquest edifici de Vicente Ferrer, una de les coses que es destaquen d'aquesta promoció és l'assequibilitat dels habitatges pel que fa a la reducció, per exemple, de la factura energètica. Com s'aconseguirà això?
2: Bueno, són edificis aquests que estem construint des de la cooperativa, com el de FIPS Habitat 3, com el que estem promovent els 72 habitatges a l'àrea 1 de l'Eixample Sud, com aquests de Vicente Ferrer, tenen la màxima certificació energètica, es diuen de 0 emissions, i realment, o sigui, el cas és que estan molt ben aïllats, i tenen sistemes de generació de producció d'energia neta. Vale? O sigui, per una banda tenen plaques fotovoltaiques a la coberta i a més es sumen amb sistemes de climatització com de producció d'aigua calenta sanitària, doncs amb sistemes com poden ser l'aerotèrmia. Això provoca que la factura de llum sigui molt baixa, vale? Llavors, compleixen aquest aspecte de no generar càrregues importants en aquestes factures, no? I, a més, tenen uns lloguers molt baixos, o sigui, el mòdul que hauran de pagar cada un d'aquests habitatges per metre quadrat és uns 5,70 euros al mes. Això dona lloguers que estaran entre els 300 i 400 euros en funció de l'habitatge. Vale? O sigui, és una habitació, serà de l'entorn de 300 euros, i si és de 2 habitacions seran uns 400 euros al mes. Clar, entre la renda tan baixa i la factura energètica doncs, tan ajustada o mínima, doncs realment són habitatges que són assequibles.
1: Parlant d'habitatges, no? Ja la promoció de 101 habitatges de la cooperativa Obrera Viviendas ja hi han entrat a viure i podríem dir que s'ha acabat tot el procés. Quin balanç feu de tota l'experiència un cop podríem dir ja acabada?
2: Bueno, o sigui, que sincerament que ha anat molt bé, o sigui, tot el procediment d'adjudicació d'habitatges no ha generat cap tipus de controvèrsia. La gent ha comprovat que ha estat un procediment molt net, o sigui, molt net i sense cap tipus de sospita, tan net que s'han fet sortejos amb bombos, o sigui, les boletes amb el número estaven totes incloses dins del bombo. Es van adjudicar, la majoria d'adjudicataris es van transformar en un contracte de lloguer. Va haver-hi algun cas de renúncia de persones que li havia tocat un habitatge i per raons personals, familiars, doncs s'han acabat renunciant, i llavors amb aquestes vacants s'han cobert amb les llistes d'espera que s'havien configurat també el mateix dia del sorteig. Llavors, o sigui, la gent, doncs, o els afortunats o les persones que han participat, sí que ens van traslladar, doncs, que tenia una sensació de molta transparència, de que, o sigui, que vull dir que aquests processos d'adjudicació no sortirem a la premsa perquè passin coses rares com en altres localitats van passar, no? Aquí, doncs, realment els sol·licitants van presentar unes sol·licituds, es van revisar amb molta cura totes les sol·licituds, o sigui, al punt de que la meitat, o bueno, de fet en el cas de la cooperativa obrera un 60% no complien requisits i no van poder participar en el sorteig. Ara hem introduït millores perquè molta gent, sobretot per ingressos mínims requisits, doncs el màxim volum de persones puguin participar, i hem incrementat, doncs, en uns 15 punts la participació, o sigui, la meitat aproximadament ja compleixen requisits i poden participar. Bueno, doncs és un procediment, doncs, que l'hem millorat d'un sorteig a un altre per afavorir precisament, doncs, no deixar fora a possibles adjudicataris, i que estem aprenent de l'experiència, que la satisfacció de forma general és bastant, bastant gran, i que evidentment la persona que està totalment satisfeta és aquella, doncs, que li toca un habitatge, i un dels problemes importants que té en la vida, que és l'accés a l'habitatge, i un habitatge assequible el deixa de tenir. Aquesta persona, doncs, està molt satisfeta.
1: Uh-huh. En aquest sentit, hi ha també oberta, no?, la inscripció per la promoció de 45 habitatges de venda amb protecció oficial, sí, per part de Som Ciutat, a la zona, podríem dir, nova d'11 de setembre, carrer Joan Bruxola i Mercè, amb Àngel García Vidal. Que ens pots explicar d'aquesta promoció?
2: Bueno, aquesta promoció, a diferència de les que comentava de promoció de lloguer, tenen dos aspectes diferents i funcionen diferents. Primer, totes dues són de protecció oficial, però una és en règim de lloguer i altres són en règim de propietat. A més a més, hi ha una altra diferència bastant important amb les altres quatre, i per això es justifica que per després participem o gestionem l'adjudicació dels habitatges, perquè, encara que siguin promocions privades, com la cooperativa o les fundacions FIPS i Habitat 3, es deu sobretot a que el sòl és municipal. És sòl municipal que s'ha cedit tant a la cooperativa obrera com a FIPS i Habitat 3, o fins i tot a Prat Espais, perquè es promoguin habitatges de lloguer, ¿vale?, de protecció oficial. Clar, aquí hi ha un control públic molt exhaustiu de com s'adjudica també aquests habitatges. En promocions de compra-venda, com les que fa aquesta cooperativa Fem Ciutat, o d'altres promocions com les que ha fet Vèrtix, doncs hi ha la diferència, primera, doncs, que són de propietat, segona, que no són en sòl municipal, és sòl privat que ha adquirit la promotora i és de la seva titularitat, i després que no estan obligades a fer sortejos, poden fer adjudicacions per ordre d'arribada de les sol·licituds. En aquest cas, Fem Ciutat, al ser una cooperativa, ha volgut fer un sorteig per dotar-li de total transparència en l'adjudicació dels habitatges, no generar aquesta angoixa de que el primer que llega o entra a la sol·licitud és el primer, doncs, que té possibilitats, i ho ha volgut fer mitjançant un sorteig. Llavors també ens van demanar a Prat Espais col·laboració, doncs, per la revisió de les seves bases i també, doncs, d'una publicitat d'aquesta promoció per afavorir la màxima concurrència. I nosaltres, com està previst en el nostre reglament de registre de sol·licitants, doncs hem acceptat encantats de col·laborar amb ells, doncs, per donar la major difusió d'aquesta promoció. Però el procediment d'adjudicació en aquest cas és totalment privat, no és públic. Simplement nosaltres col·laborem a nivell de donar difusió.
1: Xavier, ens queda un minutet, i és una llàstima, però el temps mana, per parlar una mica de la situació tant del lloguer com de la compra del Prat. N'hi ha oferta de lloguer, si hi ha poca per què, i sobretot si veieu algun canvi de tendència, sigui en els darrers mesos, o teniu previsió de que hi hagi alguna modificació rellevant en la situació habitacional del Prat properament?
2: Malauradament, a tot el que seria mercat privat, la inèrcia és la que és, i és la que és des de l'any 2018. Cada cop, doncs, preus de lloguer més cars, i de compra-venda també, i cada cop menys oferta, vale? Però si ja ampliem a tot el mercat, doncs ara estan sortint totes aquestes noves promocions, tant de lloguer com de compra-venda, en sòl de protecció oficial. Tots aquests desenvolupaments urbanístics que es van fer al sud de la ciutat i que ara mateix s'han acabat, han dotat d'aquest nou habitatge social i assequible que es requereix. Clar, les estadístiques, aquests nous contractes que signin aquest any, el passat 2025 o el 2026, tindran un impacte real en l'estadística dels preus del lloguer al Prat, i segurament tindran un impacte a la baixa. Però clar, realment el mercat continuarà anant a l'alça. La recepta, pues continuar fent promocions assequibles i de protecció oficial, tant en compra-venda com en lloguer, que són molt necessàries, i evidentment, doncs, continua també amb el màxim control i acompanyament a el que està passant en el mercat privat, especialment en el lloguer.
1: Hem parlat amb Xavier Anzano, el gerent de Prat Espais. Xavier, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Arriba el moment de la tertúlia esportiva. Arribem amb retard, però ha arribat el moment de repassar el que portem de Mundial i altres novetats, que a veure si podem tenir una estoneta per comentar-les. Anem a saludar molt ràpidament els tertulians. Sergi Estapé, periodista de Terrassa. Bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, bé, i vosaltres?
1: També, també, aquí, aguantant la onada. Què et sembla?
2: Nosaltres la festa major.
1: Ja ho sé, ja. Nosaltres ja hem passat la festa major amb una onada i a vosaltres us ha tocat la segona.
2: La segona, sí.
1: Sí. I a Sabadell, Raül Chao, periodista, com estàs? Bona tarda. Què feu?
3: Bona tarda. Bona tarda. Aquí també fa molta calor. Però sí? Aquí encara queda temps per la festa major.
1: Encara queda temps, sí. Anem a saludar Eduard Pomares, el nostre gurú particular, soci del Barça. Com estàs, Eduard? Bona tarda.
4: Molt bona tarda a tots i totes. Tot molt bé. Abans de començar, volia felicitar amb el Raül per l'ascens del Sabadell, eh?
1: Ah.
4: Que em van parlar just abans que juguessin al partit i al final es va aconseguir. Enhorabona.
3: Moltes gràcies, Eduard.
1: Que no heu coincidit en tertúlia, no? Posterior, després de tot el que va passar.
4: No m'heu convidat, no em convideu mai.
1: No et convidem mai. Què vols dir? Escolta, toca quan toca. És com a la fira, sinó un xiulet, una pilota,
4: correcte,
1: saps?
4: Correcte, el xiulet i la pilota. T'ho has fet venir bé pel partit d'avui, eh? El xiulet i la pilota, eh?
1: Molt bé. Doncs ara en parlarem del partit d'avui, que suposo que t'estàs referint a la batalla ibèrica aquesta entre Portugal i Espanya.
4: Sí, però, com el pernil.
1: Com el pernil ibèric, sí, sí,
4: correcte.
1: Senyor. Però escolta'm una cosa, deixem a que el Raül ens pugui fer una pinzellada, perquè ja vam quedar l'última vegada que voldríem saber si hi ha novetats al Centre Esport Sabadell de cara al debut a la segona divisió. Sé que hi ha hagut algunes incorporacions, alguna renovació, i també avui en aquest programa parlarem, em sembla, d'una baixa, però serà en l'entrevista del personatge que farem a partir de les 5 de la tarda. Raül, molt ràpidament, una pinzellada molt ràpida per així poder entrar en matèria del que hi ha de Mundial, sobre l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell.
3: Vale. De moment tenim dos fitxatges, Alan Ribeiro, procedent del Pontevedra, que és un 1,94 d'alçada, que pot jugar de migcampista, que pot ser un jugador que té gol, perquè ha fet 10 gols a Primera Federació, i també hem fitxat un jugador del Zamora, l'equip que hem eliminat a la final per poder pujar a segona divisió, un català, Miqui Codina,
1: sí.
3: que ha sigut el millor lateral esquerre de la competició. Aleshores, de moment, s'està fitxant molt bé, però ja va avançar Lucas Viale que seria un mercat de fitxatges que aniria bastant lent perquè així ho declara la Lliga. Jo crec que la pretemporada de l'equip comença pels que van acabar el playoff tard dilluns que ve, pels que no van estar al playoff comença aquest dimecres, i a veure si de cara al dilluns vinent podem tenir dos o tres cares noves, que jo crec que seria important perquè ja comencin la pretemporada coneixent-se tots, no? De moment s'han donat algunes baixes, sobretot de jugadors que no tenien contracte i d'altres que tenien rescissions de jugadors que tenien contracte però que no es confia en que puguin tenir el nivell de segona divisió. Encara crec que falten jugadors per rescindir contracte i també crec que falten jugadors per donar la baixa que encara no s'ha anunciat. Aleshores, aquí a Sabadell hi ha molta feina a fer encara.
1: O sigui que la cosa va xino-xano. Per cert, que aquesta és l'última tertúlia del curs. És l'últim dilluns del Connectats, per tant, és moment també de comiats. Dit això i repassada la situació del Centre Esport Sabadell, anem amb aquest partit d'avui, el de vuitens, a les 9 del vespre, que enfrontarà Portugal i Espanya. Alguns titulars diuen i parlen d'una final anticipada, no sé si és per tant, o si vosaltres també considereu, o com a mínim són dos dels equips favorits en aquest Mundial, els que s'enfrontaran aquest vespre. Sergi.
3: Eren?
1: Perdona. Comencem pel Sergi, i després el Raül, i després l'Eduard. Vinga.
2: Jo crec que França, podríem dir que qualsevol història que hi hagi a França seria la final anticipada. Crec que de moment és l'equip que està fent millors registres que està fet, tot i que l'altre dia no li va costar bastant en Paraguai. Yeah. Però bé, no deixa de ser un partit interessant a Portugal-Espanya. Bueno, aviam com estan els dos equips. Portugal teòricament té un molt bon equip, tot i que no està acabant de jugar bé del tot. Espanya sí que va fer un partit bo l'últim dia, però tampoc ha acabat de trobar aquell futbol que teòricament havia de mostrar. Per tant, doncs, avui jo crec que veig un partit molt, molt equilibrat.
1: Sí, com el veu, Raül?
3: Coincideixo plenament amb el que ha dit el Sergi, no? Perquè jo crec que a principi del Mundial hagués dit que la final seria Espanya-Portugal, perquè crec que Portugal té, si no la millor, una de les millors seleccions possibles, però jugar molt malament. És a dir, crec que Portugal, amb el mig del camp que té, amb Vitinha, João Neves, Bruno Fernández, Bernardo Silva, no hem vist a un equip encara jugar com, per exemple, va jugar a Espanya l'altre dia a Àustria, no? Jo crec que si estiguéssim parlant de videojocs, el rival a batre, l'últim villano, jo crec que és França. Jo crec que França té la millor selecció possible, amb un Mbappé i un Olise i un Dembélé que estan jugant el que volen, i per mi crec que és la selecció més forta. Però clar, va ser la darrera final de la Nations League que va guanyar Portugal, i per mi crec que és un partidàs, i si no és una final, és una semifinal avançada, això segur.
1: Mm-hmm. O sigui que la pólvora la té França, al mig del camp ens trobem aquí que entre Portugal i Espanya hauríem de triar.
3: Totalment.
1: I tu com ho veus, Eduard?
4: Mira, jo com que m'ho miro des de fora, sense cap passió, perquè no hi ha cap selecció que em representi, jo crec que el partit de Portugal-Espanya era un partit més. O sigui, jo per mi no, cap dels dos no és favorit de res.
1: Home, si tu mires fredament i tu mires a nivell futbolístic, això que dius...
4: Home, Espanya, perdoneu, però va empatar amb Cap Verd, va guanyar 1-0 de misèries amb Uruguai...
1: Bueno, i què va fer Cap Verd amb l'Argentina?
4: Bueno, sí, el va fer patir, però bueno, és que Argentina jo per mi tampoc, eh? Vull dir, jo des del principi del Mundial ja vaig dir que els meus favorits eren Alemanya i Anglaterra, i ara, que no està a Alemanya, doncs serà o França o Marroc. I per l'altra banda, jo indiscutiblement a Anglaterra.
1: És veritat que la selecció espanyola no ha tingut partits allò contra rivals realment potents. Avui és la seva primera prova de foc important. Recordem que té la porteria zero, però que ofensivament els rivals amb qui s'ha enfrontat tampoc no han creat perill. Bàsicament, per tant, hem de veure doncs com reacciona la porteria, com reacciona la defensa. També, i veurem si realment és cert que a mesura que va avançant el Mundial, la selecció espanyola es va, diríem que, retrobant amb el seu joc. Què et sembla, Sergi?
2: Sí, certament és una selecció que teòricament doncs, ha d'estar entre els millors, però sí que no ha trobat aquest camí o aquest... Jo de totes maneres, penso que els jugadors també arriben tots molt bastant justets de força en general, i això també es nota. És a dir, hi ha jugadors que ho han jugat pràcticament tot i que no estan trobant una mica el seu millor estat, no? Parlava de l'Olise, de Dembélé, l'altre dia contra el Paraguai pràcticament no van ni aparèixer. Vull dir, és que costa, no és fàcil, i que cada vegada el futbol és més físic. Aquestes seleccions tan fortes físicament, futbolísticament potser no són res de l'altre món, però costa molt superar-les, i això, clar, si els empates en Cap Verd, guanyes només 1-0 amb Uruguai, doncs que el que costa tot això, déu-n'hi-do, costa empentes i rodolons.
1: Podríem dir que les que estan demostrant estar més en forma resolent els seus partits, una mica com s'espera, són França i Anglaterra, Raül?
3: Sí, no, és a dir, jo crec que ahir el partit de Mèxic-Anglaterra per mi ha sigut el partit del Mundial, no? És a dir, el partit de Bellingham en aquells dos gols, després la intent de remuntar de Mèxic va donar molt, no? Jo crec que França és l'equip que més oportunitat genera de joc, perquè evidentment té a dalt, és que a dalt té el que té, no? És a dir, amb Mbappé, amb Olise, amb Dembélé, amb Barcola, amb Doué, amb Cherki, etc. Però per mi la clau d'Espanya és que al mig del camp no està bé. És a dir, Rodri no és ni una quarta part del que va ser a l'Eurocopa, que es va fer Espanya campiona. Pedri no està bé, és a dir, Pedri porta 3-4 mesos a un nivell que no està bé, i si a més això l'ajuntes a que Lamine Yamal ve de 2 mesos lesionat i que és el teu millor jugador, i que encara que estigui a un 30 o 40% és el millor jugador d'Espanya, això vol dir que Espanya té un problema. i si l'altre extrem, que era

0: de Noruega. Clar, és que el Brasil, ahir em deia el meu fill, diu, és que el problema del Brasil és que no juga com Brasil. I potser el problema, també l'apuntava en unes declaracions que ha fet Romario, que és que el seleccionador, doncs, és Ancelotti. Com ha de
1: i les
0: fer,
1: vaques sagrades.
0: Clar, com ha de fer Ancelotti jugar a Brasil com a Brasil?
1: Però per mi el problema és... Els últims minuts, quan Brasil perd el partit, el perd Brasil perquè Ancelotti dona entrada al camp a Neymar, de davanter centre, i comencen a jugar a pilotades cap amunt. Un jugador que no farà 1,70 d'alçada. És a dir, per mi la cagada d'ahir és d'una entrada a Neymar. De Brasil, jo a Brasil no el donava més enllà de quarts de final. Sí que m'ha sorprès el Mundial de Vinícius, que ha estat molt per sobre de Brasil, però jo crec que hi ha unes condicions normals Brasil hauria d'haver guanyat. Passa que clar, Noruega té a Haaland, que és el millor davanter del món i fa els dos gols que fa, i després l'exporter del Sevilla, Nilan, que fa el partit de la seva vida, no? Per mi el partit de Nilan és d'MVP absolut, però clar, Endrick falla un 1 contra 1 que no el pot fallar, més després totes les ocasions que va perdonar. Per mi l'error va ser d'Ancelotti donar entrada a Neymar, allà perd el Mundial.
0: Eduard, el Brasil, tu també apuntaries al seleccionador, que diu que continuarà, que ell no abandona, que ell vol continuar.
2: Aquest no marxa del filó, ni amb aigua calent. Aviam, evidentment, el Mundial de Brasil està realment un fracàs. I el fet que facin jugar al Neymar els últims minuts, doncs, ni que fos per acomiadar-se, que semblava més aviat un homenatge que un partit de quarts de final, no? Aleshores, bueno, Brasil a més a més té el que té, o sigui, té molts nocs, però com a conjunt està molt lluny dels mundials anteriors al 2014, perquè no oblidem que el 2014 ja van fer mundial a casa seva i Alemanya li va fotre una set. Vull dir que el Brasil ja fa molts anys que s'arrosseguen els mundials.
0: Sí. La veritat és que sí, ja no és el Brasil, que potser alguns en recordarem de quan fèiem les col·leccions de cromos.
1: Que, Carme...
0: digues.
1: Mira els laterals, és a dir, és que els laterals dels principis de la dècada del 2000 eren Cafú, Roberto Carlos, després Marcelo, Dani Alves. Els d'ahir estava jugant amb Danilo, que té més anys que la Bàrbara. És a dir, és que és una barbaritat, és a dir, els laterals de Brasil no donen la talla.
0: Però aquell equip brasiler que tenia màgia, que tenia espurna, que tenia, doncs... que... És que, clar, tu no veus el Brasil jugar com l'hem vist fa anys, oi que no, Sergi?
3: No, a part que primer que un bon entrenador, un bon gestor de club no té per què sempre ser un bon gestor de seleccions, i llavors, doncs, jo crec que fa molt temps que el talent o la qualitat a Brasil, doncs, a mi em va, igual que Argentina, eh? Argentina ha passat, per mi passa exactament per un període igual, el que passa que el Messi ho salva tot, però són a la baixada. Jo crec que en general, Europa, Alemanya mateix, la disminució, el poc talent, doncs, tot això es va notant, no? Llavors, doncs, l'equip que tingui una mica més de talent, doncs, és el que passa per sobre d'aquestes seleccions teòricament favorites.
0: Hi ha una altra qüestió que sí que voldria comentar amb vosaltres, i és el potencial, el creixement que hem pogut veure a través d'aquest Mundial de les seleccions africanes. Molt menys preades, principalment, doncs, perquè sempre han estat, bueno, sempre no, però vull dir que en general han estat per sota de les europees i les sud-americanes, i en canvi s'està veient, doncs, com l'experiència que porten jugadors que estan disputant les lligues europees principalment, doncs, això s'està deixant veure en la participació, per exemple, en aquest Mundial, a part d'un potencial físic que tenen que és fantàstic. Això és per una banda, i després per l'altra, el tema de les seleccions sud-americanes, que hem pogut veure la duresa amb què s'empren i com a arma recurrent davant la impossibilitat, podríem dir, d'afrontar un repte davant una altra selecció favorita. Estic recordant l'últim partit del Paraguai, per exemple, no? No sé si us heu estat fixant en aquestes qüestions, Raül.
1: Primerament, respecte a lo de les seleccions africanes,

0: africanes. Primer, Marroc crec que ja és una realitat, ja ho va ser l'anterior Mundial. Dijous juga contra França, que és la favorita ara mateix pel Mundial, i si guanya Marroc no podríem dir que ha sigut una gran sorpresa, perquè és
1: no,
0: que Marroc
1: no,
0: ara mateix
1: cas no.
0: pot competir contra totes. A Senegal, a mi Senegal em va agradar moltíssim, crec que és una selecció que, això sí, ha vist els millors anys de Sadio Mané, però va competir de tu a tu amb Bèlgica i va perdre els partits, jo crec que per experiència, perquè si no perquè va ser bastant superior a la selecció belga. Cap Verd, és que què podem dir de Cap Verd? És a dir, crec que ha sigut la selecció revelació d'aquesta
1: sí.
0: temporada, no? Va jugar de tu a tu a Espanya, Uruguai i Argentina, va necessitar un miracle d'alguna verge argentina per poder passar de ronda, no? I respecte a les sud-americanes, jo crec que al final és tot la igualtat, no? Cada vegada hi ha seleccions més igualitàries i això es veu en el terreny de joc, no? Per mi la selecció sud-americana més forta ara mateix és Colòmbia. A mi el partit que vaig veure de Colòmbia en Portugal em va agradar. Crec que és una potència física que té jugadors de màxima qualitat al davant i té una gran defensa que per mi és la gran favorita de l'altra banda del quadre del Mundial.
1: Eduard?
2: Completament d'acord. És a dir, una sorpresa les seleccions africanes. Home, potser sí pel número de seleccions que han jugat bé a futbol i el número de partits que han tingut a seleccions europees, sobretot contra les gordes. L'últim partit que va jugar a Anglaterra abans del de Mèxic, i Anglaterra va remuntar just al final, o sigui, tenen una fortalesa física que és brutal. Tu també ho deies, Carme, són jugadors que la majoria juguen lligues europees, vol dir que estan bregats en partits importants de Champions i de més. Per tant, jo no descarto, jo ho comentava aquest cap de setmana, jo no descarto que en un futur no molt llunyà puguem tenir una selecció africana com a campiona del món.
1: Sí, potser...
2: I el que comentes del futbol sud-americà és un futbol que està, per mi, completament en declivi. Completament d'acord amb el Raül, que per mi la selecció sud-americana que és més forta és Colòmbia. Colòmbia perquè juga com a equip. I a més té no recordo el nom ara del davanter del Bayern. Escolta, aquest és una garantia de gol.
0: Luis Díaz.
2: Correcte, Luis Díaz.
1: Sergi.
3: No, bueno, jo vull... Jo crec que les seleccions sud-americanes històricament sempre han sigut bastant dures totes en general. Jo recordo, jo ja tinc uns anys, Brasil del 74, i busqueu a YouTube el partit contra Holanda, es fotran un fart de repartir, i Brasil, Brasil.
1: Sí, sí.
3: No, Paraguai i Uruguai.
1: Sí.
3: Sempre han sigut històricament seleccions dures. En quant a Àfrica, mi, estic d'acord, Senegal per mi, a mi, personalment, és la selecció que m'agrada més d'Àfrica. És cert que n'hi han participat més, per tant, és més fàcil... de veure bons equips. Llavors, jo és que com que sóc un veterano i una mica romàntic, a mi això de que Marroc siguin jugadors com per exemple Brahim, que Brahim és andalús, que té una iaia o no sé què, marroquina, pues a mi això, a mi no, igual que Olise, ho dic així ben clar, Olise és un jugador anglès,
1: sí.
3: Nascut a Anglaterra, format a Anglaterra, pràcticament de família anglesa.
1: Home, Hakimi no és madrileny.
3: Per això et dic que a mi això no m'agrada. A mi, personalment, a mi això em sembla una trampeta de la FIFA que permet el que... Bueno, feu el que vulgueu, no? Jo crec que hauria de ser més estricta en aquest sentit, però bé. Marroc pot ser una sorpresa. A mi m'agradava molt més Senegal com jugava. A mi Marroc, el futbol que ha fet fins ara, doncs m'ha semblat... m'ha agradat molt més el Mundial anterior. I ara no sé com tenen a Saibari, que per cert va néixer a Terrassa, tot
1: també.
3: I que amb 8 anys se'n va anar, no sé què és el jugador que li feia els gols, no sé com estarà, però sí que serà un partidàs. Jo crec que França de Marroc pot ser un dels partits bons d'aquest Mundial.
1: I que quedi en això en només un partit, perquè l'última vegada, si
3: també,
1: recordem, va semblar una guerra civil, i això està, podríem dir, que més que servit. Abans de marxar, també volia comentar-vos una altra qüestió del Mundial, que és aquest escàndol, aquesta decisió de la FIFA de suspendre la sanció d'un davanter de la selecció dels Estats Units. S'insinua que hi ha hagut una trucada de trama Infantino i que fins i tot la UEFA hi ha posat el crit al cel, perquè clar, és que li aixequen aquesta sanció, que diuen que està suspèn la sanció per un període de prova d'un any. Vés a saber tu què vol dir això.
0: És una vergonya, és una vergonya, i l'última hora és que Bèlgica ha enviat un recurs per intentar suspendre aquesta barbaritat, i jo només espero que el jugador americà no pugui jugar. És una targeta vermella, evidentment, una mica més li trenca la cama, i això només parla malament de la FIFA, de la màfia que és la FIFA, i del mafiós de Donald Trump, no? Crec que si les dues coses s'ajunten, doncs fan un perill increïble. I el més perillós de tot, bueno, és a dir, la imatge que tindran quan guanyi el guanyador del Mundial i que el trofeu se'l doni Donald Trump, crec que és vergonyós.
1: Sí, sí. Què n'opines, Sergi?
3: No, doncs el que deia, la paraula màfia ja l'estava jo mig dient. Això sembla el Padrino, quarta part.
1: Sí, jo també t'ho anava a dir, sembla el Padrino.
3: I a tot això el que fa és desvirtuar. Llavors molta gent es desencanta del futbol i tenen tota la raó, perquè, escolta tu, aquest noi, el que deia la Raül, ha fet una entrada terrorífica, ha fet una vegada, ha ensenyat una vermella. Tu no pots fer-li com una mena de cautelar a la teva manera perquè pugui jugar. Això no es pot acabar, que a Bèlgica el que passa que no ho faran és dir, nois, no ens presentem, i ja està.
1: Clar.
3: Seria una opció de que es pogués acabar, però clar, no ho faran perquè tenen por de les sancions d'aquesta cosa nostra que es diu Federació Internacional de Futbol Associació.
1: Aquesta cosa nostra, això t'ho has fet venir bé, no?
3: Sí, m'ho he fet venir bé.
1: ja. Eduard.
2: Situació surrealista on les hi hagi, i que demostra una vegada més que el futbol està polititzat des de les altes esferes fins a totes les federacions. Vull dir, ja fa molt de temps que el futbol és política i que qui mana són els poders fàctics de tots els països i més dels Estats Units.
1: Molt bé, no hem parlat del Tour.
2: Millor que no en parlem.
1: No, vols parlar del Tour? Per què? Què ha passat?
2: Home, jo que treballo a Barcelona, el fet de tenir que arribar a Barcelona a les 7 del matí d'un dijous i trobar-te la majoria de carrers tallats sense alternativa, doncs realment em sembla lamentable.
1: Ha estat un inconvenient, sí.
2: I, no, però bueno, aquest és el mal menor, però hi havia veïns que havien de justificar i demostrar que tenen el pàrquing per poder entrar a casa seva. O sigui, això, perdoneu, però ni a la visita papal, la qual tampoc em va agradar gens.
1: Molt bé, doncs un Tour de França que just en l'etapa d'avui, que és la tercera, la Granollers-les-Angles, arriba precisament a territori francès. Ho hem de deixar aquí. Us agraeixo moltíssim tota aquesta temporada de conversa aquí al Connectats per fer una mica de repàs al món de l'esport. A tots, que tingueu molt bon estiu, que vagi molt bé. Gràcies.
2: Molt bon estiu.
0: Igualment, moltes gràcies, com sempre.
1: Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Cosme FM, ventana radiofónica de el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Cosme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Cosme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Cosme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, us parla Ivan Conde. Els carrers del Prat s'han omplert de color, música i reivindicació a motiu de la celebració del Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, que s'ha commemorat amb una desfilada que ha sortit de Plaça Catalunya. Una jornada que, sota el lema Un pas endavant pels drets de la LGTBI, ha tingut l'objectiu de reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere. El recorregut ha finalitzat a la capsa, on les autoritats han adreçat unes paraules a la ciutadania centrades en la reivindicació de mantenir la lluita pels drets de la comunitat davant el creixement dels discursos d'odi. Escoltem l'alcaldessa del Prat, Alba Bou-Jordà, i la tinenta d'alcaldia de l'àrea de benestar, polítiques, igualtat i ciutadania, Marisol Rojas.
9: Avançar en drets i llibertats no és només pel col·lectiu, és perquè tots i totes puguem seguir vivint amb llibertat. Aquests petits avenços són sempre fràgils. I és una flama que cal mantenir viva. I només es mantindrà viva amb el vostre compromís per aturar els discursos que encara avui volen ser majoritaris al Congrés dels Diputats, als parlaments del nostre país i també al nostre Ajuntament.
10: Els drets LGTBIQ+, no són privilegis, són drets humans. I els drets humans no són negociables. Fer del Prat una ciutat lliure de prejudicis és una responsabilitat de tothom. I ens hem de plantar units i unides davant de qualsevol mostra d'intolerància, de violència o de discurs d'odi.
7: Orgull pot hablar que ha anat a la darrera filera d'aquesta desfilada, ha fet una lectura del manifest on ha posat el focus de les necessitats actuals del col·lectiu i han defensat la implicació de tota la societat per avançar cap a una igualtat real i efectiva.
11: Estem vivint una normalització de l'assenyalament, la deshumanització i la pèrdua de les polítiques en defensa dels drets humans. És ara més que mai quan ens cal compromís amb els drets de totes les persones.
12: Necessitem la participació real de la comunitat LGTBIQ+ del Prat. Necessitem actes reivindicatius, amb contingut i que siguin realment transformadors per un Prat de totis. Volem un Prat on puguem treure la nostra ploma, on se'ns escolti, on hi tinguem cabuda.
7: Tot en un dissabte on els Diables del Prat han celebrat una nova edició de la Cova de Foc, que enguany s'ha celebrat sota el nom de l'Evolució i que ha servit també per commemorar els 30 anys d'història dels músics de Diables del Prat i els 35 del Pollo.
8: Esports.
7: L'atleta de l'Hospitalet d'Atletisme Javier Lorente s'ha proclamat campió de Catalunya amb rècord als 400 metres tanques. El Potablau ha pujat al graó més alt del podi després de signar una actuació brillant amb un temps de 50-14 que, a més de donar-li la medalla d'or, li permet establir un nou rècord del campionat. I fins aquí el butlletí informatiu. La informació torna d'aquí a una hora.
13: El Prat Radio, tota la música per a tu.
14: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
15: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats anant al Servei Català de Trànsit. Amb la informació de servei saludem Eduard Sánchez. Bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, pel que fa a volum de circulació, a cues, en aquests moments ens trobarem entrant a Barcelona per la Pota Nord, per la Bellini, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. També hi ha lentitud amb aturades per un vehicle variat a la C33, a Montcada i Reixac, també en sentit Barcelona. Hi ha les dues rondes de Barcelona força moviment, sobretot a la ronda litoral Sant Feliu de Llobregat, des del Fòrum fins a la Barceloneta i sentit Besòs de Zona Franca a Montjuïc. Recordem, es manté el tall de trànsit a quatre carreteres pels diversos incendis forestals. Les, recordem, la llei 660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, la GB 6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonja, la Nacional 2 a Vilademuls i també la GI 510 a l'altura de Llers. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
15: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
17: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
18: Connectats.

0: En el futbol, la feina dels delegats sovint passa molt desapercebuda. A Ràdio Castellà tenim el fins ara delegat del Centre d'Esport Sabadell, el castellarenc Miguel Ángel Rodríguez, que, segons s'ha sabut, aquest cap de setmana serà rellevat del càrrec. Tot i això, ens parla de la feina invisible que fan.
1: I per parlar-ne de la feina invisible que fan els delegats, tenim avui amb nosaltres el castellarenc Miguel Ángel Rodríguez, delegat del Centre d'Esport Sabadell, l'equip de moda en els últims dies. Benvingut, Miguel Ángel.
2: Bona tarda.
1: Quants anys portes ja al Sabadell?
2: Doncs ara ha acabat la setena temporada ja, déu-n'hi-do.
1: El primer equip.
2: El primer equip, sí, sí. Abans
1: dos anys
2: al filial i, bueno, el club fent moltes coses durant molts anys, però, bueno, el primer equip...
1: Sí, tota la vida, podem dir, pràcticament, no?
2: Bueno, no tota la vida, però sí, ja uns quants anys, sí.
1: Com dèiem ara, no? És la feina una mica invisible, no?, del delegat. És una feina que no es veu, evidentment. La feina que es veu és els futbolistes.
2: Correcte.
1: Què es dedica a fer un delegat, exactament?
2: Bueno, hi ha dues parts de la feina, diguéssim. Una entre setmana, sobretot quan hi ha partits fora de casa, que és més tema logístic d'organitzar una mica el viatge, hotels, dinars quan hem de sortir. Un altre el dia de partit, ja més enfocat en el partit, sobretot la feina en contacte amb els àrbitres. Tant fora de casa com a casa sí que és una mica més, amb els àrbitres, doncs hi ha una mica més de responsabilitat, perquè al final, a part de delegat d'equip, doncs, també tens la feina de delegat de camp, que té més responsabilitat en quant a logística, a seguretat i de més. I bueno, principalment és això, contacte també amb altres delegats dels equips rivals, federació, bueno, una mica això.
1: Perquè, a més, una de les coses que sí que tens tu són les estadístiques. O sigui, amb això, pocs et poden discutir les estadístiques del Centre d'Esport Sabadell, oi?
2: Bueno, una de les moltes coses que deia que havia fet o que faig al club, el tema de la base de dades històrica del club, pues, això sí que porto fent-ho des del 2008 que vaig començar, o sigui, fa ja 18 anys... i bueno, és una feina que és anar picant pedra cada dia, perquè al final això no para i has d'anar actualitzant i tirant enrere, i bueno, és una de les coses que més orgullós estic, perquè és una feina d'això de 18 anys i són moltes, moltes dades, la veritat.
1: A més, aquest no és el teu primer ascens amb el Sabadell. O sigui, n'has viscut...
2: És el tercer ja, per sort. També he viscut dos descensos, eh? O sigui, és una muntanya russa, el futbol.
1: Com has viscut aquest, no? Perquè aquest potser va començar molt complicat, no? Parlàvem aquí fa unes setmanes amb el Xavi Calm, que ell també segueix molt al Sabadell, i deia que ho veia molt difícil remuntar amb el Madrid, el 2-0 aquell. A més, va ser un dia o dos abans d'aquell partit. Al final es va fer, i després es va tornar a remuntar amb el Zamora. O sigui, dues remuntades, molt èpica, no? Aquesta...
2: Sí, sí, sí. No, la temporada en general ha sigut fantàstica, una de les millors de la història del club, sens dubte. I a més el playoff és que ha sigut ideal, o sigui, sí que és veritat que els partits d'anada, les dues eliminatòries, doncs no se'ns va donar gaire bé, però hòstia, remuntant a casa amb l'estadi ple tots els dos partits, remuntant un 2-0 al Madrid, un últim gol al minut 90, i la final més o menys va seguir el mateix guió, i bueno, al final guanyant 4-0 i aconseguint un segon ascens consecutiu, que ja aconseguir un ascens ja és molt complicat, però dos ascensos seguits és històric. De fet, només havia passat una vegada a la història del club i feia 60 anys.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, perquè valorem el que s'ha aconseguit.
1: Sí, sí, sí. Perquè com viviu un ascens així des del cos tècnic? Els jugadors, evidentment, són els que juguen, ells ho viuen a la seva manera, evidentment, però vosaltres, que en el vostre cas que sou de la casa, que porteu molts anys, els jugadors al final venen i van, però vosaltres, deies tu, des del 2008, o sigui, és que són 18 anys, com es viu des del cos tècnic?
2: Bueno, es viu amb molta passió, també hi ha molts nervis, molta tensió, al final la gent que som de Sabadell, del Sabadell, tenim doble responsabilitat, en el sentit de tant quan les coses van bé com quan van malament. Ho vius doble que altra gent que, com tu dius, que venen i van, que al final són professionals, evidentment que també ho senten, però d'una altra manera molt diferent. I un descens, el que vam patir, ja t'he dit, dos descensos, però el de fa dos anys a Lugo va ser terrible, i un ascens, sobretot al futbol professional, que és donar un salt bestial, es viu d'una manera és que va ser l'últim partit un cap de setmana ple d'emocions, o sigui, va ser brutal.
1: Perquè ja, més a nivell personal per tu, què significa aquest ascens? Perquè, clar, ja estem parlant que tu estàs al club treballant, però també ets un seguidor del Sabadell, un seguidor des de dins en aquest cas, però què significa per tu personalment?
2: Bueno, al final és un orgull formar part de l'equip que ha aconseguit un ascens al futbol professional i també valorant el tema de, al final, la família, els amics també són del Sabadell i ara pues, tornaran a viure futbol professional a Sabadell, vindran equips totalment que estan a un altre nivell, Granada, Cádiz, Las Palmas, o sigui, estem parlant d'un nivell molt, molt alt i això la gent també ho viu i jo estic molt, molt content d'això.
1: Aquí ja va haver, a les celebracions va saltar més la notícia, aquelles paraules del porter del Foli, que s'ha de dir que és un dels millors jugadors del Sabadell d'aquesta temporada.
2: Sí, sí.
1: Com es va viure des de dins tota aquesta polèmica?
2: Bueno, en el moment que va passar, bueno, no s'ho esperava ningú, evidentment. No esperaven que digués el que va dir. Bueno, jo crec que ell ja ha dit el que havia de dir, que no, és unes declaracions o un parlament que no havia d'haver fet, i jo crec que no ha de passar d'aquí. Crec que se li donen massa importància a certes coses, i bueno, és una anècdota més que no hauria de fer, bueno, evidentment, però bueno, ja ha demanat disculpes i jo crec que hem de passar pàgina tots.
1: Perquè vosaltres us va afectar això?
2: No, amb nosaltres...
1: O creieu que va eclipsar el que va ser la situació?
2: Bueno, sí, evidentment, al final, sobretot ara amb les xarxes socials, és que és brutal com s'escampa tot. Això va ser el dissabte, i el diumenge al matí ja va començar tot
1: arreu.
2: Clar, va ser brutal, però bueno, ja està.
1: Però quin és el paper d'un delegat en aquests moments d'eufòria? Perquè així com els jugadors poden tenir aquesta eufòria una mica més desmesurada, quin és el teu paper? Perquè suposo que hi ha una responsabilitat en la teva feina, serà una mica més complicat, no?, a l'hora de celebrar-ho.
2: Bueno, a veure, una vegada que ja acaba el partit i ja acaba tot, sóc igual d'apassional que els jugadors. És evident que fins que no es resol tot el partit, els àrbitres ja han marxat i tal, doncs encara continues tenint certa responsabilitat.
1: Ho vius 10 minuts després, no?, al camp.
2: Ho gaudim, però encara amb certa responsabilitat, però una vegada que ja ha passat tot... Sóc el més hooligan de tots, evidentment.
1: Però quins valors defineixen el Centre d'Esports Sabadell, ara que està una mica, per culpa d'aquesta celebració, una cosa, jo crec, molt aïllada, no s'havia vist mai. Quins valors defineixen el Centre d'Esports Sabadell?
2: Bueno, és un club que històricament o sigui, ha tingut cabuda a tothom, tant pensin com pensin, ideològicament, tema polític, vinguin d'on vinguin. Al final, el Sabadell i el Vallès Occidental ha sigut un territori que ha aglutinat a molta gent de molts llocs d'Espanya als anys 60, als anys 70, i estic convençut que la massa social del Sabadell hi ha molta varietat de gent vinguda a tot arreu, i això és un dels valors que al final tothom té cabuda en aquest club, pensi el que pensi i vingui d'on vingui.
1: Perquè de cara a la temporada que ve, com estan els ànims? Perquè el salt, clar, estem ja parlant de... Es diu sempre el salt del futbol professional, però al final la primera ref ja és professional,
2: no
1: bastant
2: està,
1: professional,
2: no
1: inclús
2: considerat...
1: a segona, no?
2: Sí, sí, no, primera federació no està considerat professionalment de tema oficial, però
1: normativament,
2: al final,
1: sí, no
2: però al final els jugadors cobren uns salaris per viure només del futbol. Sí que és evident que el salt del futbol professional o a segona divisió és brutal, o sigui, a nivell de tothom, del club, perquè els ingressos augmentaran moltíssim, sobretot pel tema de televisió, els socis en principi haurien d'augmentar també, publicitat, o sigui, de fet fa uns dies va sortir un estudi que qualificaven l'ascens, o sigui, una temporada del Sabadell a segona divisió en un impacte econòmic de 13 milions d'euros a la ciutat, que estem parlant a part del que pugui generar el club, de lo que altres clubs, altres aficions rivals venen a Sabadell i deixen en hostaleria, en hotels i de més. No sé, això ja és un salt impressionant pel club, pels treballadors també, perquè al final És una feina i, evidentment, si la cosa va bé, doncs els hauria d'anar bé a tothom, de millores salarials, a contractar més gent, que també això serà important. I a diferència de quan hi ha un descens, que això va passar fa 2 anys, també és al revés. Doncs hi ha gent que pot anar fora, com va passar, però bueno, és el futbol.
1: Perquè canvia molt l'estructura de primera ref a segona
2: divisió. Sí, perquè al final la lliga de futbol professional té moltes exigències a nivell de televisió, de publicitat, i això amb les persones que hi havia fins ara al club és impossible que ho puguin portar a terme, i això farà que s'incorpori professionals nous en feines no esportives, diguéssim, o sigui, temes d'oficines i de més.
1: Perquè el club entenc que està preparat, no?, per aquest canvi. Ja venia de l'any 2020, va ser l'última temporada de segona divisió. Entenc que ja és un club que estructuralment ja està molt enfocat, no?, en aquest aspecte.
2: Sí, jo crec que al final costa unes setmanes en adaptar-se, però jo crec que estructuralment i professionalment a nivell personal estem totalment preparats i lluitarem, evidentment.
1: Perquè en el teu cas, com a delegat, notes molt el canvi aquest, no? Perquè potser de primera ref a segona divisió, ja no pel nivell professional, sinó pel nivell d'egos, no? Perquè a vegades tant jugadors com àrbitres, no? Bueno, aquestes categories ja és una mica més complicat, no?
2: Evidentment, com més alt sigui la categoria, els jugadors o els jugadors, tothom cobra més diners, això també fa que l'ego de la gent sigui més gran. Però bueno, al final els jugadors, quan estàs més a prop d'ells, veus que al final no deixen de ser persones com tothom. O sigui, si ho veus des de fora i, ostres, pot pensar que aquest, ostres, l'ego que té... però bueno, al final són persones i pots tractar amb ells, evidentment, sense cap problema.
1: Que és el que t'emportes d'aquesta fantàstica temporada, ja, com deies, són dues, perquè són dos ascensos, però què t'emportes d'aquesta temporada? Amb què et quedes?
2: Jo crec que amb el grup que s'ha fet, o sigui, és que ha sigut ideal, o sigui, s'ha fet un equip i un cos tècnic que tots han anat a una. Això és un tòpic de futbol o de qualsevol esport col·lectiu, però és que és veritat. Tothom ha anat a una, en algun moment ha sigut una temporada bastant regular, perquè sempre hem estat a dalt a la classificació, però sí que hi ha hagut algun moment potser més de dubte, però tothom ha seguit en la mateixa línia, i això ha fet també que a final de temporada i en partits de tornada del playoff poguéssim remuntar, que és molt complicat, però sense aquesta unitat i fer la família no haguéssim pogut fer. O sigui,
1: entenc que dins d'aquesta família és l'afició, no? Una afició que és capaç d'omplir els 12.000 seients de la nova Creu Alta, no? Això és vital, no?, per un equip.
2: L'afició ha sigut una peça clau en el playoff. O sigui, evidentment, els 3 últims partits, ja comptant l'últim partit de la Lliga Regular, més les dues eliminades del playoff, l'estadi ha estat ple, que això no passava des de fa molts anys. A nivell de massa social, també el club està, per mi, en el millor moment de la seva història, 6.000 i alguns socis, i aquest any, en principi, hauríem d'augmentar-ho.
1: Perquè es mantindrà el bloc al Sabadell a nivell de jugadors, perquè parlem d'un equip que al final està líder moltes jornades, que ha estat sempre a dalt, que va perdre aquell moment de tenir l'ascens directe, ho va perdre a poques jornades, i va quedar una mica així, no?
2: Bueno, sí que és evident que al final hi ha jugadors que tenen contracte pel el fet de descendir de categoria, que això, el tema contractual, doncs ja renoven. Potser hi haurà jugadors que no podran seguir, evidentment, però bueno, això forma part del futbol. O sigui, no tots podran seguir, lògicament, i s'hauran de fitxar jugadors també ja amb experiència amb la categoria, però al final el salt futbolísticament també és molt gran. Si jugues contra equips que estan a un altre nivell.
1: Perquè això és compatible amb la feina, perquè tu tens una feina de dilluns a divendres també normal,
2: sí.
1: I després ho compagines amb això. Clar, si són els caps de setmana encara, però si hi ha jornades intersetmanals, això, ostres, deu ser difícil de compaginar, no?
2: Bueno, al final la feina que estic, doncs ja saben que jo tenia aquesta altra feina, i per sort m'ho puc compaginar. Puc fer també teletreball alguns dies, o sigui que en aquest sentit no em puc queixar. Però si em veu el meu jefe.
1: Suposo que serà de Sabadell, també, el teu jefe.
2: No, perquè no. És de Terrassa, la feina.
1: Ostres! Llavors, serà una mica més complicat. Doncs Miguel Ángel Rodríguez, delegat del Centre d'Esport Sabadell, enhorabona una altra vegada per aquest ascens.
2: Perfecte, moltes gràcies, Albert.

0: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
1: Connectats

Un dia com avui de l'any 2008, el grup Tequila va reaparèixer en directe al festival Bilbao BBK Live, més de 25 anys després de dissoldre's. La idea, en principi, era girar només aquell juliol i agost, però el projecte els va dur a estar en la carretera fins al setembre del 2009. Salta, el tema que escoltem és un dels seus grans èxits.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà.
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Bona tarda, l'any de Sant, de Terrassa.
6: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quarta incursió
8: contínua. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
10: Ràdio Castellà.
11: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte comemoratiu.

0: La memòria dels barris és una peça clau per entendre l'evolució de Sabadell. Amb aquesta voluntat de preservar el record dels seus protagonistes, s'ha impulsat un nou documental dedicat al torrent del Capellà. L'Anna Clarà ha pogut conversar amb l'antropòleg Isidor Fernández.
1: El torrent del Capellà és un dels barris més singulars de Sabadell, nascut entre terrenys sense urbanitzar, cases autoconstruïdes i materials reciclats de la mateixa ciutat. Avui el barri reivindica la seva memòria a través d'un nou projecte documental impulsat per l'antropòleg Isidor Fernández. En parlem amb ell per entendre què amaga aquesta història de lluites veïnals i identitat col·lectiva. Bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé.
1: Com neix aquesta idea de fer aquest documental sobre el torrent del Capellà?
2: Bueno, en certa manera neix per una demanda per part de l'Associació de Veïns del Torrent del Capellà. Jo porto més de 20 anys fent documentals etnogràfics, a més tinc una distribuïdora, dono classes a la universitat sobre tècniques audiovisuals en investigació etnogràfica, i neix per una demanda per la necessitat que tenen els barris de reivindicar el seu relat històric, la seva memòria i sobretot també posar en valor tot allò que ha fet la gent durant el llarg del temps, perquè els barris en aquests darrers 60 anys, el que va ser la transformació quan va vindre tota la part, bueno, abans, però quan va vindre la segona

0: necessita saber com eren les coses abans, que tot el que tenim no ens ho han donat gratis i que els barris han patit una transformació molt gran. Bueno, el torrent del Capellà ha sigut, em sembla que és dels de Sabadell el que més ha canviat, perquè el torrent es trobava a l'altre costat del torrent que dona el nom, que era un barranc, i a més els veïns ho expliquen, que allò era un barranc i per anar a Sabadell trigaves una barbaritat, ja. O anaves per...
1: Mal comunicat, no?
0: Sí,
1: també.
0: Mal comunicat. O anaves per la Planada i baixaves per Can Oriac, o tenies que baixar a carretera de Prats i després pujar fins a dalt...
1: Una excursió.
0: L'excursió de cada dia per... Sí. Cuidado, per anar a treballar. Ja. I després tornar a treballar. De les fàbriques del tèxtil i de les altres professions que hi tenia la gent.
1: De fet, tu tens bastant recorregut, no?, en tot el tema dels documentals. Abans m'has explicat que justament la productora feia 20 anys.
0: Sí.
1: Quina ha estat com la particularitat de dir anem a fer un documental sobre el barri del Torrent del Capellà?
0: Home, la particularitat també està per la metodologia de treball. A veure, jo fa del 2000... Bueno, el 2010 ja a Cornellà de Llobregat ja vaig fer tota la recuperació de la memòria d'una fàbrica que es deia Can Suris, amb la gent gran, i després també que el 2017 vaig crear un projecte que és una metodologia de treball que es diu Veu de Veïns, que és un laboratori veïnal, i el que faig és fer uns tallers de memòria veïnal. Vol dir que ara, per exemple, hem estat al Torrent del Capellà des del gener fins ara. Bueno, fins fa un parell de setmanes ens trobàvem cada dimecres al Torrent del Capellà, venien els veïns, jo recuperava imatges, textos, i a partir d'aquí fèiem un taller on ells fèiem un procés participatiu, vale, de recull de la memòria entre tots. Tot això també s'ha filmat, a partir d'aquí s'han fet entrevistes, i també és també la particularitat de que, en certa manera, clar, hi ha gent molt gran que té el tresor del coneixement i del record que un dia s'aniran.
1: Clar.
0: I no queda gaire, i potser no dintre de molts anys, i és important recollir-los, no? Recollir-los no només la seva veu, com pensem en un llibre o en un text o el que sigui, sinó també el que és la seva imatge, la seva presència.
1: Perquè parlem del documental. És un documental que s'estrenarà el diumenge a l'Associació Veïnal del Torrent del Capellà. Fareu com una preestrena, no?
0: Sí.
1: Què hi podran trobar els veïns, en aquest cas, al documental?
0: Bueno, sobretot, i veurem altres veïns parlant del barri, dels seus records, i sobretot tota una col·lecció d'imatges que ha recuperat.
1: D'on les has recuperat? Imagino que ha sigut
0: primer
1: un treball de...
0: Sí, és un treball de camp que bastant dificultós, perquè a més són imatges que de vegades no estan datades. No estan datades.
1: Això és un problema, no?
0: Sí, és un problema, no estan datades, no hi ha les persones que penses que veus, i ha sigut una feina molt d'agafar i revisar sobretot tot el que ha sigut el diari Sabadell, i anar contrastant imatges, després imatges que han sortit al diari, imatges que han sortit a altres llocs, i aquestes han sortit, moltes han sortit de l'Arxiu Històric de Sabadell, que els hi agraeixo la seva feina, i després també dels fons de la gent del barri, dels àlbums familiars, i també de l'associació de veïns del Torrent del Capellà, que tenia ja un tresor en un armari.
1: Per tant, hi ha hagut implicació veïnal,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar, hi ha hagut
1: projecte.
0: Una implicació. El que busquem a Veu de Veïns és una implicació veïnal, no és allò, vinga, va, vaig a fer un documental, faig quatre entrevistes o el que sigui. No, el que es vol... La idea, sobretot, és implicar la gent en un procés de participació on siguin ells els protagonistes de la història. I a més, puguin aportar material, aportin idees, i a més, fins i tot, a mi m'ajudin a situar coses.
1: Clar.
0: O sigui, el Torrent del Capellà abans era de Sant Pere de Terrassa, i aquells terrenys pertanyien a la masia de Can Oriac. Llavors, és el 1904 quan això, tots aquests terrenys formen part de Sabadell, perquè es divideix el terme de Sant Pere de Terrassa. Però jo encara estic intentant esbrinar d'on ve el terme, per què s'anomena el Torrent del Capellà.
1: Encara no ho has descobert?
0: Més o menys, el que passa és que més o menys anem traient ja escrits del segle XV, després també aquella zona també s'hi deia la planassa, on estarà la plana del pintor, però clar, la planassa arribava fins a la carretera de Castellar. O sigui, un diari de Sabadell, el 1925, el Joan Folch

0: descriu que la Planassa era un lloc que arribaves, quan arribaves a prop de Junqueras, pujaves a l'esquerra i llavors tenies que pujar un montícul i allà començava la Planassa, que arribava fins a Can Déu.
1: Yeah.
0: I es veu que allà hi havia hagut masies també, perquè que molta gent sempre situa que els barris de fora de la ciutat de Sabadell no es van començar quan van vindre els immigrants. No, perdoneu, hi havia molta gent que hi treballava allà i vivia, hi havia massos, hi havia molts catalans. Els propis veïns ho expliquen, no? Aquí quan vam arribar nosaltres als anys 50 hi havia masies, hi havia una masia o dues que eren catalans i llavors van començar a vendre terrenys a partir d'aquí, perquè a més la gent hi anava allà perquè el pa costava una peseta i mitja.
1: Clar.
0: Quan t'anaves a Can Orient i pel pa de terreny en cobraven 5.
1: Més, clar.
0: Llavors, clar, la gent va anar a viure allà per necessitat.
1: Mm-hmm. Abans has parlat de que vols donar veu a la gent que ha participat també en aquest projecte. Quin tipus de testimonis heu recollit per reconstruir la història?
0: Home, testimonis com, per exemple, el Torrent és famós per la pujada que té de la carretera de Castellar. I allà allò era una pujada que era de terra i quan plovia s'enfangava. Llavors el Francisco Muñoz, que és un senyor que té 90 anys i que té una memòria increïble, que a més aquest diumenge li farem un reconeixement, mm-hmm, per tota la tasca que ha fet el barri, explica que, bueno, que l'Ajuntament els hi van posar un camió, anaven a buscar adoquins aquí a la cobertera, a la plaça de Sant Salvador, on treien adoquins d'altres carrers per, sí, asfaltar-los, els carregaven, els importaven els adoquins i després ells, pues, anaven fent amb una empresa que havien contractat, pues, anaven adoquinant la pujada.
1: Ho van haver de fer ells.
0: L'església també. L'església, encara que va ser una donació de la família del doctor Josep Maria Plans, mm-hmm, la van fer amb les seves mans. Els escolapis els hi van ajudar a pagar el material, però ho van fer veïns que es trobaven els caps de setmana, doncs vinga, ara tinc una estona i em vaig a posar una paret a l'església, ara a les vigues, i això als anys 50.
1: Clar, com qui va comprar el pa, no? Ara poso una paret a l'església.
0: Sí, més
1: o menys. Clar, en aquell moment,
0: una paret,
1: això,
0: un altar, una viga, no sé.
1: Clar. I vull preguntar, quant temps has tardat des de que vas començar a planificar-ho fins que ho has acabat?
0: Van començar al novembre, però ja des de l'estiu passat, a més a Mariano Molina, que és el president, mm-hmm, de l'Associació de Veïns del Torrent del Capellà, ens coneixem fa molt temps, feia temps que em deia i que has de fer coses, que has de fer coses, dic sí, ho tinc present, a veure si trobo el moment, però ja feia temps que ho teníem pensat, però ha sigut des de l'estiu passat i el novembre va ser que ens van posar allà en sèrio i dir novembre, començar a planificar. Jo vaig començar a cercar documentació i al gener van començar els tallers de memòria veïnal. Fins ara.
1: Pues trobo realment que és poc temps, no?
0: És molt poc temps. He anat de bòlit, ja havia una necessitat, perquè a més, clar, feia temps que volíem fer, i també, però bueno, tampoc no s'acaba aquí, perquè és el documental, però després ara vaig a fer acabar el llibre del...
1: Un llibre, també.
0: Clar, un llibre, mm-hmm, una publicació.
1: També que... relacionada sobre el Torrent del Capellà?
0: Sí, mm-hmm, sobre el que és el barri,
1: vale,
0: i la història. El documental és un gran documental de 30 minuts, fa una revisió. És impossible ficar, bueno, ni en una pel·lícula de 2 hores.
1: Ja, resumir tota la història del barri.
0: Llavors, en certa manera, és el que intenta, i a més és el que fa el documental o el film, el que intenta és donar una visió sobre un espai-temps, unes persones, i sobretot això, el que intento és que hi hagi, pues, això, un petit relat que descriveixi el que ha sigut d'on ve i el que
1: i
0: és el barri del Torrent, mm-hmm, del Capellà.
1: I ja per últim, Isidor, quin diries que ha estat com el principal repte que has tingut en produir aquest documental?
0: Dificultat. La dificultat sempre és el finançament. Bueno, encara que, a veure, el finançament, perquè, a veure, produir un documental són molts diners. Encara que, a veure, també agraeixo a l'Ajuntament de Sabadell, ens ha concedit una subvenció, ara estem esperant una altra de Generalitat de Catalunya, de Memorial Democràtic, mm-hmm, però aquest ha sigut perquè un dels principals problemes, perquè jo no m'esperava trobar tanta documentació, que ha sigut una sorpresa, encara que hi ha petites coses que s'han d'acabar de quadrar, perquè falten documents, sí, trontollen una mica... i després també l'actitud de les persones, no? O sigui, l'entitat, l'associació.
1: T'han facilitat, no, el treball, al final?
0: Sí, ho han facilitat. Mm-hmm. O sigui, tothom aquell que ha pogut doncs, vindre un dimecres, doncs ha pogut, ha participat... Bueno, hi ha algú de l'Orgràcia. A mi no em treguis, eh? Però després
1: bueno,
0: l'he
1: sempre enganxat hi ha algú
0: per una altra
1: així,
0: banda
1: sí, clar.
0: I després supercontent.
1: Sí. Imagino que després, quan vegin el resultat, estaran agraïts de...
0: Sí,
1: i els farà
0: espero.
1: Il·lusió, suposo, veure com tota l'evolució que ha tingut el barri
0: sí,
1: des
0: sí.
1: de que va començar fins ara.
0: Sí, sí.
1: És una feina, la veritat, que has hagut de treballar molt, documentar-te molt també i al final pues, mostrar com un projecte final.
0: Sí. Sí, ja ha sigut anar bastant de pressa, eh? Perquè el temps...
1: Es tenia
0: que haver presentat durant la festa major, que va ser l'1 mm-hmm. de maig, però jo li vaig dir a Mariano, escolta, no arribo.
1: Una mica més tard.
0: No arribo. I ara, aprofitant que justament aquesta setmana ha començat la setmana cultural del mm-hmm. Torrent del Capellà...
1: Pues un molt bon moment.
0: Sí, és perfecte.
1: Mm-hmm.
0: Perfecte, perquè ara el Torrent pues, estan fent activitats, han fet xerrades... I diumenge pues, tancarem amb això, amb la projecció de la pel·lícula.
1: Molt bé, doncs espero que tinguis molta sort en aquest projecte i que
0: gràcies.
1: Els encanti el projecte final. Isidor Fernández, antropòleg, moltíssimes gràcies per passar-te per aquí.
0: Moltes gràcies.
2: Doncs fins aquí ha arribat aquest Connectats de dilluns. Gràcies un dia més per acompanyar-nos. Ja sabeu, demà continuem amb l'edició de dimarts, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, us parla Ivan Conde. Els carrers del Prat s'han omplert de color, música i reivindicació amb motiu de la celebració del Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, que s'ha commemorat amb una desfilada que ha sortit de Plaça Catalunya. Una jornada que, sota el lema Un pas endavant pels drets de la LGTBI, ha tingut l'objectiu de reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere. El recorregut ha finalitzat a la capsa, on les autoritats han adreçat unes paraules a la ciutadania centrades en la reivindicació de mantenir la lluita pels drets de la comunitat davant el creixement dels discursos d'odi. Escoltem l'alcaldessa del Prat, Alba Baujordà, i la tinenta d'alcaldia de l'àrea de benestar, polítiques, igualtat i ciutadania, Marisol Rojas.
9: Avançar en drets i llibertats no és només pel col·lectiu, és perquè tots i totes puguem seguir vivint amb llibertat. Aquests petits avenços són sempre fràgils, i és una flama que cal mantenir viva. I només es mantindrà viva amb el vostre compromís per aturar els discursos que encara avui volen ser majoritaris al Congrés dels Diputats, als parlaments del nostre país i també al nostre Ajuntament.
10: Els drets LGTBIQ+, no són privilegis, són drets humans. I els drets humans no són negociables. Fer del Prat una ciutat lliure de prejudicis és una responsabilitat de tothom. I ens hem de plantar units i unides davant de qualsevol mostra d'intolerància, de violència o de discurs d'odi.
7: Orgull Potablava, que ha anat a la darrera filera d'aquesta desfilada, ha fet una lectura del manifest on ha posat el focus de les necessitats actuals del col·lectiu i han defensat la implicació de tota la societat per avançar cap a una igualtat real i efectiva.
11: Estem vivint una normalització de l'assenyalament, la deshumanització i la pèrdua de les polítiques en defensa dels drets humans. És ara més que mai quan ens cal compromís amb els drets de totes les persones. Necessitem la participació real de la comunitat LGTBIQ+ del Prat. Necessitem actes reivindicatius, amb contingut i que siguin realment transformadors per un Prat de totis. Volem un Prat on puguem treure la nostra ploma, on se'ns escolti, on hi tinguem cabuda.
7: Tot en un dissabte on els Diables del Prat han celebrat una nova edició de la Cova de Foc, que enguany s'ha celebrat sota el nom de l'Evolució i que ha servit també per commemorar els 30 anys d'història dels músics de Diables del Prat i els 35 del Pollo.
8: Esports.
7: L'atleta de l'Hospitalet d'Atletisme, Javier Lorente, s'ha proclamat campió de Catalunya amb rècord als 400 metres tanques. El Potablava ha pujat al graó més alt del podi després de signar una actuació brillant amb un temps de 50-14 que, a més de donar-li la medalla d'or, li permet establir un nou rècord del campionat. I fins aquí el butlletí informatiu. La informació torna d'aquí a una hora.
12: Sí?
13: La carn.

0: Senyores i senyors, nois i noies, us demanem que no aparteu els ulls de l'escenari i que aplaudiu amb totes les vostres forces. L'espectacle és a punt de començar. Benvinguts a Picalletres. Presenta Tina Foret.
1: Sigueu benvinguts i benvingudes a la 13a Gran Final Nacional Radiofònica del Picalletres, que celebrem des de l'auditori del Centre Cívic Tomasa Cuevas de Barcelona. Un fort aplaudiment, sisplau. Hem fet 22 programes des de l'inici de la temporada, pels quals han passat 40 centres educatius i avui ha arribat el moment de posar el punt final a aquesta temporada picalletraire. Després de dues grans semifinals, ha arribat el moment de celebrar la gran final. Com cada any, pel programa han passat centres educatius que ja són experts en el Picalletres i d'altres que s'hi han estrenat. Tots han estat representats per grans concursants que han sabut controlar els nervis i concentrar-se per fer una bona participació. Volem agrair a cadascun dels centres, al professorat i a cadascun dels concursants el seu esforç. Gràcies, perquè sense vosaltres això no hauria estat possible. Avui tenim aquí el plató radiofònic que hem muntat expressament per aquesta gran final els dos centres finalistes que aspiren a proclamar-se campions d'aquesta temporada. Han vingut ben acompanyats i volem que es noti, així que demano un fort aplaudiment per l'Institut Martí Lomà de Montblanc i per l'Institut Mediterrània del Vendrell. Molt bé, nois, noies, quina il·lusió veure-us aquí. Recordem qui són els nostres protagonistes d'avui. Per part de l'Institut Martí Lomà de Montblanc tenim a la Mar Sierra, la Nit Benages i l'Ona Reig. Com esteu, noies?
2: Bé, molt bé. Bé,
3: sí.
1: Nervioses una mica?
4: Molt, sí, bastant. Sí, bastant nerviosa.
5: Sí.
1: Però bueno, farem una bona final, no?
5: Sí, això esperem.
1: Doncs molt bé, noies, benvingudes. Vau guanyar la primera semifinal i avui demostrareu que veniu ben preparades per fer una boníssima participació. Per tant, us desitgem el millor. Passem al segon centre finalista. Per part de l'Institut Mediterrània del Vendrell tenim en Martí Pérez, la Carla Andreu i l'Abril Casanovas. Com esteu, nois?
6: Nerviosos.
7: Sí, bastant, sí. Nerviosos.
1: Però segur que ho fareu molt bé, no? Veniu preparadíssims. També vau fer una gran semifinal en el vostre cas. Per tant, aquesta final, igual o millor, sí?
7: Sí, intentarem que sigui millor.
1: Doncs molt bé, amb aquests participants segur que ens espera una final d'alt nivell. I com és habitual, un cop presentats els concursants, sabeu que hem de saludar també a la nostra jurat, que segur que també està expectant per veure com es desenvolupa avui aquesta gran final, oi, jurat?
8: Hola, Tina, hola, concursants, públic que ens acompanya, oients. La veritat és que avui posem el punt i final a aquesta temporada picalletraire amb dos grans equips. Enhorabona a tots dos per haver arribat fins aquí. Suposo que avui em deixareu bocabadada amb la vostra participació. Segur que us heu preparat a fons per aquesta gran final, així que confio plenament en vosaltres. Molta sort per tothom.
1: Segur que sí, jurat, que ens demostraran un altíssim nivell, perquè l'ocasió ho mereix. Ara sí, si som tots a lloc, que comenci la gran final. Com sempre, volem fer d'aquesta final una festa i per això tindrem també música en directe. Avui, per acompanyar-nos durant tot el programa, ens visita el Picalletres un artista del barri de Sant Andreu de Barcelona que ha irromput amb força a l'escena pop catalana. Ella és la Diana Mur i obrirà la gran final d'avui amb la cançó Batecs de Plàstic, un senzill que va sortir a la llum al març del 2025 i que formarà part del seu àlbum de debut. Un fort aplaudiment per la Diana Mur. Sí.

0: Moltes gràcies per ser amb nosaltres, Diana, benvinguda. Si us ha agradat aquesta cançó, que estic segura de que sí, estigueu tranquils perquè n'escoltarem una altra d'aquí una estona al llarg del programa, una d'elles, la protagonista de la prova musical, la qual cosa ens fa molta il·lusió. Per tant, després et tornarem a cridar. Diana, moltíssimes gràcies. Un fort aplaudiment. Benvolguts concursants, vosaltres teniu ja experiència i coneixeu a la perfecció la dinàmica del picalletres, però heu de saber que el programa d'avui, en lloc de la mega paraula, hi hem afegit quatre proves perquè ens demostreu que sou ben hàbils amb la llengua. No heu de patir perquè no us proposarem resoldre cap enigma encriptat. Les proves que us hem preparat són de l'estil del picalletres, especialment pensades per programes com aquest i per concursants com vosaltres. Les coneixereu de seguida. De moment, però, comencem el programa lletrejant, que n'és la prova essencial. Ja sabeu que concursareu fins que cometeu una errada. Si això passa, el següent concursant del vostre equip agafarà el relleu i així fins que s'acabi el lletreig. Si els tres concursants d'un mateix equip cometeu un error a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Tot clar? Doncs comencem a lletrejar.
1: A lletrejar.
0: Encetem la gran final del picalletres amb el primer nivell, que consta, com sabeu, de paraules breus, de 7 lletres com a màxim. Teniu un minut de temps i 100 punts per encert. Molta sort. Comencem amb l'Institut Martí Lomà. Marc, començo amb tu, preparada? Temps. Revolta.
2: R-E-V-O-L-T-A.
0: Contorn.
2: C-O-N-T-O-R-N.
0: Tràgic.
2: T-R-A amb accent G-I-C.
0: Dirimir.
2: D-I-R-I-M-I amb accent.
3: No porta accent, acaba amb I-R.
0: Nit. Natges.
4: N-A-T-G-E-S.
0: Fortuit.
4: F-O-R-T-O-I-T.
3: És una U, no una O al final.
0: Ona. Deliri.
4: D-E-L-I-R-I.
0: Ímpetu.
4: I amb accent M-P-T-U.
3: T'has deixat la E.
0: Doncs en aquest cas, noies, heu fet un total de 5 encerts que de moment sumen 500 punts al vostre marcador. Bon inici. És el temps ara de l'Institut Mediterrània. Martí, vaig amb tu. Preparat?
5: Sí.
0: Temps. Riquesa.
5: R-I-Q-U-E-S-A.
0: Sorbet.
5: S-O-R-B-E-T.
0: Àlgida.
5: A amb accent L-G-I-D-A.
0: Golejar.
5: G-O-L-E-J-A-R.
0: Pamflet.
5: Pa.
3: P.
0: Carla. Diluïda.
6: D-I-L-U-I amb dièresis D-A.
3: És dièresi, no dièresis.
0: Abril. Viable.
4: V-I-A-B-L-E.
0: Torsió.
4: T-O-R-S-I-O amb accent tancat.
0: Escopir.
4: S-C-O-P-I-R.
0: Bombera.
4: B-O-M-B-E-R-A.
0: Plus.
4: P-L-U-S.
0: Bèstia.
4: B-E amb accent obert S-T-I-A.
0: Fervor.
4: F-E-R-B-O-R.
3: Ve baixa.
0: Molt bé, aquests aplaudiments animant els concursants, així m'agrada. En aquest cas heu fet 10 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. Bona arrencada. Doncs avancem cap a la prova següent.
1: L'intrus.
0: Aquesta prova ja la coneixeu. Són 3 paraules per equip i un terme intrus que haureu de trobar. 200 punts per encert i com que hi ha rebot, potser en podreu sumar 400. Ja sabeu que podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta i després qualsevol de vosaltres me la podrà dir en veu alta. Però això sí, haurà de ser un de sol. Comencem amb l'Institut Martí Lomà. Les vostres paraules són les següents. Pataleta, careta, vinyeta.
2: Pataleta.
3: Correcte. En català, per fer referència a la irritació que hom manifesta ostensiblement, hem de fer servir termes com rebequeria, enrabiada, rabiola, marraneria, raresa, però no pas pataleta.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador, felicitats. I ara és el torn per l'Institut Mediterrània. Les vostres paraules són les següents. Sarau, candau, babau.
6: Sarau.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut Martí Lomà. De les dues paraules que queden, candau o babau?
1: Candau.
3: Ara sí, correcte. En català, el pany sol provist d'una capseta de la qual sobresurt una peça en forma de U invertida que s'utilitza per assegurar portes, maletes, finestres, cofres, es diu cadenat i no candau.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara, en aquest programa tan especial, volem agrair també la tasca que fan els professors. Per això volem també parlar uns instants amb ells, que supervisen la preparació dels nostres concursants. Parlem amb la professora de l'Institut Martí Lomà, que crec que la tinc per aquí, oi? Laia Boleda, què tal? Vosaltres no sou nous en aquest Picalletres, ja fa més de 10 anys que participeu i avui torneu a ser aquí, a la gran final, i si guanyeu segur que no ho podreu oblidar mai. Per tant, com us prepareu per afrontar aquesta final? Suposo que veniu amb ganes de guanyar-la, no? Com veus a les teves alumnes?
7: Doncs la veritat és que les veiem molt preparades. S'han preparat moltíssim amb el seu professor de català i confiem 100% en elles. Tot i això, ser aquí ja és un regal i ja és un premi. Per tant, tot el que vingui de més a més avui serà un aprenentatge nou i simplement que s'ho passin molt bé i que gaudeixin del dia.
0: I com van els nervis? Perquè, clar, sabem que ells, els concursants, estan nerviosos perquè són els participants, però aquí a baix, tant el públic com també el professorat, també esteu amb una mica de tensió, no?
7: Home, això sempre. Els seus nervis, al final, ens els transmeten a nosaltres i nosaltres també estem nerviosos per ells. Vull dir que tot això retroalimenta. Tot i això, poden estar tranquil·les, que tot anirà bé, guanyem o no, som aquí, ens ho passem bé, doncs aquest és el nostre reconeixement. I simplement això, que passa un bon dia.
0: Doncs i tant, moltíssima sort a tots vosaltres i un fort aplaudiment, sisplau, per tot el centre. Continuem, tornem ara mateix al concurs, però abans volem sentir com animeu a les vostres representants, Institut Martí Lomà. Vinga, un altre fort aplaudiment per elles. Vinga, va. Ja ho heu sentit, eh? Faci el que passi en aquesta gran final, guanyeu per 10, ja sou guanyadores perquè teniu tot aquest suport de la vostra gent. Doncs continuem amb la prova següent.
8: La definició amagada.
0: Aquesta és una de les proves exclusives de la final i funciona de la següent manera. Jo us diré una paraula i tres definicions. Només una de les definicions correspon a la paraula. L'haureu d'encertar i us hi jugueu 200 punts. I atenció, perquè aquí tornem a tenir rebot. Per tant, alerta tots dos equips, d'acord? Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta i, com sempre, un dels tres haurà de contestar. Comencem amb l'Institut Martí Lomà, de Montblanc. La paraula per al vostre equip és el substantiu acrània. Us llegeixo les definicions. A. Persona que té un mal caràcter. B. Absència total o parcial del crani. C. Flor de colors vius, típica del Mediterrani. Quina seria la definició per la paraula acrània?
2: La opció B.
3: Correcte. Acrània és l'absència total o parcial del crani. Correcte, nois.
0: Doncs molt bé, aquests punts que també sumeu al vostre marcador és el torn ara de l'Institut Mediterrània del Vendrell. En el vostre cas, us hem preparat un adjectiu. Ominós o ominosa? Us llegeixo les definicions. A. Persona o cosa abominable, detestable. B. Cosa o fet sense importància. O C. Persona que s'amaga pels racons. Quina seria la definició per la paraula ominós, ominosa?
5: La B.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut Martí Lomà. Ominós, ominosa. A. Persona o cosa abominable, detestable. O C. Persona que s'amaga pels racons.
1: L'opció C.
3: Incorrecte també, ho sento, nois, noies. La resposta correcta era la A. Ominós, ominosa és una persona o una cosa abominable, detestable.
0: Doncs en aquest cas ningú suma punts, però us he de dir que era complicada, aquesta. Però molt bé, nois i noies, seguim endavant. I ha arribat el moment d'escoltar la cançó de la prova, ho has sentit? Som a la gran final i com que l'ocasió ho mereix, avui tindrem el plaer de sentir la música i la veu en directe. L'hem saludat abans i ara la tornem a rebre. Un fort aplaudiment per la Diana Mur. abans de fer que canti, li fem unes preguntetes, no? Per conèixer-la una mica més. Primer de tot, Diana, com estàs?
9: Molt bé, molt contenta d'estar aquí. I jo, si hagués tingut la seva edat, m'hauria encantat com participar en aquest concurs. Mola molt.
0: És un concurs xulo.
9: Sí.
0: Digue'ns, per conèixer-te una mica més, et vull preguntar quins han estat els teus inicis en la música, com definiries el teu estil musical?
9: Doncs jo vaig començar a treure música l'any passat i va ser tota una sorpresa perquè la primera cançó que vaig treure, Batecs de Plàstic, que és la que he cantat abans, va començar a sonar a les ràdios, la gent de Catalunya va començar a escriure, la gent, bueno, notava com que a la gent li agradava, i doncs ara he tret ja un parell més de senzills i en trauré algun més, però la intenció és que a principis de l'any que ve sortirà el meu primer àlbum. I és un estil pop-rock. Jo he begut molt com d'artistes tipus Chappell Roan, Taylor Swift, no sé si aquí hi ha algú fan d'aquesta gent, però m'ha agradat molt sempre el pop i em ve de gust portar-lo en català.
0: Es nota, es nota. Per cert, sabem que Diana Moore és només el teu nom artístic. Si ens pots explicar una mica quin és l'origen d'aquest nom?
9: Sí. Jo, a més d'estar cantant, també sóc actriu. I vaig fer un monòleg musical que vaig escriure jo, i va ser el meu treball de final de grau, del superior que jo vaig cursar, que es deia Artemis. I Artemis, per qui sigui així una mica friqui de la cultura grega, era una de les deesses gregues. I, com sabeu, els romans van copiar literalment tots els déus grecs, i l'únic que els hi van canviar va ser el nom. I el nom d'Artemisa era Diana. Llavors vaig agafar la versió romana, i jo en realitat em dic Mireia Morera, i el meu cognom doncs l'he tallat i en lloc de Morera és Mur.
0: Doncs bon nom artístic. I parla'ns una mica d'aquest primer àlbum, una mica explica'ns de què parlarà, en què consistirà.
9: Doncs jo tenia moltes ganes de explicar una mica què és el que et passa quan tens 25 anys i ja no ets un adolescent, diguem, ja estàs començant a viure coses de persona adulta, però al mateix temps és la primera vegada que vius moltes experiències, entres en el món laboral, també ser noia dins del món artístic és algo delicat i complicat, et trobes com amb molts paràmetres, et trobes amb aspectes una mica masclistes a vegades, et trobes també amb una cultura estètica molt agressiva. Llavors, tot el meu àlbum parlarà una mica entorn a què passa quan de cop te n'adones que entres en un sistema on hi ha certes coses que tu no t'agraden o que no vols perpetuar en el temps, i alhora una mica doncs això també com desamors, a vegades ruptures també amb amistats, que també és algo molt heavy que passa en els 20 i picos, i no sé, penso que és algo que la gent pot sentir-se identificada, perquè al final parlo de coses que crec que a moltes persones ens han passat.
0: I tant, i ja per acabar, Diana, parla'ns una mica del teu futur a nivell de concerts, cançons que has de treure, què ens pots avançar?
9: Doncs a mitjans de juny sortirà un nou single bastant canyero que espero que a l'estiu la gent se'l posi al cotxe mentre va a la platja o coses així.
0: I ara sí, quina cançó has triat per la prova? Ho has sentit? I si ens pots explicar una mica de què va, de què parla, quan la vas publicar?
9: Doncs jo he triat una cançó que es diu Escaqui Mat, que és l'últim single que vaig treure. És una cançó que parla sobre una ruptura i parla sobre un desamor i parla sobre les crisis que tu tens quan ho has de deixar amb algú, però al mateix temps, bueno, és una persona que t'estimes i però per coses de la vida doncs ha deixat de funcionar. I us diria que estigueu molt atentes a la lletra.
0: I tant, doncs ja ho sabeu, eh? Escolteu bé la cançó, que després us faré dues preguntes i l'haureu de respondre. Doncs ara sí, concursants, ja sabeu la dinàmica d'aquesta prova, estigueu molt atents. Per respondre bé aquestes preguntes que us faré, tornem a tenir 200 punts en joc per cada pregunta encertada i la possibilitat de rebot. Per tant, escoltem a la Diana Moore i el seu Escaqui Mat.

0: Moltes gràcies, Diana. Aquest fort aplaudiment és per
1: tu.
0: Gràcies per cantar-nos la cançó de la prova en directe. No te'n vagis, perquè ens ajudaràs a resoldre les preguntes. A veure, concursants, espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara passem a les preguntes i me les heu de respondre correctament.
2: Ho has sentit?
0: Institut Martí Lomà. 200 punts en joc. Recordeu que podeu parlar entre vosaltres, però aneu amb compte perquè hi ha rebot per l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és el que té al cap la protagonista de la cançó?
3: Un bombardeig.
4: Correcte, escoltem-ho.
5: Tinc un bombardeig al cap d'una moral que no he demanat.
1: Yes, molt bé.
0: Molt bé, noies, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. I ara és l'Institut Mediterrània qui ha de respondre aquesta pregunta correctament. El mateix, 200 punts en joc, i recordeu que podeu parlar entre vosaltres en veu baixa, però aneu en compte que també pot haver-hi rebot per l'altre equip. La vostra pregunta és la següent. On ha deixat el desig la protagonista de la cançó?
6: A una altra casa.
4: Correcte, també. Escoltem-ho.

0: Super.
1: Doncs molt bé, nois, també sumeu aquests 200 punts al vostre marcador. Moltes gràcies, Diana.
2: Gràcies, ho he fet superbé.
1: I tu també, i fins després, que et demanarem que tornis a pujar a l'escenari. Un fort aplaudiment per la Diana Mur, sisplau. Doncs ha arribat el moment de saber com van els marcadors en aquests moments. Jurat, com tens la calculadora? Segur que treu fum.
3: Doncs, Tina, tenim unes puntuacions molt igualades a hores d'ara. Som-hi. L'Institut Martí Lomà de Montblanc ha aconseguit fins ara 1.300 punts. I l'Institut Mediterrània del Vendrell n'ha aconseguit 1.200.
1: Molt bé, noies, noi, doncs aquests marcadors ben ajustats, eh? De moment l'Institut Martí Lomà que es posa una mica pel davant, però encara queda molt concurs i tenim una nova oportunitat de sumar més punts amb el segon nivell de lletreig.
4: A lletrejar.
1: Les paraules d'aquest nivell són les mitjanes, de 10 lletres com a màxim, ni termes impossibles ni tampoc extremadament fàcils. Ja ho sabeu, cada paraula ben lletrejada val 200 punts i segur que en fareu un bon grapat. Molta sort. Institut Martí Lomà, vinc amb vosaltres. Nit, estàs a punt?
5: Sí.
1: Temps. Descomunal.
5: DESCOMUNAL.
1: Acomodar.
5: ACOMODAR.
1: Doblegadís.
5: DOBLA.
2: És una E.
1: Ona. Plenitud.
5: PLA.
2: És una E.
1: Mar. Agraïment.
6: AGRA i amb dièresi MENT.
1: Inacabat.
6: INACABAT.
1: Commoció.
6: COMMOCIO amb accent tancat.
1: Eixordador.
6: EIXORDADOR.
1: Pupila.
6: PUPILA germinada.
1: Doncs aquesta última paraula em diuen que no ha entrat. Per tant, són 6 encerts que sumen punts al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut Mediterrània. Carla, vinc amb tu. Estàs preparada?
7: Sí, estic preparada.
1: Temps. Derrotisme.
7: DERROTISME.
1: Disposar.
7: DI.
1: Abril. Militància.
7: MILITA amb accent NCIA.
1: Aberrant.
7: ABRRANT.
1: Progressiu.
7: PROGRESSIU.
1: Primmirada.
7: PRIMI.
2: Dues M's.
1: Martí. Aixafadís.
5: AIXAFADI amb accent S.
1: Municipal.
5: MUNICIPAL.
1: Col·loqui.
5: COLA geminada OQUI.
1: Mercadejar.
5: MERCADEJR.
1: Similars.
5: SIMILARS.
1: Capbussar.
5: CAPBUSSAR.
1: Doncs, nois, aquesta última no ha entrat, malauradament, però en total heu fet 9 encerts, que també sumen aquests punts al vostre marcador. Bé, doncs ara torno a baixar de l'escenari perquè també volem parlar amb la professora de l'Institut Mediterrània, que per on la tinc, la Montserrat Lluc. Aquí. Hola, Montserrat.
8: Hola.
1: Escolta, mai us havíeu classificat pel Pica Lletres Ràdio i enguany per fi ho heu aconseguit. I de quina manera? Perquè hi heu entrat de la millor manera possible arribant a la gran final. Com veus els teus alumnes avui? Com heu vingut preparats per guanyar aquesta gran final?
8: Jo els veig molt bé. Estan una mica nerviosos, però això és normal. I trobo que ho estan fent molt bé, la veritat. Sí, no és que no ens haguéssim classificat, és que no havíem participat mai. És el primer any que participem i tot és nou, la veritat.
1: Doncs ho heu fet d'una manera espectacular, perquè bé, arribar a aquesta gran final no és pas fàcil, eh? Què destacaries d'aquest concurs respecte a com engresquen els alumnes a participar i la implicació que hi tenen?
8: és interessant, potser també el fet de tenir l'aplicació fa que sigui més atractiu pels alumnes, i això ens permet de treballar a classe. Per exemple, nosaltres fem unes proves classificatòries per escollir els participants, és a dir, no els escollim els professors, sinó que fem un concurs previ a l'institut i a partir d'aquí surten els guanyadors, que són els que després competeixen a la ràdio.
1: Doncs Montserrat, moltíssima sort també a vosaltres. Va, un fort aplaudiment també per l'Institut Mediterrània. I amb aquesta ovació que ens omple d'energia, passem a la prova següent.
0: L'embarbussament.
1: Arriba una altra prova creada per l'ocasió, digna d'una gran final. Un concursant de cada equip ens haurà de llegir un embarbussament. Penseu qui de vosaltres llegirà aquest embarbussament i és capaç de fer-ho sense embarbussar-se. Que sembla contradictori, però bé, ja sabeu que aquest és el repte, no entrebancar-se. Heu de llegir l'embarbussament mantenint un ritme tranquil, però continu. No cal córrer, però tampoc podeu fer pauses llargues, d'acord? Si ho feu correctament, sumareu 200 punts al vostre marcador. Que ja sabeu qui farà la prova?
9: Jo.
1: La Nit, que intentarà fer aquest embarbussament, que és aquest. Abans de que comencis a llegir-lo, te'l llegeixes per tu tranquil·lament i quan creguis que estàs preparada, comences.
10: Quan dic dic, no dic dic, dic que dic dec. Si dic dec i dic dic, dic que no és pas el dec el que dic, sinó dic com ho dic.
1: Jurat.
3: Ho sento, la concursant ha afegit alguna parauleta a l'embarbussament a l'inici. Quan dic dic, no dic dic, dic que dic dec, ha afegit aquí una forma verbal i després cap al final també ha afegit un article que tampoc hi és. Ho sento molt, noia.
1: Doncs llàstima que no sumeu aquests punts al vostre marcador, però no patiu perquè hi ha encara més proves per davant. I en aquest cas és el torn de l'Institut Mediterrània del Vendrell. Qui de vosaltres tres serà qui llegirà l'embarbussament?
9: Jo.
1: Doncs te'l dono a tu, Abril, el mateix que les teves companyes. Te'l llegeixes tranquil·lament per tu i quan estiguis preparada pots dir-lo en veu alta.
7: No em miris, que ens miren. Miren que ens mirem. Mirem que no ens mirin, i quan no ens mirin, ens mirarem.
1: Jurat. Doncs en aquest cas, Abril, has llegit correctament aquest embarbussament. Per tant, sumeu els punts al vostre marcador. Continuem amb una altra prova.
0: La frase feta.
1: És el moment ara d'una altra de les proves creades específicament per la gran final, que és la frase feta. En català, de frases fetes, en tenim a dojo. En aquesta prova, ens heu d'explicar què vol dir una frase feta. Us diré una frase que la posa en context i que us ajudarà a deduir-ne el significat. I us hi jugueu 200 punts. I atenció, perquè aquí tornem a tenir rebot. Per tant, alerta tots dos equips, d'acord? Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta i, com sempre, un dels tres haurà de contestar. Comencem amb l'Institut Martí Lomà. Us llegeixo el context i després us dic la frase feta. El vostre context és el següent. El concert s'ha cancel·lat per la pluja. Ara sí que ens han aixafat la guitarra. La frase feta és aixafar la guitarra. Què vol dir aixafar la guitarra?
6: És espatllar una cosa, arruïnar-ho, saps? Fer la guitza.
1: Jurat?
3: Correcte, efectivament, aixafar la guitarra a algú vol dir desbaratar-li, desfer-li els plans, els propòsits. Molt bé, noies.
1: Doncs aquests punts que sumen al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut Mediterrània. Us llegeixo el vostre context, que és el següent. La Maria treia foc pels queixals quan va veure que li havien ratllat el cotxe nou. La frase feta és treure foc pels queixals. Què vol dir treure foc pels queixals?
5: Estava molt enfadada o enfurismada.
1: Jurat?
3: Correcte, també. Treure foc pels queixals vol dir, efectivament, irritar-se, mostrar indignació, enfadar-se.
1: Doncs aquests punts que també sumen al vostre marcador. Sabeu on som ja? Som a la penúltima prova del concurs. El temps passa volant i quins nervis. Per tant, passem sense perdre ritme a la prova següent.
0: Saps d'on soc?
1: Entrem a la darrera de les proves exclusives d'avui. En aquesta prova sentireu parlar dos cantants i m'haureu de dir de quina part del territori de parla catalana són. Com sabeu, hi ha moltes maneres de dir les coses, de nord a sud del territori catalanoparlant, i això és patrimoni i riquesa lingüística. Per ajudar-vos una mica, ho limitarem a 3 opcions. 200 punts si encerteu la resposta. Podeu parlar entre vosaltres per decidir-ho, però alerta que aquí també hi ha rebot. D'acord? Institut Martí Lomà, vaig amb vosaltres. Escoltem el vostre tall de veu.
9: Sí, però jo és que és curiós perquè he arribat des d'un altre lloc, en el folclore, no? Vull dir, sí que hi ha molta gent que du fent música folclòrica o que la barreja amb altres estils i tal, des de fa més, però jo he arribat des del concepte. Nosaltres primer vàrem pensar que volíem fer un disc sobre les festes de Lloret i automàticament vàrem dir, hombre, evidentment hi ha d'haver tocs folclòrics, no? Però ha estat més com des d'aquest concepte i també agafant molt de sons característics de les festes, com la xeremí, el tamborí, no, les castanyetes, i de construir-los una mica, no? Agafant el que mos interessava.
1: Doncs d'on és aquesta persona? Us dono 3 opcions. A, Castelló. B, Girona. C, Mallorca.
3: C, Mallorca. Efectivament, correcte. Aquest parlar és de Mallorca.
1: Molt bé, noies, acabem d'escoltar a la Maria Jaume, la cantant mallorquina de Lloret de Vistalegre, concretament resident a Barcelona, des d'on va impulsar la seva carrera musical. Aquí ens parla de l'estil musical del seu quart i darrer àlbum, San Domingo Forever, que és un homenatge a les festes del seu poble, publicat aquest 2026, un disc que barreja amb molta personalitat el folklore amb el pop. Moltes felicitats, sumeu aquests punts. I ara, Institut Mediterrània del Vendrell, estigueu ben atents, i vosaltres també, perquè podeu enganxar un rebot. Aquest és el tall de veu que tenim per vosaltres, escolteu-lo.
11: És molt complicat, no?, perquè és com molt avall i tal i qual, i és com intenta mirar a terra, perquè quan sona aquesta cançó, les dues vegades que l'hem cantat, tenim a 200 persones plorant, i jo això és una cosa que no tolere, no puc suportar-ho, en seguida jo caic, doncs intento no mirar, i quan comença el meu company Beteta a fer la seva part, que diu això de... t'estima't a tu com jo no he sabut estimar-me, que és la més pura definició. Crec que hi ha una cosa d'això, una cosa que estem dient-li nosaltres al públic, perquè és veritat, però a la vegada aquesta frase el públic també l'està fent seua, i és com, aquesta frase té molta força, no? Està mal que ho diga jo això, però és com, uau, és que molta gent sent això, és com estima de fort a la seua gent.
1: D'on és aquesta persona, nois? Us dono 3 opcions també. A, Tarragona. B, València. C, Eivissa.
12: B, València.
3: Correcte! Aquest parlar és de València, molt bé.
1: Doncs molt bé, nois, també sumeu aquests punts al vostre marcador. En aquest cas hem escoltat el cantant de La Fúmiga, Artur, que és d'Alzira, a la comarca de la Ribera Alta, al País Valencià. En aquest fragment ens parla de què suposa per a ell cantar la cançó Carta d'Amor, escrita com a comiat per expressar l'estima al públic, a tota la gent que els ha seguit al llarg d'aquests anys de trajectòria del grup. Si encara no heu vist La Fúmiga en directe, feu-ho abans que s'acomiadin dels escenaris. I ara ens endinsem a la recta final del programa i ho fem recorrent a la prova estrella, el lletreig. Per tant, tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: Així arribem al final del concurs. La tercera ronda ens porta les paraules més llargues i potser complexes. Cada paraula tindrà com a mínim 11 lletres i algunes dificultats que us posaran a prova. Això sí, sumareu 300 punts per cada encert. Concentreu-vos i demostreu que sou els millors concursants de la temporada. Abans de començar, per donar-vos ànims, però us dediquem aquest fort aplaudiment. Vinga, va, ben fort! Institut Martí Lomà, vinc amb vosaltres. Ona, és el teu torn. Preparada?
12: Sí.
1: Temps. Desconfiança.
12: D-E-S-C-O-N-F-I-A-N-C, trencada A.
1: Consultoria.
12: C-O-N-S-O-L.
3: És una U, no una O.
1: Mar, assaboriríeu.
6: A-S-S-A-B-O-R-I-R. I, amb accent, EU.
1: Pragmatisme.
6: P-R-E-G.
3: És una A.
1: Nit. Contrarietat.
10: C-O-N-T-R-A-R-I-A-T.
3: És una E.
1: Noies, en aquest cas heu fet 2 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut Mediterrània. Abril, és el teu torn. Estàs preparada?
13: Sí.
1: Temps. Oportunisme.
13: O-P-O-R-T-U-N-I-S-M-E.
1: Descalçador.
13: D-E-S-C-A-L-C-A-D-O-R.

0: No passa res, nois. En aquest cas, vosaltres heu fet 3 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Arriba l'hora de la veritat, l'hora de conèixer com ha quedat finalment aquest marcador i, per tant, l'hora de saber quin és el centre guanyador d'aquesta 13a edició radiofònica del Picalletres. Jurat, tu que tens tots els càlculs fets i estem aquí preparats perquè ens diguis com ha quedat la cosa, quan vulguis.
1: Ara sí, ha arribat el moment de saber les puntuacions definitives d'aquesta gran final. Som-hi, doncs. L'Institut Martí Lomà de Montblanc ha aconseguit finalment 3.500 punts. I l'Institut Mediterrània del Vendrell n'ha aconseguit 4.500.

0: Doncs l'Institut Mediterrània, que es converteix en el campió d'aquesta gran final del Picalletres. Ara vinc amb vosaltres, però primer volem parlar amb l'Institut Martí Lomà, perquè heu fet un gran programa. Arribar fins aquí no és gens fàcil. Per tant, moltes gràcies pel vostre esforç. Us mereixeu un fortíssim aplaudiment per haver arribat a la gran final i pel bon paper que heu fet. Enhorabona. L'experiència, noies, per això, bé?
1: Sí, ens ho hem passat molt bé i estem molt contentes.
0: Doncs això és el que compta. Heu fet una boníssima participació, per tant, podeu marxar orgullosíssimes. Per tant, un altre aplaudiment per a aquestes concursants, sisplau. I enhorabona a l'Institut Mediterrani. Quina gran final del Picalletres que us heu marcat. Us acabeu de proclamar campions d'aquest Picalletres 2026. Felicitats. Com esteu? Esteu contents?
2: Sí, molt contents.
0: Us esperàveu guanyar?
3: Què va?
0: No, no anàveu confiats de que podíeu guanyar o què?
3: No, jo tenia l'esperança que guanyarien els altres.
0: Esperança? Però bé, en tot cas, les proves que eren exclusives d'aquesta final, com les heu preparat? Les heu preparat bé? Us han semblat més complicades que les que ja teníeu per mà? O...
2: Sí, doncs cadascú s'ha especialitzat en una prova de les noves d'aquesta final i així ens hem pogut organitzar millor.
0: Molt bé, doncs ben repartida aquesta participació. Felicitats i enhorabona de nou. I segur que voleu saber quins premis us emporteu per haver disputat aquesta gran final. Doncs som-hi! Els dos instituts participants d'aquesta final s'emporten una gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans i també un diccionari del Centre de Terminologia Termcat. I tots els concursants s'emporten un lot de llibres de la col·lecció Nandibú Jove de Pagès Editors. Els concursants que heu quedat en segon lloc, a més us emporteu uns auriculars sense fils per escoltar tota la música que més us agradi. Enhorabona! I... finalment, cada concursant guanyador s'emporta també una tauleta per poder seguir jugant a l'app del Picalletres si encara no n'heu tingut prou. Enhorabona. Moltíssimes gràcies a tots els centres educatius i a totes les ràdios locals que han format part d'aquesta edició del Picalletres. Què hauríem fet sense vosaltres? També volem donar les gràcies per descomptat a la Diana Mur. Tenir-la aquí en directe ha estat tot un luxe per al programa. Ara bé, amb dues cançons no n'hem tingut prou, així que, si us sembla, escoltarem una tercera cançó de la Diana, Rapsòdia del teu cos, que va publicar el gener d'aquest 2026 i que també formarà part del seu primer àlbum. Per tant, un fort aplaudiment per la Diana Mur, sisplau.

0: Gràcies. Enhorabona. Enhorabona.
1: Moltíssimes gràcies, Diana. Et desitgem el millor a la teva carrera musical. I ens fa pena que s'acabi aquesta temporada del Picalletres. Cada any ens passa el mateix, però és que són uns mesos molt intensos i aquest programa ens aporta molta felicitat. Hem compartit amb vosaltres, concursants, audiència, moltes paraules, jocs, cançons, i sempre amb un esperit lúdic, però també d'esforç, de competitivitat sana i, sobretot, amb l'estima i la passió per la nostra llengua que ens caracteritza. Fins aquí hem arribat aquesta temporada, però la màquina del Picalletres no deixarà de treballar. Que passeu un molt bon estiu i aquestes vacances llegiu, escriviu, jugueu, parleu, penseu i estimeu en català. I recordeu que podeu recuperar tots els programes a la plataforma La Xarxa Més. Gràcies per ser al nostre costat i fins aviat.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Els carrers del Prat s'han omplert de color, música i reivindicació amb motiu de la celebració del Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, que s'ha commemorat dissabte amb una desfilada que ha sortit de Plaça Catalunya. Una jornada que, sota el lema Un pas endavant pels drets de LGTBI+, ha tingut l'objectiu de reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui, dilluns 6 de juliol del 2026. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comandat la trobada d'estiu del PSC del Baix Llobregat, celebrada al restaurant de l'Acadèmia Emilio Sánchez al Prat. Els Diables del Prat han celebrat una nova edició de la Cova del Foc, un dels seus actes principals que enguany s'ha celebrat sota el nom de l'Evolució. Els esports, l'atleta pratenc de l'Hospitalet d'Atletisme Javier Lorente s'ha proclamat campió de Catalunya amb rècord als 400 metres tanques. El Pota Blava ha assolit un temps de 50-14 que, a més de donar-li la medalla d'or, el permet establir un nou rècord del campionat. I pel que fa al temps, recordem que des d'ahir, diumenge 5, el Meteocat té activada l'alerta per altes temperatures de gairebé tota Catalunya. Avui i demà l'alerta al Prat serà groga, però dimecres l'alerta pujarà fins l'avís vermell. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Ivan Conde Pérez. Com avançàvem, a la portada dels carrers del Prat s'han omplert de color, de música i sobretot de reivindicació amb motiu de la celebració del Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, que s'ha commemorat amb una desfilada que ha sortit des de Plaça Catalunya i que ha fet el recorregut habitual dels darrers anys, doncs passant per carrer Lleida, carretera de la Marina i l'Avinguda Verge de Montserrat. Una jornada que, sota el lema Un pas endavant pels drets LGTBI+, ha tingut l'objectiu de reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere. La desfilada ha estat encapçalada per la batucada Cresta Tum i dues carrosses seguides per la resta dels participants. El recorregut, com diem, ha finalitzat a la capsa, on hi ha hagut el torn de les autoritats i de la lectura del manifest. Pel que fa a les autoritats, han parlat de la reivindicació de mantenir la lluita dels drets de la comunitat LGBTIQ+, davant el creixement dels discurs d'odi. Escoltem l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, i la tinenta d'alcaldia de l'àrea de benestar, polítiques d'igualtat i ciutadania, Marisol Rojas.
9: Avançar en drets i llibertats no és només pel col·lectiu, és perquè tots i totes puguem seguir vivint amb llibertat. Aquests petits avenços són sempre fràgils. I és una flama que cal mantenir viva i només es mantindrà viva amb el vostre compromís per aturar els discursos que encara avui volen ser majoritaris al Congrés dels Diputats, als parlaments del nostre país i també al nostre Ajuntament.
10: Els drets LGTBIQ+, no són privilegis, són drets humans, i els drets humans no són negociables. Fer del Prat una ciutat lliure de prejudicis és una responsabilitat de tothom i ens hem de plantar units i unides davant de qualsevol mostra d'intolerància, de violència o de discurs d'odi.
7: L'associació Orgull Pot Hablava, que ha participat de la manifestació però ho ha fet a darrera fila, esgrimint diferències amb l'organització, com dèiem, ha realitzat la lectura del manifest on ha posat el focus en les necessitats actuals del col·lectiu i ha defensat la implicació de tota la societat per avançar cap a una igualtat real i efectiva.
11: Estem vivint una normalització de l'assenyalament, la deshumanització i la pèrdua de les polítiques en defensa dels drets humans. És ara més que mai quan ens cal compromís amb els drets de totes les persones. Necessitem la participació real de la comunitat LGTBIQ+ del Prat. Necessitem actes reivindicatius, amb contingut i que siguin realment transformadors per un Prat de totis. Volem un Prat on puguem treure la nostra ploma, on se'ns escolti, on hi tinguem cabuda.
7: Tot seguit ha continuat la festa amb les actuacions d'artistes, com ara Mala Rumba, o sessions, de música en directe de la mà de DJ Piti Bacari, Milamunt o DJ Carmela.
8: Política.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comandat la trobada d'estiu del PSC del Baix Llobregat, celebrada al restaurant de l'Acadèmia Emilio Sánchez, on s'hi van aplegar vora 250 persones, entre ells responsables del partit a nivell comarcal, així com militància. Illa, com a primer secretari del partit, va agrair la tasca als alcaldes i alcaldesses de la comarca, així com el treball de generar el que ha anomenat com alternatives sostenibles en aquells municipis on el PSC no lidera. En aquest sentit, el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament del Prat i candidat a les properes eleccions municipals, Juan Pedro Pérez, ha assegurat en aquest acte que es deixarà la pell per esdevenir el proper alcalde de la ciutat.
8: Les notícies de la teva ciutat al Prat Ràdio.
7: Des d'ahir, diumenge 5, el Meteocat té activada l'alerta per altes temperatures, una alerta que avui afecta a bona part de tot el territori català. Al Baix Llobregat l'alerta és groga i, per tant, també al Prat, així com a gairebé una trentena de comarques. L'alerta, però, ja és taronja al Montsià, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, al Pla d'Urgell i al Segrià. Dimarts es mantindrà l'alerta groga al Prat, però hi haurà 5 comarques on l'avís ja serà vermell: la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues i la Ribera d'Ebre. El dia més crític serà passat demà, dimecres, on al Baix Llobregat també arribarà l'alerta vermella, una alerta vermella que afectarà tot el territori català, amb excepció del Garraf, la Vegueria del Tarragonès, el Bages, el Moianès, Osona i les comarques més pròpies del Prepirineu i el Pirineu. El Meteocat explica aquest nou episodi de violenta calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid provinent del nord d'Àfrica que abraça bona part de la Mediterrània Occidental. Malgrat que aquesta onada de calor es retirarà aquest dimecres perquè es decreta quan la predicció indica que se superaran els índexs de temperatura durant 3 dies consecutius o més, els forts episodis de calor i les altes temperatures no s'acaben aquest dimecres i, de fet, seguiran probablement com a mínim 2 setmanes més. De fet, la previsió per conjunts de Meteocat, més fiable al 100% els propers dies i més una previsió a mig termini de cara a la següent setmana, per tant, encara no 100% fiable, sí que parla d'una una lleugera baixada dels termòmetres per a divendres i al cap de setmana, però la setmana vinent el mercuri podria arribar a estar fins a 8 graus més per sobre de l'habitual per aquestes dates de l'any.
8: Cultura.
7: També aquest cap de setmana, també dissabte, els Diables del Prat han celebrat una nova edició de la Cova del Foc, un dels actes principals de tot l'any, que en aquest cas s'ha celebrat, o millor dit, en aquesta edició, la del 2026, s'ha celebrat sota el nom de l'Evolució. El parc del Fondo d'en Peixos s'ha omplert de gom a gom de ciutadans i ciutadanes de totes les edats que no s'han volgut perdre aquest espectacle de pirotècnia, bèsties de foc i representacions tradicionals pròpies del món dels diables. Una edició que ha coincidit, a més, amb una parell d'efemèrides ben celebrades, la dels músics dels Diables del Prat, que celebraven els 30 anys d'història, i el Pollo, que n'ha fet 35. I fins aquí l'informatiu vespre. Us deixem amb el Prat Esports de la mà del Jonathan Marín. La informació torna demà a partir de les 9 del matí al magazín Planeta Prat.

0: al Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 50 segons d'un quart de vuit del vespre. Avui al programa parlarem dels resultats d'aquest passat cap de setmana, perquè, per exemple, tenim a l'atleta pretenc de l'Hospitalet d'Atletisme, Javier Lorente, que s'ha proclamat campió de Catalunya amb rècord als 400 metres tanca. El recent medallista libreamericà s'ha imposat en la prova dels 400 metres tanca, sumant un nou registre a la seva gran temporada. També comentarem els resultats del Campionat d'Espanya Màster de Natació que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana a Logronyo. El nedador del Club Natació Prat, Josan Álvarez, de la categoria més 50 anys, s'ha penjat la medalla de plata. Un programa que comptarà amb una entrevista de luxe, la que hem tingut aquest migdia amb el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde. El màxim dirigent de l'entitat Potalova s'ha passat pels estudis del Prat Ràdio per parlar de la situació del club i també sobre com encara la propera temporada. Tot això, com ja sabeu, d'aquí a res, però com sempre abans de començar us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.Ràdio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar, per tant, comencem, benvinguts i benvingudes, arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Doncs arrenquem el programa i comencem amb aquests flaixos d'actualitat. Com us deia, amb l'atleta pretenc de l'Hospitalet d'Atletisme, Javier Lorente s'ha proclamat campió de Catalunya amb rècord. Els 400 metres tanca. El recent medallista iberoamericà s'ha imposat amb autoritat en la prova dels 400 metres tanca, sumant així un nou registre a la seva gran temporada. El Potelova ha signat una actuació brillant, amb un temps de 50:14, que, a més de donar-li la medalla d'or, li ha permès establir un nou rècord del campionat. Passem ara de les pistes d'atletisme i ens n'anem a l'aigua per parlar del campionat d'Espanya Màster que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Logronyo. El nedador del Club Natació Prat, Josan Álvarez, de la categoria més 50 anys, es va penjar la medalla de plata en la prova dels 200 metres brasa amb un temps de 2:57, rebaixant un segon la seva millor marca en piscina de 50 metres. Álvarez també va participar en la prova de 400 estils, quedant en vuitena posició, i va ser novè tant en 100 braça com en 200 estils. A més, va disputar amb el club dues proves de relleus, la de 4x50 lliures masculins i la de 4x50 lliures mixtos. El nedador veterà del Club Natació Prat està signant un gran curs amb bons resultats, ja que recordem que aquesta temporada s'ha penjat 3 ors i 3 bronzes en els dos campionats de Catalunya en proves individuals i una medalla de plata i dues de bronze en el relleus. A més, des de l'any 2024 ha sumat un total de 15 medalles en els campionats de Catalunya, 9 en solitari i 6 en relleus. De la resta de nedadors del Club Natació Prat hem de dir que la cinquena posició ha estat per Marco Siles, en categoria més 40 anys, en els 400 estils, i la setena plaça per Marta Galbas, de més de 55 anys, en els 50 esquena. Fora del club també vam tenir representació pretenca amb la participació de la nedadora pretenca Carmen Riquelme, actualment al club Aquamasters, que va aconseguir dues medalles de bronze a les proves de 50 i 100 metres braça. També va ser quarta en els 200 metres lliures i vuitena en el relleu 4x50 metres estils mixtos. I acabem aquest repàs de l'actualitat en clau potablava amb la presentació de Xavier Escai com a nou CEO del club de l'Associació Esportiva Prat. Aquest càrrec fins ara havia estat ocupat per en Guille Rio, que per motius personals ha decidit fer un pas al costat. Fins ara, Escaic ha exercit com a director general del Centre d'Esports L'Hospitalet durant 6 anys. A l'acte de presentació, el nou CEO de l'entitat Potelova ha remarcat que la seva arribada s'ha produït gràcies a una trucada d'en Xavi Vilajoana i una conversa no més llarga de 5 minuts, d'on s'ho ha deixat tot ben tancat. L'escoltem.
1: Xavi Vilajoana, que me llamó, estuvimos pues, en 5 minutos nos pusimos de acuerdo, me explicó un poco todo el proyecto que había detrás de la EPRAT y la verdad es que pues me convenció rápido.
0: També va detallar quines seran les seves funcions dins de l'entitat.
1: Bueno, yo estoy aquí como director general, llevo toda la parte de gestión. Aquí está separado lo que es la parte deportiva de la parte de gestión y yo me ocupo de todo lo que es gestión, la parte financiera, la parte de administrativa, la parte de comunicación, la supervisión de la comunicación, o todo el, que funcione bien el club como empresa.
0: Escaic és llicenciat en educació física, va cursar un màster en administració d'empreses i s'ha enfocat totalment en els darrers anys en la gestió esportiva. Escoltem com ha estat la seva preparació.
1: Ja durante mi etapa de jugador, pues estuve estudiando INEF, estuve estudiando pues administración y dirección de empresa y mi intención ya desde el principio era vincularme a la parte de gestión.
0: Recordem que Xavier Escaic és un exfutbolista professional català de la dècada dels 90 i actualment director i gestor esportiu. Com a futbolista va jugar de davanter centre i va competir a primera divisió amb diversos clubs de renom com l'Espanyol, l'Sporting de Gijón, el Futbol Club Barcelona i l'Albacete. Es va formar a les categories inferiors de l'Espanyol, club on va jugar 5 temporades al primer equip. Posteriorment va destacar l'Sporting, on va fer un històric partit de 4 gols contra l'Osasuna, i això doncs li va valdre per fitxar després pel Barça de Johan Cruyff la temporada 94-95. També va militar a l'Albacete i es va retirar al Murcia a causa d'una greu lesió. L'escoltem a l'acte de presentació, on parla que els seus coneixements esportius, tot i que no és una de les seves funcions, estan, doncs, a disposició de qui ho vulgui.
1: Yo tengo un bagaje a nivel historia, un bagaje a nivel deportivo y un conocimiento a nivel deportivo que siempre está pues a merced del club. O sea, cualquier opinión, cualquier esto, pues siempre intentaré para la ayuda de l'aspecte deportiu.
0: I de la connexió Ospi-Prat també tenim notícia d'aquest matí, perquè el pratenc Xavi Civil s'incorporarà com a nou secretari tècnic de l'Hospitalet a partir de la propera temporada.

I repassada l'actualitat en clau Pota Blava, fem res, una petita pausa i tornem amb aquesta entrevista que hem tingut aquest migdia amb el president del Club Bàsquet Prat, amb Arseni Conde.

0: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
1: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
2: Martes sí y martes no.
3: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
4: Martes sí, martes no.
1: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
5: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
6: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
7: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
8: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'Espanya.
9: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
10: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
3: I el Prat al pessebre vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: La hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6 del Prat Radio. Música extrema para gente extrema.

0: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
1: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
2: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
3: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Escoltes el Prat Esports.

0: Protagonista de luxe avui al programa perquè ens visita el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, per parlar de molts temes, de molts noms propis vinculats, evidentment, a l'entitat. Arseni, què tal? Bona tarda i benvingut al Prat Esports.
1: Molt bona tarda.
0: Com va tot? Com van les vacances? Veig que han feinat encara, eh?
1: Bueno, és una època dura perquè tenim que presentar el tancament de la temporada cada any. I bueno, des de que l'Ajuntament ens obliga a fer una auditoria externa, pues, bueno, l'hem de fer quan acaba la temporada, pues, tenim tot aquest mes de juliol que patirem una mica.
0: O sigui que el juliol tanquem temporada, eh? Tanquem, o sigui, encara ens queda un mes.
1: Econòmicament hem de presentar tota la temporada, des de l'1 de juliol del 25 fins al 30 del 6 del 26. Llavors és tot el que ens demana una auditoria externa, pues, ho hem de complir i ja està.
0: La part esportiva sí que la tenim tancada, almenys el capítol temporada 25-26 ja el vam tancar. Pel que fa a la part esportiva, encara queda l'econòmica, però l'esportiva com ha acabat? Molt cansat amb aquell viatge a Extremadura, molta calor.
1: Bueno, a mi el doctor que em va operar només volia una cosa, que anés amb avió, perquè si no, no estava davant la meva filla gran, que és la jefa, i la meva dona, i vam tenir sort perquè si jo li dic que vaig amb autocar no em dona l'alta. Em va donar l'alta perquè, bueno, vam dir que anàvem amb avió, al tornar no sabíem com tornaríem, però era factible que tornéssim o via Lisboa o via Sevilla. Vale.
0: Què li van semblar els play-offs, aquest nou format? Hi ha molts temes a comentar, no? Hi ha una part, la part esportiva, que potser aquesta és més agradable, també l'altra part, el tema de la logística, que és complicat per clubs doncs, de tercera fe.
1: Sí, bueno, és una categoria que considera tothom que és amateur, amb molts conceptes és veritat que és així, però nosaltres va donar la casualitat que vam demanar les bases de competició per si volíem organitzar-la, vale? De dir, home, almenys, com que fa anys que no estem en aquesta categoria, almenys sapiguer què demanen. I bueno, vam veure que era impossible. Vull dir, que era impossible. El que no ens pensàvem nosaltres és que el que ens demanaven nosaltres a Badajoz no es va complir. Per exemple, nosaltres arribem a Badajoz amb avió i la primera sorpresa és que dic, bueno, 15-20... No, de Badajoz a l'hotel, doncs agafem 4 taxis i ja està, no? Però una vegada a l'hotel, a nosaltres ens demanaven les bases de competició, lanzaderes de l'hotel, a l'entreno i de tots els 8 equips que si ens ho haguessin donat a nosaltres, lanzaderes de l'hotel per entrenar, de l'hotel per al partido, i arribem allà i diuen, no, lanzaderes, nada, aquí us heu de buscar la vida. Primera sorpresa, no?
0: Que per sort l'hotel i el pavelló no estaven molt lluny, no? En el cas del club,
1: no, 3 quarts d'hora caminant.
0: Doncs és una estona, llavors, i amb la calor...
1: No, llavors vam tenir que llogar un autocar. Pues ja la primera en la frente, m'entens? Llavors les altres, pues bé, van comportar bé. El que passa és que l'hotel que ens oferien era un hotel, nosaltres, massa bo. O sigui, suposo que n'hi havia alguns de més baratos, encara que hagués sigut en un poble, però clar, l'organització és la que t'indica. Nosaltres vam trucar allà, quins hotels, quina disponibilitat teniu? No, lanzaderes, nada, de lanzaderes, oblida-te, busca-te la vida. De l'hotel, pues aquí teniu l'hotel Turia, de Badajoz, que és una estrella de 4 estrelles, i clar, llavors pensa que l'expedició de 17-20 persones, 4 dies amb pensió completa, pues costa el que costa en un hotel així, no? Clar que és molt maco, és molt bo, però és el que costa. I aquestes, pues, bueno, són les sorpreses que vam tenir. Com que no sabíem com tornaríem, perquè aquesta competició saps quan comences però no quan acabes.
0: Sí, perquè el campió podia marxar abans i quedava segon, quedaves un dia més.
1: Clar,
0: o sigui que era
1: però
0: una
1: clar,
0: miqueta...
1: Nosaltres, pel qüestió de l'horari, fins a les 3 de la tarda del dissabte no vam saber que pujàvem de categoria. Llavors a les 3 de la tarda, pues, teníem, pues, encara tot aquest dia fins l'endemà al dematí ho tenim organitzat, no marxar fins demà al dematí. Llavors hi havia dues opcions, que era anar a Lisboa o anar a Sevilla. Llavors vam escollir Sevilla per no tenir problemes de que puguis tenir un país que no és el teu, etc, etc. I això, pues, ve sumant el que costa treure els bitllets un dia abans. Vam tornar amb 3 vols O sigui, l'Ivan va tornar, no, no va tornar a mi, va tornar al segon o tercer vol, el tio deia, encara arribaré per anar a l'Eprat.
0: Saps? Va arribar, justet, però
1: va arribar. I ell només pensava en això, mira, si tinc sort que no hi hagi retard a l'avió i tal. Primer vam estar una expedició de 9 i després una de 4 i una de 4, o sigui, en vam tenir que repartir. I aquest és l'inconvenient que vam tenir. I llavors això resulta car en una categoria que diuen que és amateur. I així ja estem. Uh-huh. Esportivament, doncs, nosaltres teníem un equip per pujar i vam lograr pujar. O sigui, va saber greu pel Mollerussa perquè ho tenia també i haguéssim pujat un altre català, que ara pujant a segona no és el mateix tenir tres catalans que dos. Tot suma, m'entens? Però bueno, ja saps que l'esport té sí, sí, tot el partit davant, pobres, i al final pues, van perdre, ja està.
0: Ascens de categoria, hi havia el dubte, competirà, no competirà el Club Bàsquet Prat a segona FEB, bueno, competirà, no?
1: No, intentarem competir, el que passa és que...
0: Competirà és que hi serà a segona
1: sí,
0: FEB.
1: Sí, ara en aquests moments...
0: A la plaça.
1: En aquests moments ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes, s'han retrasat abans quan totes les categories, l'1 de juliol o el primer divendres de juliol teníem ja que mullar-se a tothom, pagar uns diners d'inscripció i donar-se d'alta, no? I l'aval, presentar un aval, presentar la inscripció i pagar-la en dues parts i ja està, ja estàs apuntat. Aquest any no m'han retrasat, és degut, me'n van explicar que degut a un any que el Betis de la CB va baixar quan ja tothom estava apuntat, llavors al baixar de categoria pues, va liar el tomàquet, i ara pues, aquest mes s'asseguren que els de la CB no, han complert tots, entens? Els de primera FEB també han complert tots i donen el 17 de juliol perquè aquests dies que tothom ja s'hagi apuntat, vale? Llavors esportivament, bueno, nosaltres vam plantejar la Junta del Club Bàsquet Prat va plantejar dos escenaris. Un, que teníem que aconseguir més diners, vale? Llavors diem plan A i plan B. Plan A, amb els diners que tenim nosaltres ens quedem a tercera FEB i ja està, no? I el plan B, és a dir, home, poca gent ho hagués entès, que ara sube, ara baja, els patrocinis, els sponsors, haguessin dit, home, no, pues llavors vam decidir arriesgant-se, i el plan B, si aconseguíem el pressupost que nosaltres creiem que podíem estar en aquesta categoria, sense pretensions de jugar a playoff, i és només per dir, anem-hi, els jugadors faran un sacrifici per jugar a segona FEB, i bueno, i nosaltres pues, tenim aquests diners que creiem que ens faltava i aquí estem, vale? És el que hi ha.
0: O sigui que la part d'aquests diners, corregeix-me, eh? Sí. Si ho entès malament, aquesta part que faltava per poder doncs, garantir aquesta presència en segona FEB és també gràcies al sacrifici que han fet jugadors.
1: Sí, jugadors. Llavors hi ha sous que bueno, han fet un sacrifici i jugadors, i llavors no passant-se del pressupost que teníem establert i ja està. Uh-huh. I amb això m'ha fet l'equip.
0: Per tant, la segona FEB és, podem dir ara mateix, el sostre del club, és a dir,
1: sí.
0: no es pot aspirar a més perquè econòmicament no és viable.
1: Impossible. O sigui, nosaltres per estar bé a segona FEB tindria que tenir com a mínim 400.000 euros per no patir, diguéssim, i si en tenim 300.000 doncs patirem, però bueno, esperem que n'hi hagin tres que pateixin més que nosaltres.
0: Equip que dirigirà Mario del Campo, sempre ha estat ell la persona doncs, en
1: sí.
0: Totes les travesses de cara a la propera temporada.
1: Sí, jo vull dir, quan estàvem allà esperant a l'aeroport de Sevilla va començar, la gent no ho sàpiga, ell em va fer una pregunta, però sí, jo seguiré l'any que ve. Jo li vaig contestar, mira, amb els 40 anys que porto de president mai és mai i he despedit a una persona, i més si he pujat de categoria. O sigui, jo no despedeixo cap entrenador mai. Per què? Perquè, bueno, acabi la temporada, si vol marxar, marxa, però jo despedir-lo mai. El problema és que no vull despedir a ningú, que tingui un contracte laboral per lo que això pot ocasionar, etcètera. Llavors jo li vaig dir, escolta, i és un home molt actiu, Llavors ell, a partir d'arribar aquí, va començar a fitxar jugadors, vale? Llavors, bueno, tenim l'equip fet. El que passa és que, bueno, les nostres xarxes socials, pues, no són les que jo com a president voldria. I avui aquest dematí, abans de venir a la ràdio, i bueno, què passa amb això? Què he de dir ara a la ràdio?
0: Van a foc lent, no?
1: Això mateix, van a foc lent perquè tenen molta feina. Llavors, pues, bueno, jo ho accepto tot, pues ja està, no passa res. Llavors, la que jo us dono, sense dir noms,
0: ara mateix confirmats tenim a Rai Carrasco, això ja és oficial, Rai Carrasco, i res, fa uns minuts, a Sergi Costa.
1: Els dos bases i el Mario. Llavors l'estaf, segueixen tot l'estaf. El delegat de l'equip no serà el mateix, perquè té unes feines que li hem encomanat aquí al CD Prat, és el coordinar tot el de la pilota petita, és el Sergi Mariner, i a més el tema dels extraescolars, i tot captar nanos, captar nanos pel futur de...
0: Sí, captació de talent.
1: Això mateix. I llavors aquest serà un altre, buscarem un altre delegat. Llavors el preparador físic segueix, el fisio segueix, etcètera. Llavors, quan els jugadors, jo en aquests moments, jo us dic, hi han 6 jugadors que molts no han firmat, però hi ha 6 jugadors que segueixen de l'any passat. Llavors n'hi ha un que fa 2 anys jugava amb nosaltres en una altra,
0: o sigui,
1: pista.
0: Un torna a casa, no?
1: Un torna a casa. I llavors n'hi ha 2 de nous. És un equip totalment català. En principi n'hi ha pisos.
0: Ja tenim aquí una altra pista. El que torna és català.
1: Això mateix. Llavors és... no, és català. D'àrbitre d'això, no? De conèixer-lo. I llavors hi ha 2 novetats. Un és un dels millors jugadors que hi havia a la tercera FEB, pels números que feia, un tio de 20-25 punts cada partit. I l'altre, pues, és un jugador que jugava amb el Menorca, que és català també, jugava amb el Menorca, i també no ha firmat, però ni un ni l'altre no han firmat. Demà, abans de la recepció que tenim a l'Ajuntament per una moguda que hi ha referent,
0: un reconeixement d'esportius, que és un acte que es fa demà
1: de tota la ciutat, sí. Que han tingut, llavors es fa aquest acte, nosaltres hem quedat a les 6 i signaran el contracte, doncs, penso que aquests dos segur, i després els altres que falten, doncs, també. Mm-hmm. Vale? Però aquí pràcticament està fet. Ara ens falta un 5 i ja està.
0: Aquest és el que encara s'ha de buscar?
1: Hi ha un nano que jove, que ens l'ha recomanat, que està entrenant al Prat amb el Xurs, amb el senyor del Xurs, però que igual l'agafem pel primer equip. Vale? I després 2 nois que el Mario vol que vinguin a nosaltres, que són, en principi, el Denis, el Montoya, nanos d'aquests joves que juguen amb el Copa, que per no fer 12 jugadors, m'entens, vol que hi hagin 2 nanos del Prat que, si els necessita, pues, tirin del carro també. Mm-hmm. Per començar a pujar gent del Prat, aviam si tenen tècnicament, jo crec que els dos poden anar bé per ajudar-nos, i ja està.
0: De continuïtats, no m'ho has comentat, però jo suposo que, com són homes claus i són homes de club, encara que no és oficial, seguiran. Un és Marc Cessé, una història de Club Bàsquet Prat, que entenc que aquest, doncs, està ja a punt, ho imagino jo. L'altre, Quim Salvans, vaig bé?
1: Amb el primer
0: no?
1: No.
0: Ostres.
1: No, en una decisió tècnica, totalment. I, bueno, jo particularment em sap greu, per no dir una altra cosa. Sap molt de greu perquè, bueno, és una persona que ha col·laborat molt amb el Club Bàsquet Prat, s'ha implicat més de lo deportiu. O sigui,
0: per això jo donava que aquesta persona seria una...
1: Bueno, pues no és aquest.
0: L'altre que deia Quim Salvans, aquest,
1: sí,
0: aquest continuarà.
1: Com a capità, sí.
0: Com a capità.
1: Sí.
0: ara m'ha vingut al cap un nom. Thomas Smallwood és francès, però no sé si ja el tenim ja com si fos de casa. Sí, no? El tenim.
1: Jo diré, està...
0: En català, podríem dir.
1: No, saps què passa? Que el Thomas ara té una parella i viu a Barcelona.
0: I està casat amb una... Crec que és catalana, o sigui...
1: I a Barcelona, viu a Barcelona, i llavors això també és un ganxo, vull dir... I diguéssim, ja es dediquen una mica a buscar feina, m'entens? Igual hi ha jugadors que veuen que poden arribar fins a un punt. Hi ha el Nacho Llobet, que sí que ens ha dit que no seguia. Nacho Llobet no segueix perquè, bueno, per mateix, perquè després de jugar a la CB tant de temps, ara posar-se el xandall per jugar a la segona FEB, pues, és més complicat. La tercera FEB, pues, era tot l'equip era superior sempre a tots els partits, però ara ja no serà així. Això ens costarà lluitar.
0: Costarà una mica ara.
1: Costarà una mica. Costarà una mica.
0: I no m'agradaria acabar aquesta entrevista sense parlar també de la resta de conjunts del club, perquè evidentment l'única bona notícia no ha estat en el primer equip. Ara parlem de les bones notícies, però per fer una miqueta de sàndwich anem amb la no bona, encara que té una part bona, que és el femení. El femení, el primer equip ha baixat, el segon ha pujat, per tant, doncs, encara es manté aquesta categoria.
1: Estem empatats.
0: Quin balanç fa de com ha anat la secció femenina del club, que ha tingut una de cal, no?
1: Saps, jo diria que tot això ve de la temporada del Supercopa. Vull dir, nosaltres, quan es crea una temporada, vull dir, i diuen per història, per lo que sigui, els 8 primers de Copa Catalunya.

0: cantava i tal, doncs hem d'estar allà. I clar, això representa doncs, tenir un equip mínim per poder estar allà. Això era impossible, era impossible. Llavors ja baixem. Baixem, llavors els equips femenins doncs, tenen això, que hi ha gent doncs, que plega, hi ha gent. L'única al·licient que té la gent que ve a jugar al Prat és que si estan al primer equip no paguen res, no paguen res, no paguen quotes. Nosaltres, els dos equips, tant el masculí com el femení, no paguen quotes, i això és un atractiu, perquè a Barcelona hi ha gent que no pot fer-ho, això. Uh-huh. Llavors es tens, però l'equip femení són molt de dir jo vull allí perquè juega, i llavors venen en pack. Ara venen dos, no ve mai una sola. Si tu convences una sola, no sé, de l'Horta, al millor, si li agrada el club i tal, no vindrà sola.
1: Aprofita i ve.
0: També hi ha al revés. També quan marxen no marxa una.
1: Marxen en pack.
0: Llavors això és el que ha passat. Llavors es va jubilar l'Estefi, era una persona important dintre de la Copa, i van passar a primera. I a primera s'ha fet un equip que nosaltres pensàvem que podia aguantar la categoria. El que passa és que van començar fatal, alguna lesió, alguna això, i clar, quan portes perdent i lesionades i tal, llavors ja no pots aixecar. O sigui, saps allò que et ve, el director tècnic em deia, ostres, és que ens ha tocat els equips més difícils al començament, bueno, els has de jugar tots. Llavors després, i a vegades si véssim al final van guanyar uns partits.
1: Sí, 4, va haver-hi un moment que semblava que, sí, que podia revertir la situació, però era complicat.
0: Però amb 0-14 era molt difícil. Vale? I, llavors, l'altra bona notícia és que amb nenes del segona pues, van quedar primeres de grup. I, o sigui, llavors vam disfrutar i llavors vam dir, bueno, pues, és l'oportunitat de que pugin a dalt. I ja està. Llavors, com a novetat, nosaltres no tenim gent pel segon FEP. Nosaltres ens venem la plaça, ens hem hagut la plaça de segon FEP per comprar-ne una de segona masculina, i en eso estamos. Avui, jo crec que avui sabrem que la tenim, vale? Perquè estem molt nerviosos, perquè hi ha molts nanos, són els nanos que van quedar campions, els juniors aquests que van quedar campions.
1: Aquest era un altre equip que et volia comentar, el Júnior A, dirigit per la Roser Cabezas, campió interterritorial, una de les grans notícies d'aquesta temporada.
0: I la Roser, pues, no vegis, pobra, pues, jo ho tenim lligat, i a mi no m'han fallat mai les previsions, m'entens? Amb tants anys, pues, tens contactes i no m'han fallat mai, però no, aquest any van passant els dies i aquí no ha d'haver-hi, saps com que et diré, ha d'haver-hi un de baix en la piràmide, saps, d'un equip de tercera FEP que no surti. Llavors li diuen el de Supercopa, la Supercopa, el de Copa li diuen el, saps? I és una piràmide. Llavors estem a primera, si avui funciona, que jo crec que funcionarà, ja tenim tota la piràmide coberta. Llavors queda el CEA Prat, que ha demanat la plaça del de primera que pujarà cap a dalt, vale? I és clar, tot això, papers i que no t'ho asseguren fins al final, perquè després ve la segona part. Imagina que diu, bueno, si jo me la venc, però 5.000 euros. Clar. I llavors jo diré, pues, te la quedes.
1: Per tu.
0: Clar, llavors tot això ho hem lligat una mica, per quedar bé tothom i ja està. Però molts equips que han demanat la primera catalana, pues, després els hi dius, els jugadors ja m'han marxat. Clar, saps? I què fas? Yeah. I aquest és el problema, no? I bueno, estamos en ello. I aviam si avui...
1: Doncs entre avui i demà, no? Comentes que...
0: Jo m'agradaria tancar-ho avui.
1: Aquesta tarda ja...
0: Per les notícies que m'han donat abans d'arribar aquí, estamos ja en l'últim escalafón.
1: Doncs bueno.
0: Ara jo sé que hi ha un que vol comprar la plaça del grup Barna, que la deixa per pujar a Copa, no? Llavors, ara, si aquest diu que sí, llavors... El segon som nosaltres, que ens posarem d'acord amb aquest equip i ja està.
1: Uh-huh. També, abans de tancar, el B, el masculí B, que es va quedar també a prop d'aquí dels play-offs.
0: Sí, vam tenir mala part amb algun partit, per exemple. Nosaltres hem
1: guanyat... Amb el Cué no hi havia manera de guanyar-li.
0: Mateix. I vam guanyar el camp del Barça, que una de les coses que nosaltres, junt amb altres equips,

0: no pot ser que el Barça quedi, quedarà primer sempre. Llavors,
1: jugar bueno, una altra lliga.
0: No, que me'l canvien de grupo, fem un sorteig, tu, clar, perquè jo el poso al Barça primer, doncs mira, ja queda, ja està decidit, per mentre hi hagi aquests nanos que tenen, que el Barça sempre són joves, sempre tindrà ofertes de nanos joves per promocionar-lo, no? Llavors és el dia, el dissabte, que hi va haver la festa del bàsquet català, doncs vam trobar alguns presidents i tal, i vam dir, escolta, això s'ha d'arreglar. S'ha d'arreglar perquè, clar, tu jugues i dius, ja, no, ja tens una plaça menys aquí. Aquest que surt ja és primer, segur, no? Nosaltres vam guanyar el camp del Barça, cosa que jo em pensava que era impossible, però ja depèn dels nanos.
1: Dels nanos que vagin, si van els, en teoria, titulars, no hi ha res a fer. Si van els que són més petits, aquí la cosa queda més competida. Clar. Això vulguis o no, també...
0: I llavors es perdem contra...
1: Condiciona molt la competició.
0: Perdem contra l'últim. Saps? Guanyes contra el primer i perds contra l'últim. És la vida, no? Però a mi m'agrada perquè juguen molt, molt bé. Aquest equip, el Xus, el té molt, molt trillat, juguen molt bé, i jo crec que un any, ara ja, per exemple, el Denis Lorenzo ja té un any més, però surt d'una lesió greu, i ara ja estarà tota la temporada. El Montoya, els nanos joves, ja... I llavors el Xus sempre replega algun d'aquests que la categoria la domina. Jo crec que faran molt bona temporada.
1: Per vostè el salt hauria de ser abans del primer equip al B, perquè hem vist la situació també que alguns del júnior han passat directament al primer equip a fer algun entrenament, alguns han debutat.
0: Sí, perquè amb això ho hem lligat aquest any, ho ha lligat el Mario Campo, ho ha volgut lligar des del primer moment. O que era nou el club, diguéssim, ell la tenia sorpresa, que venga el Denis a entreno, no té estudis, que venga no sé qui, sempre no pues diu, bueno, pues diguem-me els juniors que poden venir, perquè si tu tens, i això ho hem de lligar, i no pot ser. Jo ja he parlat amb els del B, sobretot amb els que creiem nosaltres que poden ajudar, perquè si poses el nanos del júnior, pues tenen un altre nivell, tens, i llavors és clar, tampoc tantes coses. El que passa és que nosaltres teníem 12 jugadors, i clar, tenint 12 jugadors fallaven, tenien menys necessitats, però bueno, quan han dit agafa un, pues no venia, no, és el que hi ha.
1: Doncs ho hem de deixar aquí, Arseni. Ha estat un plaer conversar una estoneta amb tu. Ens has deixat doncs alguns titulars que evidentment doncs també agraïm. Res, que vagi molt bé aquest tram final de temporada econòmica, que veig que encara hi ha feina i doncs t'estan fent una mica la guitza amb les vacances, a veure si sí. Acaba això tot ràpid,
0: bueno,
1: i et dona temps a l'agost de relaxar-te i de gaudir de l'estiu. Gràcies per venir, Arseni.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Pensa que els jubilats tenim 365 dies.
1: Sí, però tu tens poc,
0: però jo no.
1: Tu tens poc descans. Que vagi molt bé, Arseni.
0: Moltes gràcies. Sitting up high, just know I ain't falling. I came to win, now here to lose. Champion shit, victory moves. You said I couldn't, I wouldn't make you. Looks like I did it, what you couldn't do. Escoltes el Prat Esports.

Fins aquí el programa d'avui, com sempre. Marxem agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prater Ràdio i des del control tècnic que hem estat amb el Sergio Villar. Els Esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem amb la programació del Prater Ràdio. Que tinguin molt bona tarda i fins demà. Adeu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

0: Pensa tu.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: り。
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Vinga, home, tot content. Ja sé que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au! Au, au, passa! Au! Vinga, home, au! Fora!
1: Estem rodant. Més, més, més. Tot, fora cotxe, mula.
0: Ara.
1: Molt bé. Molt bé, molt bé. Vinga, vinga, vinga, vinga, vinga, vinga, vinga, stop. Vinga, sigue, sigue. Vale, sortim. Música.
2: Està, però no surt.
1: Música.
3: Ua, baby, ua, baby,

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Yeah.

Hmm. Interesting.

La visión del agua en el agua.

Sarkin.

Sinem Wissen.

0: som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Espera resposta.
1: Com que no espera resposta.
0: Tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui sap el que diu.
1: Com qui sap.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Franchement.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una pena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

les places i un bongo que esclata amb el ritme dels ancians. Dani crema, portant...

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Otra radio.
1: Dura silueta de siren. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
3: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

Vaz Ryan.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

tant informe tràgic de tetràtic i oripusques a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques...

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una prena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
3: Rompe, lo rompe, ho trenca.
4: Un VIP a una discoteca amb una ampolla.

esto es para

0: se'ns pagaran! El nen se'ns pagaran!
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.